Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
4: A mi això també m'ha passat.
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
6: Som pura cafeïna.

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen a Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns. Ara mateix, tots dos són rivals directes per a les generals del 29 de novembre perquè Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans que col·laboraran amb Podem. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat a Esquerra a evitar el xoc electoral signant una entesa amb els comuns. Rufián ho ha fet amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
2: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
1: Però Esquerra deixa clar que es neguen a renunciar a les seves sigles. Isaac Albert n'és el portaveu.
3: Nosaltres no formarem mai part del Front Ampli en el sentit que nosaltres ens presentem com Esquerra Republicana i ens presentem a Catalunya. El que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluir les sigles d'Esquerra Republicana.
1: Qui també rebutja integrar-se al Front Ampli és Podem. En parlava Irene Montero a Televisió Espanyola.
4: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: I a tot això, avui el CIS publicarà el baròmetre d'octubre sobre intenció de vot dels espanyols, el primer que es publica després de l'anunci de convocatòria d'eleccions anticipades del 29 de novembre. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
5: El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la suspensió del vot a més de 160.000 espanyols nacionalitzats amb la llei de nets. La Moncloa assumeix que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment contra la decisió del Tribunal Suprem, mentre que el Partit Popular celebra la resolució judicial.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar a Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili. Ho farà després de creuar a peu la frontera per un dels colls de la Catalunya del Nord. Abans, la setmana que ve, el Suprem té previst aplicar-li definitivament l'amnistia, tant a ell com a Puigdemont i Lluís Puig.
5: El Papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst i que el pontífex continuarà ingressat. De moment, però, no s'ha confirmat si haurà de fer tractament.
1: Desconvocada la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui, la direcció de la companyia i els sindicats han arribat a un preacord que garanteix més dies de descans i preveu una reducció progressiva de la jornada laboral fins a les 35 hores setmanals. L'acord també ha permès desconvocar les 5 jornades de protestes més que s'havien programat per aquest mes. L'Hospital Vall d'Hebron és l'únic de l'Estat que aplica una tècnica poc invasiva, sense cirurgia oberta, per tractar l'obstrucció en infants de la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa fins al fetge.
5: L'obstrucció de la vena es produeix quan s'hi forma un coàgul que pot provocar una hemorràgia interna amb conseqüències greus. El procediment, que només fan 3 o 4 centres al món, permet desfer el coàgul i col·locar-hi un extensor a través de dues petites incisions. Així s'evita una cirurgia major amb un risc elevat de complicacions. Jesús Quintero és el cap de patologia i trasplantament pediàtric del Vall d'Hebron.
6: Habitualment, quan teníem això, teníem cirurgia altament complexa, de moltes hores de cirurgia, una posoperadora i tremendo, amb unes taxes de complicacions molt grans. I, en canvi, ara això ho soluciona l'altre Pérez i el seu equip amb dues hores i dues tirites. És a dir que és un canvi molt important, una innovació tecnològica molt important.
5: Des del 2018 s'ha aplicat aquesta tècnica a 12 nens i nenes d'un total de 24 casos.
1: A esports, el Barça ha guanyat 1-4 al camp del Galatasaray turc en la segona jornada de la Lligueta de Campions de Futbol i passa a encapçalar la classificació de manera provisional. Els blaugranes han remuntat el gol inicial dels turcs amb un empat a poc del descans i 3 gols més en una gran segona part. Han marcat Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi.
5: També en aquesta jornada de la Champions, Viking 3, Bayern de Múnich 3, Inter de Milà 3, Bruges 4, Villarreal 3, Nàpols 1, Atlètic de Madrid 2, Manchester United 0, 0 i Arsenal 3, Lilla 0.
1: I a l'Eurolliga de bàsquet, victòria del Barça 90-87 gràcies a un triple final de Robinson davant del Maccabi de Tel Aviv.
0: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Avui és dimecres, 14 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que un dia més el temps serà estable. El dia serà assolellat amb pinzellades de núvols prims. A primera hora hi haurà boira a les planes interiors de curta durada i també apareixeran alguns núvols baixos sobre les muntanyes del litoral i del prelitoral. Inofensius. L'ambient serà molt suau al migdia. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia,
0: avui
1: matiners.
0: Avui comencem una mica animats al programa.
1: Ah, m'encanta.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui que arribes puntual, quina meravella.
2: Per un dia, no t'acostumis.
0: No, no passa res, pots venir sempre quan vulguis, algun dia no venir, algun dia entrar per telèfon. Som un programa que ens movem segons l'actualitat, Mobile Maiol.
2: No, no m'ho diguis dues vegades, que potser entro des del llit i dic bon dia, com esteu?
0: Aquí Macià Closes no està gaire d'acord en que entris per telèfon, eh? Et vol veure presencialment.
2: Sí, perquè vaig, el saludo, li dic bon dia, i així hi ha una mica de solidaritat matinal.
0: Ja podem canviar la sintonia, Macià, que amb aquest tinolarisme que estem portant aquest matí ens falta la cervesa. Vinga, Marta Viana, molt bon dia.
1: Avui a Torrella de Montgrí, al Baix Empordà, el sol sortirà a les 7:59 minuts i aquí el dia durarà 11 hores i 9 minuts.
0: Clara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita del cantant Leo Rizzi. En una entrevista al País ha deixat anar això. Abans no em posicionava políticament, però no vull ser un artista de marca blanca.
0: Doncs aquestes són les paraules de Leo Rizzi. Maiol Roger, avui què passarà al matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, molt pendents d'una nova jornada de protestes dels pagesos. També li preguntarem per les seves demandes al conseller de Presidència Albert Dalmau i els germans Adrià, Ferran i Albert Adrià, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Moltes coses a parlar amb aquesta relació que hem conegut gràcies a la sèrie Gènesi. De fet, era una relació sobradament coneguda, però escolta'm, una mica les arrels de tot plegat l'hem pogut descobrir amb aquesta sèrie. Per tant, moltes coses a comentar als germans Adrià a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I li donem corda el dimecres, home, amb una col·laboració que és pura cafeïna.

0: Heu reconegut les veus, sabeu qui són. Per un costat, Nil Moliner, per l'altre, Lluís Gavaldà, plegats en aquesta cançó titulada Quan no siguis a prop. I és que a aquestes hores del matí sentir que us tenim a l'altra banda és la millor de les vitamines per començar un nou dia. Rodegeu-vos de la gent que estimeu i aparteu tot el soroll que teniu al voltant. I mentrestant, un cafè de bon matí, que el dia tot just acaba de començar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia, bon dimecres.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormíem, Àlex?
2: Canalies, què guardes tu, els calaixos?
0: A vegades molta merda, també t'ho dic.
2: Ets de llançar coses o què?
0: Sí, això ho faig cada any. Això faig molt maricondo, molt maricondo.
2: Doncs vigila, perquè hi podries tenir un dinosaure.
0: El meu calaix sí. És possible més d'un, ja t'ho dic ara.
2: T'explico, perquè aquesta matina hem sabut que un equip de científics britànics ha identificat una nova espècie de dinosaure a partir d'un fòssil que portava gairebé 100 anys oblidat dins d'un calaix d'un museu.
0: Allà tirat.
2: Estava a punt de convertir-se en un fòssil d'un fòssil. La criatura es deia Invicti Bellatrix Amberina, que traduït vindria a ser com una guerrera invicta.
0: Bé.
2: Feia entre 3 i 4 metres. Probablement tenia plomes i unes urpes de fins a 20 centímetres.
0: El que seria un bitxo guapo, eh?
2: Una gallina premium i perillosa.
0: Sí. D'aquestes que s'hi antica...
2: Pot fer un bon set. Aquest parell llunyà del tiranosaure caçava amb les urpes, és evident, i ara els científics es pregunten quants fòssils més hi ha amagats als calaixos. Que no busquen a casa, que jo tinc només cables.
0: Home, de telèfon. És que mira... Estic recordant que tinc el segon calaix de l'armari, el segon calaix de la merda, i crec que he de fer neteja. Escolta'm, busquem bé, que mai se sap què pots trobar al fons del calaix.
2: La pedra que tens allà...
0: De l'excursió a l'escola, no? Gràcies, Àlex.
2: Va, fins ara.
0: 3 minuts, arribem a 5:15 del matí. Avui el món serà un lloc millor perquè la recerca històrica ens aporta nous coneixements sobre figures conegudes per tothom. Andreu Merino.
3: Això és el que ha passat amb Pau Casals gràcies a la recerca de la historiadora Gemma Cavaller, impulsada pel Memorial Democràtic. Cavaller repassa la tasca humanitària del compositor en suport als refugiats republicans a través de l'Spanish Refugee Aid, entitat creada el 1953 per ajudar els republicans espanyols a França. Casals va ser president d'honor, però no només això. El músic va fer grans aportacions econòmiques per millorar les condicions de vida dels refugiats i també va liderar diverses iniciatives que perseguien aquest objectiu. Durant anys, l'entitat va ajudar a més de 5.000 famílies.
0: Tal com està el panorama, ja sabeu que ens agrada veure... la part positiva de la vida. Per això, quan falten 3 minuts per 5:15, tenim 3 bones notícies per començar el dia. Els oients segurament encara esteu treballant, de teletreballant després de la pandèmia, però estigueu alerta a aquesta notícia perquè Spotify sedueix els seus treballadors perquè vagin més a l'oficina i deixin de fer teletreball. Bruno Mars aquí?
4: Sí, perquè he pensat que és una de les cançons més escoltades a Spotify.
0: Molt bé, Marta.
4: A veure, què ha passat? Spotify, per entabanar els seus treballadors, ha fet que a la seu, que està al World Trade Center, tingui, atenció, karaoke,
0: bé,
4: futbolins, taules de ping-pong, gimnàs, es pot fer ioga, pilates, kickboxing, fins i tot es pot menjar gelats,
0: veus?
4: I hi ha personal que prepara cafè al gust de cada treballador, tot plegat.
0: Es diuen iCap, aquesta gent. Saps que el nom de la persona que prepara el cafè dels treballadors de Spotify es diu... Ai, no, m'estic confonent amb Apple.
4: Dic aquesta I per aquí. Dic, sona iPhone, això? Sona iPhone. Qualsevol cas...
5: Recollim cable.
0: Segur que...
4: Algun nom tindrà.
0: Segur que té algun nom.
4: Algun nom tindrà, segur.
5: Spoticafe.
4: Spoticafe. Tot això es fa en voluntat d'unes vistes espectaculars, 360 graus a Nova York, i també espais comuns pensats perquè les 8 hores davant una taula doncs siguin una mica menys pesades, i des de Spotify diuen que el teletreball desmotiva i que no incentiva en cap cas la creativitat.
0: Demanem als directius de Catalunya Ràdio que escolta'm un futbolín, un karaoke, una màquina per fer gelats, tot això estaria
4: cafè.
0: Molt bé. Mama, nosaltres...
4: Una torradora, a mi m'aniria bé una torradora. Sí. Una biquinera i un cafè.
0: Un entrenador personal a aquestes hores del matí ens aniria fantàstic per començar el matí.
6: No és tan senzill.
0: Clar, que tant que no és tan senzill. Una senyora de 101 anys dona les claus de la seva longevitat. Ot Serra.
7: És la Luisa, sevillana, que fa uns dies va passar pel programa de Carlos Herrera a la COPE. L'entrevistador li posa 80 anys llargs, hem de suposar que per allò de quedar bé, i ella li diu que en té 101. Quin és el secret? Doncs menjar sempre fresc i aparcar els congelats.
8: Todo de saber cuándo.
7: Ves a saber de quan és, diu, sobretot allò que els supermercats ens presenten envasat en plàstics. I en aquesta línia aconsella triar aliments nutritius i de qualitat sense que els preus siguin un obstacle. La segona recomanació d'aquesta anciana ha sigut mantenir-se activa i sortir a caminar sempre que ha pogut.
0: Pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Si esteu buscant feina, heu de saber que l'Antàrtida, una mica lluny, busquen treballadors per comptar pingüins. A veure, explica'm això, Lara.
4: Amb aquesta música del Pingu, sí, us explico. Això és a Port Lockroy, és una antiga base britànica a l'Antàrtida que actualment és un museu i un centre de conservació. I busquen, necessiten un equip de 4 o 5 persones per treballar durant mig any enmig de gel i de pingüins. El sou és de 2.500 euros al mes. L'empresa cobreix les despeses del viatge, el menjar, l'allotjament i també la roba polar, perquè, clar, allà fa molt fred i no pots anar amb un forro polar, saps? Vull dir, com la cosa de ser
0: per anar a la Molina,
4: especial. No, exacte. La feina consisteix que després de sopar, quan els turistes ja han marxat del centre i allò queda buit i fosc, l'equip fa recompte de tots els pingüins, els nius i els ous que hi ha per la zona.
0: Escolta'm, no li diria que no a aquesta feina,
4: Jo també, ahir quan m'ho explicava l'Ara...
5: Ahir comentàvem.
0: Cap a l'Antàrtida, tots tres...
4: 5 mesos allà.
5: 5 mesos.
0: Sí, home, sí, la pell ben estiradeta durant 5 mesos.
4: Què són 5 mesos de les nostres vides?
0: Res.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Quina bona manera de dir-vos bon dia amb aquesta cançó.

0: El dia com avui, un 14 d'octubre del 1957, els Everly Brothers arriben al número 1 amb una cançó que, de fet, va escandalitzar algunes emissores, Marta.
1: Sí, és aquest tema que sentim, Wake Up, Little Susie, dels germans Donnie i Phil Everly. La cançó explica la història d'una parella que s'adorm després de tenir una cita i que es desperta massa tard, preocupada pel que diran els seus pares. Algunes emissores en aquell moment la van censurar perquè consideraven que tenia connotacions sexuals. Malgrat això, es va acabar convertint en un dels grans èxits del grup.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Un quart de sis del matí, dos minuts. Els matiners de Catalunya Ràdio. Ens encanta el contingut en català que ens ofereixen alguns usuaris de TikTok.
2: I és que hem trobat el compte del manlleuenc Biel Costa. És actor i comunicador i encara té ressaca dels concerts de comiat d'Oques Grasses. Escolteu com imita el Josep Montero.
3: Ei, què passa, penya? Avui és l'últim concert de la història d'Oques Grasses, però no volem que sigui un concert trist. Així que ens donem a passar bé o què, penya? Ens donem a passar bé o què? Al final, per amor va començar i per amor s'acaba. Us la sabeu per aquí o no? Va, que no us sento, us la sabeu per aquí o no? Oh, que és gràcies, això va per vosaltres.
1: Ai, per amor va començar i per amor s'acaba. Una de les frases que ens deixarà la història d'aquests quatre concerts consecutius d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
2: No hem de perdre la fe en l'amor.
1: Ai, exacte. Això és un tema per donar a menjar part massa a aquestes hores del matí. Passem un moment, per cert, pel compte de TikTok de 3Cat Humor, va.
2: Sí, perquè ja que estem tot el dia amb l'escrol amunt i avall, des de l'està passant vam voler enviar aquest missatge sobretot pels addictes al mòbil.
4: Hola. Amiga, amic, si estàs veient això, vol dir que estàs amb el mòbil. Para de fer scroll. El telèfon està matant la teva relació. Deixa el mòbil i acarona la mà de la persona que tens al costat. Si estàs a casa, si estàs al metro, no ho facis, és il·legal. És el moment de jugar a papas i mamas. O papas i papas. Per què no? Mamas i mamas també. Si aquest missatge ressona, comparteix-lo. Envia'l a algú que t'agradaria que deixés de tocar el mòbil i et toqués a tu. Perquè a internet hi trobaràs moltes coses, però mai hi veuràs ningú fent el nyiqui-nyiqui.
1: I acabem amb el compte de TikTok. Bé, això és un altre, perdonar-li a menjar part pel que les coses
2: fort,
1: que
2: fa.
1: Es diu Fruti Novel·les Catalanes.
2: Sí, a través d'uns gags creats a Mia, en Quim, que és una taronja, narra algunes de les situacions quotidianes que ens trobem els catalans en el nostre dia a dia, com per exemple el caos amb Renfe.
5: 25 minuts de retard.
6: El tren acumula una demora addicional.
5: Addicional? Si ja vaig tard fins i tot per arribar tard.
7: Hi ha alternatives amb bus.
5: Escolti, quan arriba el meu tren?
7: El sistema encara no ens ho confirma.
5: Qui ho sap, doncs? El sistema o el mateix Déu?
7: Pot tornar a consultar-ho d'aquí a mitja hora.
5: Una hora esperant! Però on renolles el tren? Retards, cancel·lacions... Això és una maleïda vergonya. Sabeu què? Que us bombin! Me'n vaig a peu. Casum d'anar!
1: Us heu d'imaginar que és una taronja, qui està parlant.
2: Jo sóc addicte, aquest.
1: Sí?
2: Sí, tinc un problema.
1: M'ho dius de veritat. Després fem una mica de teràpia conjunta, carinyo.
2: Tinc un problema. Sí. L'algoritme trencat.
1: El meu algoritme està que... A vegades m'ensenyen
2: les coses... Us apareixen aquestes coses. Les novel·les, tia, mare de Déu. Sí.
1: Ara em surt a mi una novel·la eròtica pujadeta de to de gais de l'Argentina, que no sé per què em surt, que els capítols duren com 8 minuts.
2: No sé per què.
1: I passa de tot, jo tampoc ho sé.
2: No sé, no ho entenc.
1: Home, no busco jo argentinos calientes. No sé per què em surt. Però estic enganxadíssim, perquè a part són capítols allà tirats que no entenc res.
2: I quant duren?
1: 8 minutets.
2: Ah, una cosa ràpida.
1: Bueno, però en 8 minuts van espavilats,
2: Sí,
1: I passa de tot.
2: Ui, bueno, no
1: guapíssims, guapíssims. Estic enganxadíssim. O sigui, ja no sé què mirar les plataformes de la tele i ara...
2: És molt millor això.
1: Miro això. Avancem, per favor. 9 minuts, 5:45 del matí. Obrim la revista del cor dels matiners. Loles León, fantàstica com sempre, va confessar com va anar el seu comiat a les tertúlies de Televisió Espanyola, Marta.
2: Sí, va passar quan era cotertuliana al programa Amigas y Conocidas de Televisió Espanyola. Aquell dia, aquell mateix matí, es va assabentar que havien fet fora 17 treballadors de la cadena pública i això ha explicat una mica com va anar el podcast de la SER a la cara amb Fran Blanco.
8: Tuve una pelea, allí en los pasillos, de Prado del Rey, porque yo digo, sales, tienes que salir, estás contratada. Y digo, pues, salgo con el lazo, si no, no salgo con el director del programa.
1: Sí.
8: La tuvimos y al final él cedió. Yo esto no puedo, yo no puedo con las injusticias. Y a mí siempre me tendrán allí delante, protestando y gritando. Eso también.
1: Y lo haces muy bien.
8: Bueno, soy actriz,
1: Ah, bueno.
8: Interpreto bien.
1: És que no puc ser més fan de l'Olesa, per favor. És que m'encanta, m'encanta. I tenim molt bones notícies també de la premsa del Cor en Català, perquè la presentadora Núria Marín ha compartit els detalls del seu casament, que se celebrarà el 30 d'octubre.
2: Sí, la presentadora es casa amb la seva parella de fa 25 anys, en Juanlu de Paolis, i ha explicat això a Instagram.
9: Ya tengo el vestido.
10: Lo compré en Santa Eulalia.
11: Y está inspirado en el estilo de Carrie Bradshaw, pero es un vestido muy Kate Middleton, que no es un vestido de novia, ¿vale? Es un vestido blanco, eso sí, pero no es de novia, es un vestido de cóctel, de gala, es blanco, pero vestido de novia, not found. Porque, a ver, os cuento, yo llevo muchísimos años con Juanlu, con mi pareja, llevamos desde la universidad, desde segundo de carrera, nos fuimos a vivir juntos con los 23 años, llevamos más de 25 años juntos, y el tema de la boda, al final, es algo que siempre ha estado ahí, pero nunca nos hemos decidido, yo quería hacer una mega fiesta, pero Juanlu es muy serio, Juanlu es muy discreto, entonces, lo que yo quería hacer, él como que no se veía...
1: Moltíssimes felicitats a la Núria Marín, que estem encantats perquè tan llas que ja era que us caséssiu, fills meus, tota la vida plegats.
2: I segur que va guapíssima ella, eh?
1: Seguríssim.
2: Segur. Bueno, diu que ha arribat a un terme mitjà, perquè, clar, ella es veu que volia un show, deia que volia trapezistes, que volia fer un mega show, que la cerimònia que volia, doncs, la seva parella és molt més discreta i que es casen sobretot perquè els hi va recomanar la notària amb qui van signar la hipoteca del pis que s'acaben de comprar i que, de fet, els casaran la mateixa notària. S'ha de ser pràctic.
1: És que clar, la notària diu, casa't ja, firmeu els paperets, que si us passa alguna cosa, almenys gràcies a... Anava a dir gràcies a Déu, la llei ens empara i ens protegeix. Vinga, va, que amb només 7 minuts arribem a 5:45 del matí. Quins sons ha deixat la ràdio? Et serra.
12: Al matí de Catalunya Ràdio, viatgers de l'alta velocitat ens van explicar els retards que van patir a causa d'un incendi.
13: Havíem de sortir a les 8 i 10 de Totxa i arribar aquí a les 11 i mitja d'ahir i acabem d'arribar, que són les 6 i mitja del matí. Primer ens deien que no viatjàvem, però finalment ens van dir que sí. I clar, hem hagut de passar tota la nit al tren. Jo hauria de ser ara a les 9 i mitja treballat com a mestre en escolaritat i arribaré tard o hauré de parlar a veure com ho fem.
14: El problema és que he arribat aquí i m'he trobat que com a mínim hi ha una demora de quasi 2 hores. Tampoc saben si sortirà o no sortirà o a quina hora sortirà i he tingut a treballar i aleshores realment doncs, ho he dit. Doncs van dir, tinc l'opció de tornar-te el bitllet o canviar-te'l per aquesta tarda. A les hores vaig a casa, teletreballo des de casa, i a les 7 de la tarda vinc aquí a agafar el que en principi té que funcionar.
12: I l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, va confirmar que la idea de l'expresident és tornar a Catalunya un cop hagin passat les eleccions del 29 de novembre.
15: El president dijo claramente en otro día en una comparecencia oficial que iba a regresar dentro del marco de una decisión de país y no de partido. No va a regresar en el medio de la campaña electoral, que es lo que querría el partido socialista.
12: En clau d'humor, el Ricard va aprofitar els últims naixements a Catalunya per fer un joc de paraules.
16: I a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Alegre amb 3 quilos 430 grams a l'Hospital Vitas d'Esplugues de Llobregat i el Vall amb 3 quilos 260 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Per tant, podríem dir que avui ha nascut una Vall Alegre.
12: A la tarda, Francesc Garriga va parlar amb el Manel García, que és professor d'Història a la Universitat de Barcelona, i entre els seus alumnes hi ha el David Muñoz, d'Estopa.
17: I la veritat és que el David Muñoz té una cultura brutal, sí, sí. Brutal. Vull dir, ha llegit moltíssim, se sap la Bíblia de memòria, ha llegit una pila d'autors, i evidentment això fa que participi tantíssim a classe, però sobretot, potser l'experiència més bonica és que ha estat un mes, vull dir, amb els companys, no?, de l'aula, i és que a l'aula hi ha gent que ve de l'institut i, per tant, que han complert 18 anys amb el David, i el David ha anat a les seves festes d'aniversari, perquè veieu el nivell de proximitat.
12: I més enllà d'aquesta casa, la dosi diària de Federico Jiménez Los Santos, avui amb la seva particular mirada a la visita dels Reis d'Espanya a Ceuta.
18: Vamos a ver si alguien se mete esto en la cabeza. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Marruecos nos ha invadido. O sea, hay alguien ahí. Estamos en guerra. En guerra no se actúa como cuando se está en paz. No, pero la diplomacia, métase la diplomacia, como diría un argentino, por el orto.
1: Els matiners. Bueno, veu com està Los Santos aquesta temporada. Los Santos, desperta, fill, una miqueta. Connecta't amb els astres. Baixa una miqueta revolucions. Ens esperem, no saber quin dia ens espera. Energèticament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
9: Bon dia, matiners. Avui dimecres 14 d'octubre tenim la Lluna transitant pel signe de Sagitari. Una energia que ens desperta les ganes d'aventura, de descobrir coses noves i de sortir una mica de la rutina. I és que Sagitari ens recorda que a vegades, per canviar d'aires, no cal marxar gaire lluny. Potser n'hi ha prou en provar alguna cosa diferent, improvisar un pla o atrevir-nos a fer allò que sempre anem deixant per un altre dia. Així que avui, matiners, si és possible, una mica menys de rutina i una mica més d'aventura. Bon dimecres.
1: I Lara, qui li diem anys i anys per molts anys?
2: Doncs avui felicitem el dissenyador de moda Ralph Lauren. Avui en fa 87. També suma un any més el presentador de televisió Jordi Cruz. Conegut sobretot pel programa de Disney Art Attack. Avui bufa 50 espelmes. I acabem felicitant el cantant i raper Asher.
1: Per què?
2: Amb tot el flow del món, avui celebra que en fa 48. Yo, yo!
1: I cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
19: Bon dia, matiners.
20: Judit Neddermann, cantant i compositora, té una de les veus més dolces de la música catalana.
19: Una cançó que a mi m'anima molt per començar el dia és Love Theory, del Kirk Franklin, que és un artista de gospel que m'encanta, dels Estats Units. Espero que, ja que us heu llevat tan aviat, us aixequi l'esperit i amunt els cors.
20: Els més matiners.
21: Brothers and sisters, I want to welcome you back to life, back to the one

0: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Són 6:15, bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al dimecres 14 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Moment de repassar els titulars d'aquest matí amb l'Agustí. Gabriel Rufián i Ada Colau pressionen Esquerra Republicana perquè arribi a un acord electoral amb els comuns.
2: Sí, ara mateix tots dos són rivals directes per les generals del 29 de novembre, perquè Colau serà la presidenciable del Front Ampli encapçalant la llista per Barcelona, on Rufián liderarà la candidatura dels republicans, que, recordem, col·laboraran amb Podem. En les últimes hores, els dos dirigents han demanat a Esquerra que eviti el xoc electoral signant una entesa també amb els comuns. Rufián ho ha fet amb un missatge a les xarxes i Colau amb un vídeo.
3: Todavía hay tiempo. Que nos sentemos y sigamos hablando. Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos, y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo.
2: Esquerra, però, deixa clar que es neguen a renunciar a les seves sigles i també Podem rebutja integrar-se al Front Ampli. Tot plegat s'haurà de resoldre com a màxim divendres, perquè és l'últim dia per registrar coalicions.
1: El govern espanyol qualifica d'extrema gravetat la decisió del Suprem de deixar sense vot més de 160.000 espanyols nacionalitzats a través de la llei de nets.
2: Assumeix, però, que hauran de ser els afectats els que recorrin individualment la suspensió. Haurien d'acreditar que els seus avis van ser exiliats, una situació que veuen molt difícil tant experts com també des del Centre de Descendents d'Espanyols Units. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista a Es Ràdio, ha celebrat, però, la decisió del Suprem.
4: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del techo. Pero evidentemente no puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
2: Per la seva banda, l'advocacia de l'Estat estudia un recurs davant del Constitucional.
1: L'exconseller Toni Comín tornarà a trepitjar Catalunya el dissabte 24 d'octubre al migdia, després de 9 anys d'exili.
2: Ho farà després de creuar a peu la frontera d'un dels colls de la Catalunya del Nord. Ho ha explicat en una carta oberta on diu que és el moment de deixar l'exili. Abans del retorn de Comín, la setmana que ve, el Tribunal Suprem ja té previst aplicar-li definitivament l'amnistia a ell i també a l'exconseller Lluís Puig i a l'expresident Carles Puigdemont. El jutge Pablo Llarena comunicarà la decisió entre aquest divendres i dimarts que ve i després la sala penal del Suprem firmarà l'arxivament definitiu de la causa.
1: La línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua un dia més amb retards importants per l'incendi dilluns d'un comboi a l'altura de Saragossa.
2: Les incidències es mantindran fins que no es pugui retirar el tren sinistrat, perquè els treballs de reparació de la via obliguen a limitar la velocitat a 80 quilòmetres i a circular per via única en un tram de 25 quilòmetres. Renfe, de fet, no dona cap data concreta i diu que aquests treballs podrien durar dies. Les operadores Irio i Ouigo ja han cancel·lat per avui 4 i 2 trens, respectivament, en els dos sentits, mentre que Renfe ha modificat els horaris dels combois i diu que informarà individualment els viatgers.
1: El papa Lleó XIV es recupera de l'operació per extirpar-li un tumor maligne al pulmó.
2: El van intervenir ahir a l'Hospital Gemelli de Roma després que en una revisió rutinària els metges detectessin un nòdul que podia ser cancerós. El Vaticà assegura que la intervenció ha anat segons el que estava previst. Els metges li han extirpat el lòbul inferior del pulmó dret i el mateix comunicat expliquen que les primeres hores de postoperatori també han anat bé. De moment, Lleó XIV continuarà ingressat.
1: L'Associació de Víctimes dels Testimonis de Jehovà reclama justícia per totes les persones que han mort per no haver rebut una transfusió de sang.
2: Ho han denunciat a Catalunya Ràdio després que els sorprengués l'anunci que ha fet els Testimonis de Jehovà, que ara permetran als fidels rebre plasma, plaquetes i glòbuls vermells i blancs. Samuel Ferrando és el president de l'Associació de Víctimes.
5: El que més ens xoca no és que el canvi doctrinal ha vingut, s'ha anunciat en un vídeo d'uns 30 segons, sense cap mena d'autocrítica ni de demanar perdó per res. Simplement un canvi més, com que qui anuncia que demà és festa, no? I sense cap tipus de disculpa per les persones que han sofert per aquesta doctrina.
2: De fet, l'organització va arribar a qualificar de màrtirs els fidels que es negaven a rebre transfusions i posaven en risc la seva salut i fins i tot la seva vida. És per això que estudien presentar una demanda col·lectiva.
1: La revista musical Under Rock celebra el seu número 400 amb una edició especial que ha presentat a l'antiga fàbrica d'Am de Barcelona.
2: Recull els 400 millors discos catalans de pop-rock del segle XXI presentats en ordre cronològic, des de Rússia, d'Antònia Font, del 2000, fins a Paco de Lux, de Triquell, del 2025. Tot plegat culmina amb un top 10 dels millors discos, on hi ha Maria Arnal i Marcel Bagés, Els Pets o Manel, i que encapçala el disc Alegria, d'Antònia Font.
1: Doncs moltíssimes felicitats a la revista Under Rock per sobreviure en temps complicats per revistes especialitzades. A dormir?
2: Som-hi.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
1: 6:45 del matí.

0: La nostra obligació és defensar una part irrenunciable d'Espanya.
1: Qui passa més de puntetes en aquesta visita és l'Ara. Per començar, la foto és una altra. És dels Reis davant un cementiri amb tombes blanques i ho acompanya d'aquest titular. Recorda les víctimes i crida a retornar els migrants.
0: Visita a Ceuta. Banda, hi ha altres titulars destacats. El mateix diari Ara destaca que Zelensky alerta que els aliats no van avisar de l'últim atac rus.
1: En clau de precampanya, La Vanguardia titula amb unes paraules d'Alberto Núñez Feijóo. Aquestes: no hi ha netedat democràtica sense netedat del cens.
0: Altres titulars que ens han cridat l'atenció. El periòdico diu que Planeta ultima la compra de Juventud, la històrica editorial de Tintín.
1: I la majoria de portades també recullen l'operació amb èxit del Papa i la remuntada amb golejada i del Barça.
2: I avui als diaris hi trobem opinions sobre el funcionament dels trens i també sobre les eleccions del 29N.
0: L'Ara titula l'editorial L'alta velocitat tampoc i diu que tenim dret a imaginar i exigir una cosa tan senzilla com un país on els trens, tots els trens, funcionin amb puntualitat.
1: I considera que la desafecció ciutadana amb els poders públics té molt a veure amb mancances tan evidents i habituals com el transport públic.
0: El Mundo assenyala que els ciutadans estan farts del mal funcionament dels trens i assegura que això sacseja el PSOE a Catalunya.
1: Diu que el mal funcionament del transport ferroviari hauria de forçar una reacció immediata d'Òscar Puente, més preocupat per les xarxes socials que no pas de buscar solucions efectives.
0: Pel que fa a les eleccions, l'exdiputat d'Esquerra Joan Tardà fa un article al periòdico titulat El costerut camí de la unitat de l'esquerra, en què defensa l'acord dels republicans en Podem per anar junts als comicis.
1: I considera que si al final un acord més ampli no és possible, valdria la pena abandonar arrogàncies i que els dèficits d'entesa no es converteixin en rancor.
0: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, alerta que la bola, la mentida, s'ha convertit en arma electoral.
1: I lamenta, de cara al 29N, la intel·ligència artificial que contribuirà a propagar més que mai, diu, la desinformació.
0: I per la seva part, El País dedica l'editorial a lamentar que els nacionalitzats amb la llei de nets no puguin votar.
1: I recorda que hi ha pocs drets tan sagrats com el vot.
2: Repàs també la premsa digital, aquí no deixen tranquil.
1: Doncs mira, Cristòfol Colom, sí. Ara la Casa Blanca ha llançat un web per homenatjar-lo amb la qualificació literal d'heroi americà original.
3: Mare meva.
1: Sí.
3: Quin 26 coses més bonic, Solana. Sí. Esclar que sí.
1: El web conté fotografies i gràfics generats amb intel·ligència artificial. Inclou, per exemple, una infografia de la ruta que va seguir la seva expedició el 1499. Trama recuperat l'11 d'octubre com el dia de Colom.
3: Mare meva. El Perú es fixa en els cabells dels alumnes.
1: Sí, la presidenta peruana, Keiko Fujimori, diu que els nens han d'anar amb cabells curts i les nenes tenen prohibit portar-lo massa llarg, tenyir-se'l, maquillar-se o pintar-se les ungles. A més, la mida de les faldilles diu que ha de ser adequada, sense precisar més què és adequada per ella.
3: Però adequada, suposo que, vist el context de la notícia, sí, entenc que per sobre dels genolls, no?
1: Exacte. Diu que l'ordre no només ha de tornar als carrers, sinó també a les aules. Ho recull El País.
3: La notícia que farà saltar del sofà una generació.
1: Reobre el Carme.
3: Ah, mira, que gaire. Bé.
1: La mítica discoteca, la plaça Reial de Barcelona. Doncs reobre amb espreig i concerts a la vista. El local torna després de 6 mesos, ara amb uns nous propietaris que en volen conservar l'essència. Darrere hi ha l'equip Magnífico Club. Ho veiem a BTV.
3: I quan falten 2 mesos i mig... que no ho havia llegit sencer. Per Nadal, quan falten 2 mesos i mig per Nadal, sí, ho esteu escoltant bé.
1: Encara que no t'he posat l'amiga.
3: No, no, ja arribarà, que s'està descongelant. Alerta, torrons esgotats?
1: Sí, es van esgotar de seguida a la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra de Gramont. Per posar-hi noms, quins es van esgotar? Doncs mira, Torrons Fèlix va esgotar la seva novetat, que és el torró de Sant Esteve. Que et preguntaràs, torró de Sant Esteve?
3: Sí.
1: Doncs mira, a base de caramel, praliné d'avellana amb xocolata, avellana caramelitzada i tot recobert amb xocolata negra.
3: Bé.
1: Torrons Roig es va quedar sense existències del seu trufat de taronja i Torrons Vicenç va triomfar amb les varietats del torró d'en Nocilla. Llegim el Segre.
3: Gràcies, Sílvia.
1: Ara.
3: Puja una miqueta, que l'audiència ho agraeix. Home, clar que sí. Bon Nadal des de Catalunya Ràdio.
1: Maria Curta.
3: Vinga. Que hi ha aquí sol a l'estudi fent el pallasso. Vinga, Marta.
4: Si és que ens encanta el Nadal.
3: No t'agradarà, tu.
4: Ens encanta el Nadal.
3: No és ganes de que passi, no, ni començat. Però, per sort, sí que ens encanta repassar alguns apunts culturals quan falten 5 minuts per 5:45. Marta.
4: Mira, avui comencem parlant de teatre perquè ja sabem la llista dels nominats als Premis Butaca. L'amor venia amb taxi de la cubana lidera aquesta llista, opta a 9 premis, mentre que la mort i la primavera de la companyia de dansa La Veronal i El Barquer, dirigida per Julio Manrique, estan nominades en 8 categories. Completen el grup dels muntatges més destacats en aquests premis La Corona d'Espines i Una Festa a Roma, amb 5 nominacions cadascuna, i en la categoria de direcció competeixen noms com Julio Manrique, Clara Segura, Àlex Rigola i Xavier Albertí. Els guanyadors se sabran el 23 de novembre.

0: A Canàlies, tampoc deixem de parlar de teatre, perquè avui s'estrena Nosaltres del Sense Nom, de la companyia Mos Maiorum, escrita pel gran Joan Iago i dirigida per Irene Utranis. Això és un espectacle que es pot veure al Teatre Texas fins al 13 de desembre, en aquest cas. I avui també comença, doncs, la temporada d'Òpera a Catalunya. El Teatre Municipal La Faràndula de Sabadell comença aquesta temporada d'òpera. També es farà per altres espais i per altres ciutats de Catalunya, una temporada que s'allargarà fins al 30 de maig.
1: Quina bona notícia que hem tingut.
0: Sí. Bueno,
1: que
0: també
1: la vam tenir ahir, que ja van anunciar el seu retorn amb un nou disc.
0: Un nou disc i una gira per estadis. A casa nostra apunteu aquesta data, el faran a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el proper 18 de juny. I apunteu també aquesta segona data, que és el 17 de novembre, que és quan es podran comprar les entrades.

0: toque ara. No ho supero.
1: Quina veu més fineta que té el Macià.
0: Sí.
1: A veure, 3 minuts.
0: Ah,
1: mira, l'Ara ja ha arribat. Hola, carinyo.
2: Hola.
1: 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Dada Maria. Maria, bon dia de nou.
3: Molt bon dia.
1: Mentre la Lara s'asseu amb tota la
3: xorra
1: i tranquil·litat del món. Ai, el cordomí també el dec tenir per aquí, despert.
4: Bon dia.
1: Bon dia. Què tal?
4: Molt bé. Aquí a punt.
3: Cada dia més d'hora, Eloi, tu?
4: Home, sí. Jo estic connectat ja des de fa 10 minuts. Ja he escoltat mig programa.
1: Pots confirmar, ja que ets un nou participant, que la Dada Maria és una de les seccions que més t'enganxa d'aquest programa?
4: Home, per favor, no en tinguis cap dubte.
1: Que tingui tothom
4: enganxat amb la Dada Maria. A part de la meva intervenció.
1: Però què ve primer? La teva intervenció o la Dada Maria?
4: La Dada Maria. La Dada Maria, sens dubte. Jo em llevo per la Dada Maria, no per explicar el temps.
1: Oh, molt bé. Que, per cert, he de dir-te que Francesc Mauri ens ha enviat una nota de veu demanant una cançó, eh? També t'ho dic.
4: De veritat.
1: També t'ho dic. L'escoltarem els propers dies als matiners de Catalunya Ràdio amb una història molt Mauri. Però això serà properament als matiners. Mentrestant, Maria, què?
4: Molt curiositat passar d'aquí, no?
3: Al febrer, el llibre més venut a Amazon va ser Devuélveme mi país, ja ho direm bé, del polític d'extrema dreta, el Vice Pérez, que ho celebrava així.
5: El que ya es el libro más vendido en Amazon en España, el más vendido de todo el país en solo 10 horas de salir a la venta, no se puede comprar ni en el Corte Inglés.
3: Doncs bé, ara una anàlisi feta pel diari El País amb l'eina Pangram ha arribat a la conclusió que el 97% d'aquest llibre es va fer amb intel·ligència artificial.
1: Molt bé.
3: I no és l'únic, perquè aquesta mateixa anàlisi ha trobat que hi ha molts altres llibres autopublicats fets amb IA. De fet, aquests autopublicats ja sabeu que són els que no passen per una editorial, sinó que tu els pots publicar de manera gratuïta a Amazon. Davant de persones que decideixen autopublicar un llibre, que cada cop són més, hi ha una allau amb aquesta irrupció de la IA, Amazon s'ha vist obligat a posar límits. Per això avui us pregunto... Uf.
4: Això serà complicat.
1: Això és pitjor que la final de l'1-2-3.
3: Amb la Ruperta.
1: A veure, oients, exacte, oients dels matiners, també alerta que us animem a participar al programa, eh? Pregunta de la Dada Maria d'avui.
3: Quants llibres, com a màxim, pot autopublicar-se un autor a Amazon cada setmana?
1: A veure, quants llibres es pot autopublicar una persona a Amazon per setmana?
3: Exacte. Jo ara deixo publicar un llibre, però em posen un límit.
1: Doncs jo dic que 5.
0: Mira, no he dit 5, però direm 3.
1: Marta Viana diu 3.
0: Jo 10.
1: Lara diu 10. Cordomí?
4: Jo dic 1.
1: És que la pregunta és...
4: No pots autopublicar-te més d'un llibre a la setmana.
1: Oh, escolta'm, però coneixent a Amazon, ja t'ho dic ara, ells deuen buscar la pela. Macià. Macià Closes diu 4. Avui, diguem que tenim ja un grup reduït de 1, 3, 4, 5, que és Cordomí, Marta, Macià, Canalies, i després Lara va per lliure i s'anima.
0: No té cap sentit,
1: dient 10. I la Dada Maria d'avui la guanya...
3: Eloi Cordomí! Són dos, però vam quedar que guanyava el que s'aproximava més persones
1: i havia empat,
3: eh? Mira, la cosa és que des del setembre Amazon deixa que els autors s'autopubliquin 2 llibres a la setmana. Són 2 per format, és a dir, digital, també portada tova o portada dura, però s'entén que és de la mateixa obra, d'acord? Llavors, fa 2 anys, quan va començar a establir els límits, es podien publicar fins a 3 llibres al dia, o sigui, tu imagina't. Després, l'Ara no anava tan malament perquè van rebaixar el llindar fins a 10 llibres a la setmana, i ara veient que hi ha molta gent que fa llibres com xurros, amb això de la intel·ligència artificial, doncs han tornat a rebaixar el límit a 2 a la setmana. Però clar, si tu comptes, això són 100 llibres
1: imagina't,
3: a l'any.
1: Imagina't.
3: Qui pot crear 100 llibres a l'any?
1: Home, molt bé, Cordomí, molt afinadet això avui, eh?
4: Què et sembla? Aquí anem a comptar maneres ja, eh?
1: Sí, veig que jo porto una ratxa bastant horrorosa a la Dada Maria. M'estic començant a decebre una mica amb mi mateix.
0: No, home, no.
1: És que no em foto ni una lloc, de veritat.
3: L'Eloi em porta 2, tinc el recompte.
1: Ah, tens recompte.
3: Mira, ara 8. Marta, 7.
0: Ui!
3: Canalia, 5. Macià, 4. Eloi, 2.
1: Bueno.
3: I després els artistes convidats
1: que
3: he tingut.
1: Ens enllacen últimament.
3: No sé què li deu estar passant.
1: Sí, aniran passant. Gràcies, Maria.
3: Fins ara.
1: Fins ara. a 6:15 del matí, pràcticament 2 minuts. Avui als matiners tenim un val per 2 persones per l'obra Panorama des del pont, que podreu veure al Teatre Goya de Barcelona. Les funcions seran del 16 d'octubre al 29 de novembre i... Vaja, pràcticament, per no dir específicament, es retrata amb una força dramàtica extraordinària els conflictes més profunds de l'ésser humà. Panorama des del pont, al Teatre Goya, si voleu aconseguir aquestes entrades. I, home, de pas saludar-nos, 93207474. Maiol Roger, bon dia de nou. A veure, un moment, Maiol Roger, bon dia.
6: Bon dia.
1: Ara sí, 13 minuts, les 6 del matí. A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
6: Avui pendents de les protestes dels pagesos, que comencen a arrencar 6:45 des de diferents punts del país. També li preguntarem per les seves demandes al conseller de Presidència, Albert Dalmau. A l'Àgora repassarem els moviments a l'esquerra, entre Front Ampli, Esquerra i Podem, que està la cosa interessant i calenteta. Després, entrevista als germans Adrià, Ferran i Albert Adrià. I atenció, farem Àgora Esportiva, també, que ell Barça va guanyar, és necessari, té les sèries i atenció a la pregunta, perquè hi ha eleccions el 29 de novembre, però t'has preguntat mai com es governen els animals? Si el rei Lleó té una monarquia parlamentària o no? Doncs avui Evelyn Segura, la nostra experta en benestar animal, ens ho respon al matí.
1: Home, alguna jerarquia és el món animal, hi ha d'haver, no?
6: Sí, si n'hi ha entre els humans que a vegades no tenim, no tenim més instint que el més bàsic, doncs també n'hi ha el món animal, ja t'ho avanço.
1: Doncs vinga, us escoltarem com sempre a partir de les 6. Gràcies, Maiol.
6: Fins ara.
1: Fins ara.
7: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
8: No me quiere llamar, capó, que me llamo també.
9: Ja hi tornem a ser.
10: 11a temporada del Tot Costa.
11: ¿Por qué? ¿Por qué?
9: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
10: Nova temporada amb els vells clàssics.
12: No sé si són muy simpáticos. No sé.
7: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
12: No entiendo.
7: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
15: No.
14: Edges for Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
16: It's the moment to believe in the project.
14: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
7: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
16: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
7: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I aquest home del temps té un nom i el sap tothom. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
4: Bon dia, bona hora.
1: Escolta'm, què, quin dia ens espera per avui? Que he sortit de casa, almenys arran del litoral, he pensat, quina bona temperatura, és la temperatura perfecta que m'agradaria tenir tot l'any.
4: Ets el meu termòmetre, eh? Al matí sí. Una mica percebo les sensacions que té la gent gràcies als teus comentaris.
1: Veus?
4: Em va molt bé, això.
1: Molt bé, doncs jo seré el teu termòmetre baròmetre.
4: Mira, sí, les temperatures encara són molt suaus, són molt semblants a les d'ahir. Sí que han baixat un palet, potser en alguns llocs de l'interior, perquè no hi ha tants núvols, però encara continuem amb bancs de boira o núvols baixos al centre de Catalunya, també en alguns llocs del prelitoral, no tan abundants com els d'ahir. I avui serà un dia de sol, un altre dia sol, amb algunes capes de núvols prims que ens aniran creuant, alguns nuvolets que al migdia poden aparèixer al litoral i prelitoral, sense precipitacions, i tot plegat amb temperatures que tornaran a enfilar-se més o menys com ahir, en general les màximes de 24-26 i les més altes més de 28, potser 30 graus al sud de Catalunya. Però hi ha previsió de canvis, canvis que ens arriben coincidint amb el cap de setmana, amb una dana, una depressió aïllada a nivells alts, que provocarà segurament un episodi de pluges que poden arribar a ser abundants. Així que aquests dies estarem, probablement estarem distrets una altra vegada.
1: Aprofitem, doncs, aquestes bones temperatures, perquè, com ens acabes de dir, el cap de setmana hi ha aquest gir inesperat de temperatures.
4: I abans encara pujarà una miqueta més. Divendres pujarà una mica més. Va, gaudeix-les.
1: Ho direm. Una abraçada, Eloi.
4: Fins ara.
1: Fins demà. Adéu.
7: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Res em fa més feliç que ens truqueu en directe al 93207474. Ens encanta escoltar els oients matiners i, sobretot, regalar teatre, perquè és el regal perfecte i és tan fàcil, només cal que entreu a regalateatre.cat i d'aquesta manera fareu feliç aquella persona que tant estimeu. I és per això que avui, des de Regalar Teatre, us convidem a anar a veure Panorama des del Pont al Teatre Goya de Barcelona. Recordeu, funcions del 16 d'octubre al 29 de novembre. Si ens truqueu, teniu l'opció d'emportar-vos aquest parell d'entrades, que, escolta'm, per començar el dia no està gens malament. Saludo aquestes hores del matí en Marc. Molt bon dia, Marc.
11: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Marc? Molt bé, i tu?
11: Molt bé, molt bé.
1: Des d'on ens truques, Marc?
11: Pues mira, de Tiana.
1: Des de Tiana.
11: Correcte.
1: Tan bonica la població de Tiana.
11: Molt bé, sí, sí.
1: Teniu allà aquell casino que es menja fantàstic, el casino de Tiana.
11: Exacte, el casino, el casal...
1: El casal, tot. És una meravella, Tiana. I escolta'm, què fas d'espera aquestes hores, Marc?
11: Pues mira, cap a la feina.
1: Cap a la feina. De què treballes?
11: Doncs porteu una empresa metal·lúrgica aquí al Vallès.
1: Molt bé. I fins a quina hora tens previst treballar?
11: Pues a les dues i quart, com a molt, ja pleguem i cap a casa.
1: Bé, un bon horari, no? Suposo, Marc.
11: Sí, perquè si vaig al crossfit al migdia i doncs ja busca els nens i tota la pesca.
1: Tens tot el dia ben organitzat, pel que veig.
11: Exacte.
1: Doncs a veure si ho acabem de reblar amb aquest parell d'entrades per anar a veure Panorama des del Pont. Marc, també una abraçada.
11: Ojalà. Vinga, va, gràcies, noi.
1: Que vagi molt bé, tens el número 1. Adéu, adéu.
11: Ja, adéu.
1: Qui tinc per aquí? Tinc el Guim? Guim, bon dia.
15: Bon dia.
1: En Guim, ell va insistint que això és meravellós, no? T'ho diu, jo ho vaig intentant. Va, això està bé, Guim. Qüestió d'insistència, a vegades, és com millor surten les coses.
15: Sí, sí.
1: Doncs, Guim, no, vaig a saludar altres oients, perquè tu ja et coneixem, amb el teu permís. Et dic que tens el número 2 i a veure si tens sort.
15: Molt bé.
1: D'acord, Guim? Que vagi molt bé. Adéu. I acabo saludant a la Gemma. Gemma, bon dia.
17: Bon dia.
1: Què tal, Gemma?
17: Bon dia.
1: Va bé el matí?
17: Va bé.
1: Va
17: ja
1: bé.
17: Acabada, ja va.
1: Tot i així et veig optimista, Gemma?
17: Sí, ja estem a dimecres. Ja està.
1: Sí, aquesta setmana ha passat curta, demà dijous, ja tornem ja a tenir el cap de setmana aquí, hauríem de treballar tots de dimarts a divendres i la vida seria més fàcil.
17: Sí, seria tot més fàcil, la veritat és que sí.
1: Clar que sí. Doncs escolta'm, Gemma, a veure si la fem una mica més fàcil amb aquest parell d'entrades per anar a veure Panorama des del Pont.
17: Perfecte, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Gemma.
17: Adéu,
1: bon dia. Ai, és el nou èxit de Bruno Mars. No sé si ja heu tingut ocasió d'escoltar-lo. Es diu On My Soul. Evidentment està inclòs en el seu àlbum de retorn titulat The Romantic, un àlbum que es va publicar el 27 de febrer d'aquest any. Si no la coneixeu, els propers minuts, ell és el protagonista dels matiners, Bruno Mars. Bruno Mars.

0: Els més matiners.
1: I soul al ritme carregat de Bruno Mars, que ens empenja pràcticament fins les 6 del matí. Com cada dia abans d'acabar, toca saber quina reflexió va acabar ahir la nit l'Agnès Marquès després de presentar, evidentment, el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo del Catalunya Nit d'aquest dimarts, amb el que em quedo és, novament, amb les reflexions del Roman Urbús, que és el nostre expert en intel·ligència artificial i que a partir del pas que ha fet Giorgia Meloni de registrar la seva veu i la seva imatge, ens ha explicat que al final, com que entrem en un nou univers amb la intel·ligència artificial, tots plegats acabarem registrant la nostra veu i la nostra imatge per tal de protegir-nos de que ningú altre la faci servir. És ben bé el món al revés, perquè el que és ben estrany és que sense el consentiment d'algú tu puguis utilitzar la seva veu, la seva imatge, la seva identitat digital, segons a tu et sembli. Au, que vagi bé, vinga, ja és dimecres. Bon dia.
1: Doncs d'aquesta manera acabava ahir l'Agnès Marquès al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. I ara mateix és a punt d'arrencar l'actualitat amb el Matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell, a qui saludo ara mateix. Bon dia, Ostrell.
3: Hola.
1: Què
3: bon
1: tal?
3: Dia, bon dia. Molt bé.
1: Com sempre, ets la meva mà innocent.
3: A veure.
1: Un número de l'1 al 3, estimat Ostrell.
3: L'1.
1: El número, doncs mira, el Marc de Tiana. Se'n va cap al teatre gràcies a la innocència de l'Ostrell. Escolta'm, per cert, avui, entre d'altres, el conseller sí. de Presidència, l'Albert Dalmau, sí. també pendents de les protestes dels pagesos.
3: I per... la mobilitat. La mobilitat també serà un tema important avui, perquè estarem pendents del que passi encara, sí, encara amb els trens, i també per amb la mobilitat pel que fa a les carreteres, perquè si diverses columnes de tractors surten des de primera hora cap a Barcelona, doncs veurem què és el que passa també a les carreteres.
1: Algun dia hauríem de provar allò de la paciència de la gent, perquè crec que últimament els usuaris en general tenen una paciència sí. de quilòmetres, eh?
3: Són molt resilients, els catalans.
1: Exactament.
3: Si
1: doncs
3: no,
1: bé.
3: Si no, no estaríem aguantant Exacte. Segons quines aventures a Rodalies, per exemple.
1: No, de Rodalies és que és un xou.
3: S'ha de viure en positiu.
1: Ah,
3: positiu.
1: Això sempre.
3: És una aventura.
1: Sempre.
3: Quan surts de casa, però no quan tornaràs.
1: Exacte. Doncs ens agafarem aquest dimecres com una aventura.
3: Vinga, fins
1: que
3: ara.
1: Que vagi bé l'aventura, Ostrell.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
2: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, i com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar, i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant, i darrere d'un dia a l'altre.
1: De seguida tornarem a establir connexió amb alguns d'aquests indrets per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Abans, al punt de les 8 del matí, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 14 d'octubre. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. El politòleg i analista de dades, Xavier Calafat, ha parlat al Notícies en Xarxa de la forta penalització en escons que patirà l'esquerra en cas de concórrer dividida a les urnes.
3: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta.
1: Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. De seguida connectarem amb l'estació de Sants de Barcelona per buscar l'última hora. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó XIV s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Dels esports, avui destaquem la nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat al Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. Passen ara 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, ens convé saber si hi ha gaires problemes a l'hora de circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
4: Hola, molt bon dia. Comencem destacant que l'autopista del Maresme, la C32, hi ha trams de lentitud i aturades entre Cabrera de Mar i Tallà en sentit Barcelona per un accident que ja s'ha pogut retirar. L'autopista P7 hi ha lentitud i aturades entre la Roca i Parets del Vallès i entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Barberà i Mollet en sentit nord. A la C60 hi ha cua entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C17 hi ha retencions a Granollers i de Lliçà de Vall a Mollet en sentit Barcelona. A la C58 hi ha retencions a Terrassa, Badia i de Montcada Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. A la 2 hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 hi ha retencions de Gavà Esplugues en sentit Barcelona i entre Esplugues i Cornellà en sentit Sitges. A la C31 hi ha cua de Viladecans al Prat de Llobregat i a l'Hospitalet en sentit Barcelona. I situació complicada a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, a banda de les afectacions a l'alta velocitat, ara mateix també hi ha problemes a la xarxa de trens regionals. Un robatori de cable de coure entre Raimat i Almacelles, al Segrià, provoca retards a la circulació per via convencional entre Saragossa i Lleida. Aquesta matinada s'ha desconvocat, per cert, la vaga d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona prevista per avui, després que el comitè i la direcció hagin signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Això deixa, doncs, sense efecte les altres 5 jornades de vaga previstes inicialment per aquest mes d'octubre. I ara fem un cop d'ull a la previsió del temps. Ho fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui, dia tebi i dolç. A veure, explica'ns.
5: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet, tornarà a ser una jornada, podríem dir, de primavera, pel que fa a la temperatura, fins i tot una miqueta més alta que la d'ahir, això aquesta tarda. Sí que el matí està despertant humit, està despertant frescal, com toca per un 14 d'octubre, però no per tirar coets, no està sent un matí que s'hagi de posar marxa a la llar de foc, perquè ens entenguem, perquè la temperatura, fins i tot, arran de mar ja és agradable. El que sí que podem dir és que aquesta humitat elevada que tenim a gran part del país s'està traduint en molts bancs de boira, núvols baixos, un ambient enrarit, humit i carregat, sobretot a les comarques interiors. Déu-n'hi-do, totes les cubetes de les fondalades a la Catalunya central, de la Conca de Tremp, per exemple, també de la Vall de l'Ebre, amb aquesta boira que a hores d'ara és present. No ha de durar gaire, cap allà a les 11-12 del migdia s'acabarà retirant i aixecant, i per tant la tarda serà més aviat assolellada a tot el país, des del Pirineu fins a la costa. Hi haurà alguns núvols que simplement esquitxaran el cel, bàsicament a les comarques del prelitoral. I aquesta tarda, doncs, aquesta definició d'ambient tebi, ambient dolç, ambient de bonança, ambient molt agradable. Avui serà una tarda perfecta per fer activitats a l'aire lliure, per exemple. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil, entre altres. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 d'aquest migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume. Un fet que pot tornar a col·lapsar els accessos i el centre de la capital catalana, a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
2: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar, i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
1: De la mobilització dels pagesos, molt pendents també aquests dies d'aquesta precampanya on estem ja immersos. I és que després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. Ens ho amplia tot plegat el David Navarro.
6: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
7: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
6: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
8: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diuen Feijó i Abascal, es diuen PP i Vox.
6: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Precisament, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
9: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
1: De moment, però, l'espai progressista continua dividit i sembla difícil que s'arribi a unificar tots els partits d'esquerres en una única candidatura. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, alerta que aquesta fragmentació pot passar una important factura electoral, sobretot a les demarcacions petites, que podrien provocar la pèrdua de la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: Si la esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat dels vots, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? D'anar, és la diferència entre anar unides o dividides.
1: 8 i 12. Els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores. En una cita històrica, després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori, Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
10: Ceuta es España, insisto, es parte de la Unión Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
1: Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat amb 94 places de jutge i 47 de fiscal de les 700 que el Consell de Ministres va aprovar ahir per al 2027. És el nombre de places de jutges més alt de l'Estat empatat amb Andalusia i el repartiment de fiscals més elevat de totes les comunitats. La mesura, emparada en la Llei d'Eficiència Judicial, és la segona gran ampliació que impulsa aquest any l'executiu espanyol després de la del juliol passat. N'ha parlat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
11: És una notícia oportuna i necessària. Oportuna perquè estem, doncs, ja desplegada la llei 1/2025 que busca l'eficiència, per tant, recursos i reformes, i necessària perquè Catalunya està infradotada objectivament en quant a jutges. Això permet fer un creixement de gairebé un 10%, tant en unitats fiscals com en unitats judicials.
1: I avui també us expliquem que en l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el papa Lleó XIV se li ha extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. Una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat el pontífex al lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi de l'AVE que es va incendiar dilluns passat i avui dimecres continuaran les restriccions de circulació i velocitat a la línia d'alta velocitat entre Catalunya i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa. A l'estació de Sants, pendents d'aquests endarreriments, hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns com està la situació avui aquí a Sants.
12: Molt bé, Helena, es mantenen els retards aquesta hora poden anar dels 15 als 30, 35 minuts, però la situació s'ha normalitzat molt aquest matí i dista també molt dels moments caòtics i de confusió que es van viure a l'alta velocitat ahir dimarts. I tot plegat perquè estan sortint tots els AVE programats per Renfe. La companyia ferroviària el que està fent ara és acoplar dos trens i així garantir una doble composició i que no es perdin places en una única circulació. Si tot continua i es manté segons el previst, també aquest vespre s'incorporaran al servei dos trens en composició senzilla. Són dos trens sols, són exactament l'AVE 3180 Barcelona-Madrid i el 3190, cosa que afavorirà i millorarà molt el servei de l'alta velocitat. Però ja et diem, Helena, que les coses s'han millorat molt, els trens de l'AVE de Renfe estan sortint. Pel que fa a les altres operadores, en el cas d'Irios s'han suprimit 4 trens i en el cas d'Oigo també ha hagut d'adaptar el seu model, la seva línia de transport a les circumstàncies actuals. Dues coses importants, dues novetats a aquesta hora, Helena, i és que en el tram afectat els trens podran circular 160 km per hora. Ahir eren de 80 km per hora, així que es preveu una millora progressiva del servei d'alta velocitat a les hores vinents, mentre no hi ha data per a la retirada del comboi incendiat. Renfe ja avisa que es tracta d'una operació molt complexa i que s'estan investigant les causes.
1: Doncs gràcies, Anna, per aquesta última hora, aquesta millora de mica en mica per als soferts usuaris de tren i, en concret, en aquest cas, de l'AVE. Gràcies, bon dia, que vagi bé. Un home de 95 anys ha mort aquest dimarts a la tarda a Barcelona en un incendi que s'ha declarat en un bloc de pisos del carrer Portbou, al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 d'aquest carrer. Hi han treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat el foc per extingit cap a 6:45 de la tarda. I neguit a les Terres de l'Ebre perquè el projecte de gigafactoria de Móra la Nova podria quedar aturat si canvia el color del govern central. Una infraestructura clau pel territori que se sumaria a la de Tivissa i també al nou centre de dades que es projecta a Flix. Tot plegat ha de contribuir a convertir la Ribera d'Ebre en un clúster d'empreses vinculades a les noves tecnologies. Ens ho explica l'Albert Pasqual, de Canal 21 Ebre.
13: Les màquines ja treballen als antics terrenys d'Ercros per fer realitat el nou centre de dades que Summer Group impulsa a Flix. Una inversió estratègica de més de 1.000 milions d'euros que, segons l'alcalde Francesc Barbero, ha de permetre recuperar el fil industrial del municipi i de la comarca.
14: Reprendre el fil industrial i de creació de llocs de valor associat que sempre té qualsevol instal·lació industrial a Flix, especialment, que havíem quedat doncs, certament sota mínims després del tancament d'Ercros a principis del 2023.
13: Este equipament, juntament amb la gigafactoria projectada a Móra la Nova i Tivissa, ha de contribuir i a convertir la Ribera d'Ebre en un clúster d'empreses vinculades a les noves tecnologies. El Centre de Dades i Intel·ligència Artificial de Flix generarà un centenar de llocs de treball i nous ingressos fiscals per al municipi.
1: I com us estem dient des de primera hora, avui estem molt pendents aquest matí de Unió de Pagesos i de la tractorada que ha convocat a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil, entre altres. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia al centre de la capital catalana. Una d'aquestes tractorades arrenca hores d'ara des de Cervera, a la Segarra, i allà hi tenim a l'Héctor González i a la Cel Márquez de Lleida Televisió. Bon dia, Cel. Quina és la situació aquí hores d'ara? Veig que els tractors, encara estan de moment aturats, eh?
15: Bon dia, així és. La pagesia torna a mobilitzar-se per reclamar solucions per l'encariment dels costos de producció i denunciar les dificultats que arrossega el sector. Des d'aquí Cervera sortiran diversos tractors fins a Barcelona per unir-se a la manifestació convocada per Unió de Pagesos. Per parlar-ne tenim aquí el Pol Torra de Flot, pagès de la Segarra i membre d'Unió de Pagesos, que ens explicarà les principals reivindicacions i el motiu de la mobilització. Bon dia, Pol. Com afronteu aquesta mobilització i què és el que us ha portat a tornar a sortir a Barcelona amb els tractors?
16: Hola, molt bon dia. Nosaltres doncs, esperem com a Unió de Pagesos, juntament amb les altres entitats que s'han sumat a la nostra protesta, doncs, reunir un centenar de tractors a Barcelona i presentar doncs, totes les nostres queixes i tot el nostre seguit de reivindicacions que portem temps i exposant i que ara doncs, es veuen incrementades no, per als últims increments de costos que hem tingut que deixen el sector en una situació límit.
15: Un dels principals motius és l'encariment dels carburants. Com us afecta això el dia a dia?
16: Doncs sí, els carburants se'ns han augmentat, pràcticament estem pagant el doble que fa un any pel mateix gasoil, amb la qual cosa ens és molt difícil doncs, seguir produint amb aquestes condicions i també hem de pensar que a darrere hi van altres increments de preu com poden ser, per exemple, els adobs. Els adobs, ara mateix un adob estàndard amb un cereal de secà està costant uns 250 euros per hectàrea. Això és un valor que no s'havia vist mai i ens impossibilita i doncs, seguir fent la nostra activitat. Nosaltres ens trobem una clara posició de desavantatge envers al sector intermediari i, per tant, no podem traslladar tot aquest augment de costos que estem tenint al valor del nostre producte.
15: Ara aquí podem veure en imatges que han arribat ja els tractors des de Lleida, que han passat per Fondarella, Tàrrega, fins a arribar aquí a Cervera. D'aquí en sortireu tres. Què és el que voleu mostrar amb aquesta arribada de tractors fins a Barcelona? No és una cosa gratuïta.
16: No, i tant. Al final, tot l'esforç que suposa no, doncs baixar fins a Barcelona una temporada com estem ara, que estem amb sembra, que estem acabant d'aplicar DOPS, i a més el preu del gasoil que tenim, doncs són hores de tractor, però volem mostrar que realment el sector està en una situació límit. Estem patint molt. Mostrar doncs, el nostre descontentament amb tot el que s'està fent fins ara i demanar d'una manera amb molta força tot el que nosaltres necessitem per continuar exercint la nostra activitat.
15: Moltes gràcies, Pol. Doncs aquesta és la situació que porta els tractoristes a mobilitzar-se fins a Barcelona. Es manifestaran davant del Palau de la Generalitat, la delegació del Govern i la Conselleria d'Agricultura amb l'objectiu de que les seves reivindicacions es tradueixin en objectius reals.
1: Gràcies, Cel, per aquesta última hora. També aquesta columna que ha de sortir de les comarques de la demarcació de Lleida, que surt des de Cervera, però que també han recollit altres pagesos de tota la comarca, de tota la demarcació, dèiem. Gràcies, companys, doncs, per la fotografia també des de la Segarra.

0: Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans i després que el VAR anul·lés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
1: Football can change very fast, so...
2: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar. Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
1: You win the big titles and this is we are working every day for that.
0: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició. Acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants, com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. I victòria també del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara els de Sekulić són 6ens a la taula. Per contra, el Kitzanàs Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Bakhçeşehir turc per 100-88. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A l'Eurocup, a la Europe Cup, ara ho dic bé, a la Europe Cup, el FIAC Girona continua comptant els partits per victòries després de dues jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. Mac Clang, amb 22 punts, va liderar la anotació de l'equip. I arribarem a 9:15 amb la cultura, després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum que serà el desè. La maqueta és el nom d'aquest seu nou treball. Es tracta d'un doble disc... que es posarà en prevenda aquest diumenge i que es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent. I ja coneixem els nominats dels Premis Butaca, els guardons de referència de les arts escèniques que enguany arriben a la seva 32a edició. L'Amor venia en taxi, de la Cubana, lidera amb 9 nominacions, seguit del Barquer, del Teatre Lliure, i La mort i la primavera, de la Veronal, amb 8 cadascun. Julio Manrique, Clara Segura, Àlex Rigola i Xavier Albertí figuren entre els directors nominats. Entre els intèrprets destacats, Josep Maria Pou, Francesc Garrido, Àngels Guinyalons i Marta Angelat. La directora dels guardons, Glòria Cid, n'ha parlat al programa 180 graus de la xarxa.
3: Jo vaig començar amb 20 anys i ara en tinc 52 i et dic jo que no pensàvem que arribarien tan lluny. Però és veritat que la professió sempre ha valorat molt el vot del públic. El públic no guanya ni perd res votant i triant el que més li ha agradat. I aquest vot sincer, en el fons, és el més democràtic i la professió sempre l'ha rebut molt bé i nosaltres contents de continuar.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai. Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
6: La tradició es mou si la mous tu.
5: Tota la informació a firamediterrània.cat.
7: Sabies que...
8: Saps quin és l'origen del Tipex? La inventora d'aquest article tan important a la papereria va ser Beth Nesmit Graham, que l'any 1946 va començar a treballar després del seu divorci per poder subsistir. Contractada com a secretària al Texas Bank and Trust, va ser on es va adonar que era molt difícil esborrar o dissimular els errors comesos en mecanografia documents. Per guanyar-se uns diners extra, es va oferir a pintar les finestres del banc durant les vacances, i fent aquesta tasca es va adonar que qualsevol error en els marcs quedaven corregits en aplicar-li una capa de pintura blanca. I va pensar que podia fer el mateix amb les errades als documents. Beth va preparar una barreja casolana de pintura blanca i aigua per provar-la als documents fins a trobar la fórmula adequada. Amb l'ajuda del professor de química del col·legi del seu fill, el 1956 va aconseguir desenvolupar un compost que tenia la capacitat de cobrir qualsevol error sobre el paper gairebé sense deixar rastre i que, a més, s'assecava immediatament. Així que va crear la seva pròpia marca per vendre'l sota el nom de Liquid Paper. A l'any 1968, el seu Tipex ja era molt rendible i a l'any 1979 va vendre la seva empresa i el seu revolucionari producte a Gillette Corporation per 47,5 milions de dòlars. Va morir un any després, quan només tenia 56 anys, per la qual cosa el seu fill va heredar tots aquests diners i va donar la meitat a obres benèfiques.
4: La xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen hores d'ara des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
10: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
0: S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. El politòleg i analista de dades, Xavier Calafat, ha parlat al Notícies en xarxa de la forta penalització en escons que patirà l'esquerra en cas de concórrer dividida a les urnes.
11: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de amb els mateixos resultats perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta.
0: Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. De seguida tornarem a connectar amb l'estació de Sants de Barcelona per buscar l'última hora. El president del govern, Salvador Illa, viatja avui a Brussel·les per reclamar a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aprofitarà la trobada per demanar a la Comissió Europea més sensibilitat amb les especificitats del sector primari català. De seguida, connectarem en directe amb Brussel·les a la prèvia d'aquesta visita. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó XIV s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Dels esports, avui destaquem la nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4, amb remuntada inclosa, després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho estem destacant des de primera hora. Unió de Pagesos convoca avui dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que circularà també pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume. Un fet que pot tornar a col·lapsar els accessos i el centre de la capital catalana. A banda, està clar d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà aquesta protesta. A Vic, pendents de la marxa, hi tenim el Miquel Giol i l'Eudald Puig del Nou TV. Bon dia, Eudald. Quina és la situació aquí ara mateix a Vic? A punt de marxar o encara no?
2: Sí, bon dia. Aquí ara mateix, al punt de concentració aquí a la capital d'Osona, aquí a Can Pamplona, de moment comencen a arribar aquests tractors. Per ara n'hi ha dos, però s'espera, esperem-ho, que en vagin venint alguns més. De moment n'hi ha dos i un d'ells és el que porta l'Oriol. Oriol, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Tot a punt per baixar a Barcelona.
3: Sí, avui ens han llevat d'hora i cap a Barcelona que anem.
2: Què és el que demaneu? Per què baixeu a Barcelona?
3: Bueno, tenim... Hi ha moltes coses enquistades doncs, de fa molts anys, però principalment doncs, demanem un ajut directe de 17.000 euros per UTA, per tota la pagesia catalana, ja que portem un any molt complicat, una sequera extrema que ha faltat molt a tot tipus de cultius. Llavors, creiem que tots els sectors estan afectats i que aquesta ajuda directa és molt necessària doncs, per tota la pagesia. Per altra banda, doncs, també demanem un gasoil professional, ja que l'efecte doncs, de globals, de les guerres i tot plegat doncs, també fa que aquest combustible cada vegada sigui més car i ja fa molts anys doncs, que demanem aquest gasoil professional que sigui d'un IVA reduït i que sigui un cost més estable per la pagesia, a part doncs, de temes de burocràcia, l'accés de fauna salvatge, que aquest any tenim un repunt de senglars a tot Catalunya degut a la sequera, poder estaven quiets i ara han sortit tots i ens estan rebentant els camps. Llavors, bueno, les comarques ramaderes poder no estan tan afectades perquè la ramaderia, amb sort, encara és d'un dels sectors doncs, que funciona i que els preus doncs, són adequats, tot i que els costos han augmentat molt, però sí

0: respirar ara mateix aquí a Vic, a la capital d'Osona. De moment, dos tractors que ja enfilaran camí d'aquí a ben poca estona cap a la capital catalana.
1: Doncs gràcies, companys del Nou TV, aquesta nova columna també que ha de marxar, que anirà també, passarà pel Vallès i recollirà a Mollet altres companys pagesos d'aquella zona. Gràcies, doncs, per la fotografia també del moment. I enmig d'aquesta nova tracturada reivindicativa ens volem fixar en el camp, però des d'un altre angle, des d'un altre vessant, el de la formació. Com es prepara la nova generació de pagesos en un moment de crisi i transformació del sector com és el que estem vivint ara? Li preguntem a la Marisa Amo. Ella és directora de l'Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura. Ubicada al Maresme, a Cabrils, aquesta escola forma part de la xarxa d'escoles agràries de Catalunya que, en conjunt, tenen prop de 700 alumnes matriculats. Marisa Amo, bon dia i gràcies per atendre'ns aquest matí.
2: Bon dia, moltes gràcies, Helena, a vosaltres per comptar amb les escoles agràries.
1: Ho dèiem ara, avui la pagesia torna a sortir al carrer. Segona manifestació en pocs dies. Recordem que a Lleida els tractors també es van manifestar no fa gaire. Des de l'àmbit formatiu, com es viu aquest malestar? Els alumnes també perceben aquesta sensació de límit que travessa el sector agrari?
2: Sí, evidentment, tot el que passa en el sector arriba a les escoles. Si les escoles agràries es caracteritzen per alguna cosa, podríem destacar precisament per aquesta cercania que tenim amb el sector. Ens coneixem pràcticament. Totes les escoles tenen una especialització i coneixen els seus productors, cooperatives i el sector que tenen al voltant, i això ho viuen els nostres alumnes. Sí.
1: El llistat de greuges que plantegen els pagesos, ho estem sentint des de primera hora, des de que plantegen els pagesos en actiu, és molt ampli, ho deia, ho sentíem des de primer moment. I els joves que es volen dedicar a la pagesia avui, quins són els principals obstacles que es troben? Què us diuen? Què és el que els preocupa? Quins són els pals a les rodes que han de sortejar, en tot cas?
2: Bueno, no hi ha un únic obstacle, no? És una suma de factors. El principal és l'accés a les terres, a la necessitat d'una inversió forta per començar, la rentabilitat, es pregunten, em dedico això, però serà rentable? No? La burocràcia, és veritat que és molta, i sí que fa també una certa incertesa al canvi climàtic, si serem capaços d'adaptar-nos. Estic convençuda que sí, però necessitem un recolzament formatiu i un canvi de paradigma i de portar una finca com si fos realment una empresa, que és el que és, una empresa.
1: Parlant de canvi climàtic, és una de les preguntes que també li volia formular. Com s'està adaptant el sector i la formació a aquesta nova realitat? Quins nous models de producció s'estan obrint pas en aquest sentit?
2: Pues hem de pensar uns models de producció que siguin més eficients, més rentables i eficients. Eficients amb els insums. Necessitem aigua per produir, però aquesta aigua la necessitem tothom, també la necessitem per beure, per viure. Llavors hem de ser més eficaços amb els sistemes de reg. Ja no podem pensar en fer un sistema de reg qualsevol, ha de ser un sistema de reg eficient. I per saber si és eficient necessitem recolzar-nos en tecnologia que ens ajudi a passar a saber què està passant amb aquesta humitat del sol que no veiem, no? I llavors hem de formar a futurs pagesos que sàpiguen fer servir aquestes eines i prendre decisions per disminuir costos, aigua, insums, i que en tinguem per tots. Ens hem de transformar digitalment, però això ja està passant. Els nostres agricultors ja estan formats, han de continuar formant-se, i per això les escoles agràries són un factor important en aquesta formació d'inici i de continuació, perquè també formem el sector contínuament durant tota la seva trajectòria.
1: I sobretot, això és el que necessita el sector. I sobretot, Marisa Amo deia, perquè aquesta feina torni a ser exitosa i torni a ser engrescadora per a molta joventut. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a tu.
3: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Renfe no té data per retirar el comboi de l'AVE que es va incendiar dilluns i que avui dimecres continuarà encara doncs, amb restriccions de circulació i velocitat a la línia d'alta velocitat entre Catalunya i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calataiud-Saragossa durant unes quantes setmanes, o si més no, durant uns quants dies. A l'estació de Sants, pendents

0: d'aquests endarreriments i tenim a Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Ens deies fa una estoneta que la cosa millora respecte ahir, eh?
1: Sí, Helena, la situació s'ha normalitzat a aquesta hora i tot i que es mantenen els retards, aquest oscil·len entre els 15, els 30, 35 minuts, han sortit tots els trens AVE programats per Renfe, la qual cosa contribueix i molt a normalitzar aquesta fotografia que dista i molt dels moments de caos i confusió que es van viure ahir dimarts. Què està fent Renfe en aquests moments? Doncs està acoplant dos trens per garantir la doble composició i d'aquesta manera no es perdi cap plaça per un passatger en un sentit únic de circulació. D'altra banda, i a partir d'aquest vespre, es preveu també la incorporació de trens de composició senzilla. Dos trens, a partir del vespre, diem, circularan amb normalitat segons la programació prevista i sense necessitat de fer-ho en doble composició. I com deia, podem dir, Helena, els usuaris respiren ja alleugerits perquè poden agafar els seus trens.
2: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 9:15 a les 9. Esperem que tot el retard sigui aquí perquè, clar, a 4:15 hem de ser a Madrid segur. Vull dir, esperem que la cosa millori i puguem arribar a l'hora.
3: Sí, voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
1: Un altre dels factors que contribueix a normalitzar la situació és que els trens circulen en el tram afectat a 160 km per hora. Ahir, el topall d'aquesta velocitat era de 80.
0: Gràcies, Anna i Lluís, per aquesta última hora des de l'estació de Sants, en concret des de la part que afecta a l'AVE. Gràcies, fins després.
4: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Tres quarts de nou, després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació ara que ens amplia el David Navarro.
5: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
6: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
5: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
7: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu en Feijóo i Abascal, es diu en PP i Vox.
5: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
0: Precisament l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
8: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a dar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
0: Sigui com sigui, de moment, però, l'espai progressista continua dividit i sembla difícil que s'arribi a unificar tots els partits d'esquerres en una única candidatura. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, alerta que aquesta fragmentació pot passar una important factura electoral, sobretot a les demarcacions petites, que podrien provocar la pèrdua de la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
9: Si la esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de els mateixos resultats perdre la meitat dels vots, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de... Quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
0: I marxem ara cap a Bèlgica perquè el president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les. Illa també es reunirà avui amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, per reclamar-li que Europa tingui en compte les especificitats del sector primari català. Seguint aquesta visita a la capital belga, hi tenim el Marc Pijuan i la Mont Carvajal. Bon dia, Mont. Explica'ns en què consistirà aquesta visita de Salvador Illa aquí on esteu vosaltres.
10: Bon dia, Helena. Doncs així és. A banda de tot això que has explicat, aquest és el motiu principal de la visita d'Illa a Brussel·les, però de moment participarà aquí, darrere nostre, al Parlament Europeu, on se celebra avui i acaba la sessió plenària del Comitè de les Regions. Comença a les 9, d'aquí ben poca estona, i el tercer dictamen que s'ha de votar va sobre l'acceleració industrial. Quan haurà acabat el ponent, s'obrirà un torn de paraules i és aquí on el president Illa té previst d'intervenir. De tota manera, també aquests dies estan passant diferents activitats aquí a Brussel·les, amb molta representació del món local català. Aquest matí, per exemple, representants de la Diputació de Barcelona, de la Diputació de Tarragona i de l'Associació Catalana de Municipis participen en taules rodones i debats i comparteixen inquietuds amb altres col·legues europeus. Per exemple, l'ACM participarà en una sobre economia circular i l'ús de la roba de segona mà, com ens ha explicat la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis i ponent d'aquesta xerrada, Meritxell Budó.
11: Venim a explicar tota la nova normativa que s'ha generat i es gestiona i es decideix des d'aquí d'Europa, però com afecta directament a les nostres ciutats. Pel que fa al residu tèxtil, quants quilos de residu tèxtil hauríem de recollir per habitant i any, quants n'estem recollint, que és una quantitat encara molt menor, però alhora com recau en aquests moments només a les ciutats.
10: I després Illa també té previst reunir-se amb representants de la Comissió d'Agricultura per explicar-los la posició catalana envers la nova política agrària comuna prevista pel 2028-2034.
0: Era Mont Carvajal des de Brussel·les. Hem tingut un petit problema de connexió. Abordem ara la crònica esportiva quan falten 9 minuts per arribar a les 9. I ho fem amb la nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. Cristina Álvarez, molt bon dia.
12: Molt bon dia. Doncs sí, per 1-4 al camp del Galatasaray. I això que van ser els turcs els que es van avançar al marcador. I just després que el VAR els anul·lés un segon gol, als locals el Barça es va sobreposar i va aconseguir empatar el partit abans del descans amb un gol de Cancelo. Ja al segon temps van completar el marcador els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi, a més d'una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol. Desena victòria consecutiva per als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
13: El futbol és... can change very fast, so...
14: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar.
13: Style, how we want to play. But at the end, our ambitions are much more, so we want...
14: Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
13: You win the big titles and this is, we are working every day for that.
12: Amb aquesta victòria i a l'espera que es completi la fase Lliga, la segona jornada d'aquesta fase Lliga de la Champions, el Barça lidera la classificació amb 6 punts i té, a més, un balanç de 9 gols a favor i només 2 en contra. També compten els partits per victòria l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui, en aquesta segona jornada, hi ha un parell de partits ben interessants. Són el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. A més del Barça de futbol, també va guanyar el Barça de bàsquet. Va aconseguir una victòria al Palau Blaugrana sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara els de Sekulic són sisens a la taula amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Kitsanas Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Başakşehir turc per 100-88. Els bajencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart, quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A la Europe Cup, el Fiat Girona continua comptant els partits per victòries després de 2 jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClung, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip, que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. I la selecció espanyola d'hoquei patins ha sumat el segon triomf al Mundial. S'ha imposat per 2-4 a un dels combinats més potents del campionat, Portugal, i s'ha assegurat matemàticament la primera posició del grup. Eloi Cervera, Nil Roca, Marc Grau i Pol Manrubia han estat els golejadors del conjunt dirigit per Pere Bàries. Càndid Ballart valora el bon inici a la competició.
15: Començar un campionat, un Mundial, amb 2 victòries consecutives davant d'un tot un Itàlia i tot un Portugal, que serà, en teoria, un rival directe, ens dona moral, ens dona confiança, ens dona ganes de seguir cada partit competint encara més, no?
12: Doncs triomf de mèrit sobre Portugal. Avui el rival de la selecció espanyola serà Suïssa.
16: Doncs vinga, més fàcil jo crec avui,
12: sí,
16: eh, Cristina?
12: Segurament, sí.
16: Vinga, gràcies. Vinga, fins demà.
12: Demà.
16: Després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, el desè, i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball.
17: Sublimo al acercarme y me vacío al perderte.
16: Es tracta d'un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades al 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per a grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent. I el disc Alegria d'Antònia Font és el millor disc en català del segle XXI, segons la revista Enderroc. El rànquing, elaborat per celebrar el número 400 de la revista, destaca Alegria per davant de 10 milles per veure Una bona armadura de Manel i Agost dels Pets. Entre els 10 primers també hi ha treballs de Maria Arnal i Marcel Bagés, Roger Mas o Mishima. Aquesta llista, encapçalada per Antònia Font, l'han elaborat, de fet, 50 periodistes especialitzats d'arreu dels països catalans. Amb alegria, doncs, ens acomiadem. Bon dimecres. Fins demà. Que vagi molt bé.

Hola, molt bon dia, sou benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posat les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balear, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui ens visitarà l'agricultor de Gallecs, concretament el pagès de Gallecs, de Can Vila, en Pere Joan Alsina, perquè doncs volem parlar precisament dels productes de tardor que es treballen a l'horta, així que en parlarem amb ell. Just coincideix que avui hi ha mobilització de la pagesia arreu, concretament aquí a Catalunya, així que també li demanarem, no?, d'aquesta situació. Avui també tindrem l'espai que compartim amb els centres educatius i avui ens acompanyarà alumnat de l'Escola Sant Gervasi, concretament del curs de tercer d'ESO, i a més pararem molta atenció perquè ens venen a parlar de dones importants de Mollet. I a la recta final del programa tindrem l'espai de psicologia que compartim amb la psicòloga Teresa Prades i que avui ens ve a parlar de la resiliència. Tot això en el dia d'avui, per començar, com sempre, tastet informatiu que ens apropa el nostre company, en Joel Gascón. Comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Quines són les qüestions que destaquem a aquesta hora, tot i que segurament es produiran d'altres que destacarem després a la una, però anem a fer ahir un petit tastet.
1: Doncs comentem que Mollet posa en marxa avui un cicle de 3 sessions per donar a conèixer el model d'habitatge cooperatiu en sessió d'ús i explorar la possibilitat de crear un futur projecte al municipi. La iniciativa s'adreça a totes les persones interessades a descobrir aquesta alternativa d'accés a l'habitatge i a formar part d'un possible grup impulsor. Durant les sessions s'explicarà com funciona aquest model i es donaran a conèixer els detalls del projecte que es vol impulsar a la nostra ciutat. La primera de les sessions, avui, de 6 de la tarda a 7:45 del vespre, al Casal Cultural, i les següents sessions el 28 d'octubre i el 18 de novembre. En aquest cas, el cicle compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mollet, de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental i del Casal Cultural. Per tant, doncs, podríem dir que és una temàtica que està de moda, que últimament, o potser de moda, sinó com a necessitat, no? També
0: sí,
1: aquesta
0: sí.
1: Crisi habitacional, i per tant doncs, aquesta pot ser una de les solucions per a persones que vulguin tenir doncs, un habitatge cooperatiu, que normalment és en sessió d'ús i per tant doncs, no has de fer aquesta inversió tan gran doncs, com és la compra d'un habitatge. Veurem avui com en surten les persones. Crec que anirà la companya doncs,
0: La Carla, li direm allò que tregui el cap per allà.
1: I que ens expliqui també doncs, com ha anat i quina és aquesta atenció que pot rebre per part de la ciutadania molletana.
0: A veure si té tan bona resposta com el tema de la aquesta sessió per majors de 65 anys, que es va fer també ara fa una setmana aproximadament en el Casal, que va tenir tan bona resposta que, per cert, la repeteixen, eh? La setmana vinent torna a haver-hi. A veure si amb aquestes d'habitatges també genera aquestes expectatives.
1: Ara parlem d'esports i us comentem que el Club Atlètic Mollet continua sumant èxits, i és que l'equip femení sub-16 ha pujat al podi aquest cap de setmana en el Campionat d'Espanya de Club Sub-16 celebrat a Dénia, a la província d'Alacant. Les esportistes molletanes han competit en totes les categories. Normalment, quan parlem d'atletisme i competicions d'equips, fan això, curses, marxes, salts, llançaments i relleus, i al final doncs, es fa una mitjana de tots els resultats aconseguits. Cada atleta participa doncs, amb la seva disciplina. Algunes fan una o dues que se'ls dona a millor, i després amb aquest balanç de totes aquestes categories doncs han aconseguit aquesta meritòria segona posició. Davant d'aquest resultat, el president del club, Nicolás Escribano, ha reconegut que l'objectiu era classificar-se pel campionat, ja que era la primera vegada que hi participaven per clubs.
2: L'objectiu principal era classificar-se, intentant el campionat d'Espanya. Vam presentar l'estadillo amb els punts i ens van classificar, que per cert és la primera vegada a la història del club que anaven a un campionat d'Espanya per clubs, o sigui, com a equip, no individual. I després va sortir una competició rodona amb el segon lloc.
1: Ara, doncs, després d'aquesta bona temporada i sumar els punts necessaris al llarg de la competició, s'han fet el seu lloc per disputar aquest campionat d'Espanya i competir doncs, amb els millors clubs de l'Estat.
0: Està bé sortir allò per xarxes, eh? Pluja de medalles. Doncs felicitats des d'aquests micròfons al Club Atlètic Mollet per aquests èxits assolits i que vagin allò increixendo. Molt bé, Joel, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Doncs anem a saber de la previsió meteorològica. No sé si encara continuem amb aquest veronyo, que li diuen ara. D'això ens n'informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Una situació molt plàcida i més aviat tranquil·la aquest dimecres, sense pluges al nostre país. Però això sí, amb alguns moments de núvols una mica més abundants aquest matí, sobretot a les comarques de la Catalunya central, del Prepirineu, de la Conca de Tremp, també a la Vall de l'Ebre o a les comarques de Ponent. Són núvols baixos o boires que hi ha a hores d'ara, però que s'han d'anar dissipant amb el pas de les hores. La tarda tindrà simplement alguns núvols molt poc destacables, especialment ja més cap a les muntanyes del prelitoral, com dèiem, sense pluja, i la temperatura s'acabarà espavilant força. De fet, aquesta tarda farà més calor i tot que no pas ahir. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: De vegades, allò, a la ràdio sempre diem que les converses que es generen fora d'antena, allò en directe, doncs són igual d'interessants que les que reproduïm després. Avui ens acompanya en Pere Joan Alsina, de Can Vila, gallecs, perquè doncs sempre ens agrada, allò, cada tres mesos aproximadament, fem allò el seguiment de l'estació de l'any, sí, que és el que es produeix a la Terra. Molt bon dia, Pere Joan.
1: Molt bon dia.
0: Com estem?
1: Pues de moment estic sentat i bé.
0: Això és perfecte. Escolta'm una cosa, estaven comentant que quan vam quedar, crec que encara no havia rebut la comunicació, tu ets d'una unió de pagesos. Sí, avui sí, hi ha mobilització pagesa, sí, ens deies, sí, que cap a les 10 del matí han de passar, no?
1: Pel Decathlon.
0: Pel, sí, Decathlon.
1: Han quedat al Decathlon a recollir gent. Bueno, és el que comentàvem abans, dic, clar, vull dir, molts decidiran anar amb autocars o amb cotxes, diversos, perquè, clar, un tractor d'aquests xupa gasoll, i si tu estàs dient que el gasoll és car, doncs per anar a passejar tampoc no és que sigui molt congruent, però bueno, és igual. Vull dir,
0: clar, jo li comentava al Pere Joan que havia sentit avui a mobilització del món de la pagesia, d'arreu, que es concentren a Barcelona, i comentaven que moltes de les persones que acudiran ho faran, doncs, això, amb autocars, que no veurem aquestes tracturades a les que estem acostumats, perquè una de les queixes...
1: De tractors segur que en veuràs, però dels que hi ha a prop, per exemple, d'aquí Mollet o de la Franquesa i tal, si per anar a Barcelona és res, no és un dipòsit, però ja has de venir de Lleida amb el tractor.
0: Sí, el que t'he dit, allò, 300 euros he sentit jo aquest matí.
1: Clar, perquè has d'anar i tornar, vull dir, no pots quedar-te aquí. I, a més, els de prop, sí, el Prat, tot això segurament que sí. Però, bueno, clar, és que...
0: Bueno, és, tema del gasoil, tema de que això també repercuteix en els pinsos, no?, en els fertilitzants...
1: En tot. Clar, el gasoil, és que del gasoil se'n treu moltes coses, a part del gasoil, del petroli se'n treu moltes coses, també és de fitosanitaris, i clar, els fitos també s'han apujat. Hi havia un ajut del govern central per ajudar a pagar les factures dels fitos, però bueno, aquestes coses és que... pràcticament que et demanin la talla dels calçotets per donar-te 100 euros en fertilitzant, dius, què vols que et digui? Vull dir, mira, és igual.
0: Això és com un peix que es mossega la cua, perquè, clar, evidentment el productor pateix i el consumidor després també veu repercutit allò al preu.
1: Però
0: no?
1: El que passa que el consumidor... Ja són altres guerres, perquè...
0: Bueno, entre mig hi ha moltes coses.
1: Amb el Mercosur i amb això que porten de l'Horta de Marroc i tal, vull dir...
0: Clar, que és una de les denúncies que també feu, no?
1: Sí, justament, clar, vull dir, aleshores, vale, que ho portin més barat, ho fan més ara, vale, que ho portin més ara perquè compleixin el que complim aquí, res més que això, vull dir, vale, si tu et veus capaç de treballar, que tu pagues, el teu salarial els hi pagues menys que nosaltres, bueno, doncs és un problema de la geopolítica, vale? Però vull dir que d'alguna manera o altra, doncs, bueno, doncs... Però, clar, si tu fas servir uns productes que aquí no podem fer servir nosaltres, i els teus productes o corren més, o no tenen tantes plagues com nosaltres, doncs, clar, vull dir, aquí nosaltres... Clar, que també és veritat que tots aquests productes que arribaran del mercat sud-americà, com que venen del nord d'Àfrica i tal, ajuden a baixar una mica els preus, perquè si només fessin productes d'Europa serien escandalosament, serien cars, evidentment, perquè són... El cost que té és car. Aleshores, què passa? Que això el que fa és, d'alguna manera, baixar els preus en general. O sigui, tendeix a, bueno, sí, aquest preu, però, bueno, però hi ha coses que sí, perquè són coses que no són per tothom. Vull dir, hi ha gent que abans menjarà patates i menjarà patata de la que sigui, que no pas aquella patata especial que val a 4 o 5 euros al quilo. Vull dir, bueno, també n'hi haurà que ho faran, però la majoria compraran aquella patata que són per 2 euros et donen 5 quilos. O, perquè dius, bueno, perquè és fècula i ja està, vull dir, no... Li poso alguna cosa per donar-li gustet i ja està. Vull dir, clar que en el tema del menjar sempre es pot fer de més i de menys, això està clar.
0: De fet, es parla d'una crisi agrària que es va arrossegant. No sé si això té allò... Clar, avui hi ha aquesta mobilització, però no sé si...
1: No crec que...
0: Sí, des de Unió de Pagesos ha plantejat tot un calendari fins que algú segui a la taula i es negociï.
1: Sí, no, en principi jo tinc fotos que es van reunir ahir o abans d'ahir amb la... Ahir, em sembla que era...
0: La conselleria.
1: La consellera d'Economia, em sembla que era... No, la Territori. Però, bueno, és que el problema és que estem en un temps de transició, vull dir, tingues en compte que, clar, el meu pare a casa tenia dos tractors, hi havia dos cotxes, i va donar estudis a tres canalles, vull dir, i no hi havia subvencions, aleshores. Bueno, la subvenció era allò que deia del Forpa, que tenies per un quilo, un tant per quilo del que produïa, si era blat per consum humà, val, però vull dir, l'home pues, es defensava i tal, com la majoria de pagesos aleshores, que amb 15-20 hectàrees podies mantenir una família, tenim quatre animalers, tenim fent una mica de gra i fent una mica d'horta i podies anar tirant endavant. Ara tens que tenir tractors immensos, 500 hectàrees, que treballis una o dues persones, i tot i així, que les despeses són molt grans. I aleshores, quan vas a vendre, dius, bueno, és clar, i si no tens producció, pues, has llançat una pila de diners, clar, perquè com més gran és l'explotació que tens, més diners hi tens que invertir.
0: Clar, sí, més
1: ja
0: despeses.
1: Ja només per preparar la terra, ja tens el gasoil que necessites, ja una barbaritat. I clar, aleshores també, clar, com deia el pare, els tractors al graix no s'espatllen. Quan tu fas servir una màquina, pues, o tens això que peta, l'altre que es trenca, aquella eina que tens que va de soldar, sempre tens coses. Clar, quan fas servir una cosa, es va
0: espatllar. Es fa malbé, sí.
1: Aleshores, clar, dius, tot això són despeses que es van acumulant. Dius, bueno, vinga, els números negatius a l'esquena, clar, dius. I si, vale, si després la collita és més o menys raonable, dius, bueno, aleshores, clar, ja sabem que el preu a la collita és, bueno, has de fer molt... Clar, el secret de l'economia liberal és que si jo amb pocs recursos faig molta quantitat, ja em compensa. Però clar, però a la pagesia això no, perquè no tens el resultat segur cap any. Mira aquells que estava llegint aquí el 9-9, aquells d'aquí Palau, que se'ls va inundar els camps,
0: sí.
1: A les hortes i tal, dius allò, has de treure quasi bé una mà de fang de sobre, perquè allò no és terra productiva. La terra productiva està sota i t'ha ofegat moltes coses que tenies plantades petites, perquè ara tens l'horta d'hivern, tens tot petit de dilluns, t'ha quedat tot segat i tot, pots tornar a començar.
0: Ara que parles de les pluges, us va afectar molt? Concretament,
1: no.
0: El dia 3 d'octubre, crec, que el dissabte va ser allò...
1: Nosaltres no, va ser... Bueno, el problema que tenim allà és que tenim alguns camins que hem d'arreglar i per desviar l'aigua. Jo ja tinc una part desviada cap a dins un camp, però l'altre camp també tinc que desviar-ho, perquè si no em va cap a l'hort, i el que passa que va cap a l'hort, però bueno, ja he fet algunes coses per desviar l'aigua, perquè se m'acumulava allà on tinc una caseta i tinc els motors i jo s'omple l'aigua i aleshores peten els automàtics i aleshores doncs ja he intentat doncs anar-hi posant terra i tal i anar fent perquè l'aigua no s'hi estanyi, vagi corrent, que vagi al camp, és igual, però i a més molta part ha anat cap al camí, vull dir, però bueno, però que no, nosaltres gràcies a Déu no, per pitjor la Torre de Malla ha fet uns
0: bassals,
1: uns xargalls, uns canals,
0: sí.
1: D'un pam per 50 centímetres de fondo allà a l'hort, el que té allà a casa seva. Com que és a l'hort, és terra tova, i aleshores la que cau aigua amb força s'ho emporta tot. Ja s'ho emporta. Sense haver-ho treballat, imagina't, havent-ho treballat, que la terra està més suau i més, bueno...
0: Ara em comentaves, però, que és una època, jo, doncs, que no es treballa gaire la terra.
1: No, bueno, bueno tingues en compte que no es treballa gaire perquè ara està molt pesada i avui volia provar que hem de plantar alls per tenir alls tendres i volia passar al motocultor.
0: Sí.
1: El motocultor, que la moto aixada, que diuen...
0: Que, sí, que va movent
1: a... Sobre, sí, per anys que vagi per sobre i estarrofi una mica la terra i la sequi una mica i per allà, si demà plantem alls i plantem... Tinc que anar a buscar porros, tinc que anar a buscar coses, però clar... En condicions normals, si no hagués plogut tant, estaríem fent coses. Ja començaríem a remenar segurament els camps per matar l'herba, per donar la volta a la terra, la volta o passar l'estripadora o el xisel o una cosa així per començar a matar l'herba i començar a preparar la terra, tirar-li adob i després començar a preparar per sembrar. Mm-hmm. Perquè si no ens podem trobar, com l'any passat, que vagi plovent i la gent plantarem al gener. I ja és massa tard. I a més aquí, com que ve la calor més aviat, és millor plantar un més aviat, perquè a més, amb varietats que fem nosaltres, que són de mig i llarg termini, no és allò curt, que de seguida és igual, com l'ordi, que el pots plantar al gener, i... però també te la jugues, com tot, perquè... Però bueno, però que d'alguna manera o altra, i tot això, clar, amb el temps que fa, amb ben tanta humitat, i a més, clar, no pots per començar...
0: Ara l'horta és producte de verdura, sobretot?
1: Allò... Ara a l'horta el que nosaltres que tenim a casa és fulla, bleda, espinac, enciams, això és el que anem tenint. Anem a plantar alls i plantar coses de cols, coliflors, bròquils, romanescos, i això anirem plantant cada setmana. Bueno, la setmana passada no vam plantar res perquè no podíem entrar, però suposo que aquesta començarem ja a plantar, i si no plou més, o plou una miqueta, no? Allò que caiguin 7 o 8 o 10 litres, no? Que caiguin 70 litres o 50 litres de cop, doncs que la terra ho va assimilant, i tu pots anar entrant, i pots anar treballant, i pots, bueno, i ho vas plantant coses. Ara el que toca és tot el que vindrà a començaments de l'any que ve, que serà d'hivern.
0: I què t'anava a dir? Ara que ve l'època de carbasses, moniatos, tot això també...
1: Moniatos, sí, moniatos, és veritat, moniatos en tinc que... Ja ho vaig esbrossar tot, suposo que aquesta setmana hauríem de... Si puc entrar-me, perquè els moniatos els trec amb el tractor, amb una màquina que vam canviar per una altra que arrenca patates, com que és un tubèrcul,
0: sí.
1: Doncs també les arrenco amb la màquina arrenca patates, però de moment no vull entrar perquè allò està un fangar i fotré una desgràcia. Després, per arreglar el que he fet malbé, estaré, m'hi veuré i m'hi desitjaré aquell camp. Clar, si trepines molt la terra, queda com un ciment. I aleshores allà, per molt que planti res, les arrels no poden aprofundir, i dius, què li passa a aquesta planta? Què li passa? Pues que no pot aprofundir, que les arrels les té mortes. Mm-hmm. Aleshores, clar, per arrencar això, aquesta desgràcia que has fet, doncs et costa molt de temps. Mm-hmm. O has deixat aquell camp i anar-li passant, i que vagi plovent, i no tocar. Vull dir...
0: I ara recordo que el Pere Joan ens va dir, bé, a l'època de l'hivern sobrevivim allò gràcies als calçots. No sé,
1: sí.
0: Si ara comencen ja a sortir, ho dic perquè...
1: No, ja van sortir, ja estan sortint. Ja estan sortint.
0: Ja estan sortint.
1: Sí. Ara, ahir la tarda, com que no puc entrar encara, jo el que faig és... estan amb socs de 70 centímetres un de l'altre. I aleshores el que jo volia fer, perquè no hi hagi molta herba, és, abans de que sigui molt gran, passar un motocultor petit, un motocultor d'una onda de 60 centímetres d'amplada, passo, i aleshores aquella herba petita que vol sortir, me la carrego. I aleshores, a l'estarrufar la terra, a assecar-la i tal, aleshores el que fem amb el tractor, amb unes pales passem i acostem, calcem els calçots. Mm-hmm. Amb unes pales anem passant cada dos socs i mig, passem, i que els calçots coberts de terra.
0: Uh-huh.
1: Clar, això se m'ha retrasat ara. I ara què faig? Perquè no hi hagi molta herba, què faig? Doncs passo amb la desbrossadora manual, perquè no hi hagi... Perquè ja comença a haver una jonsa així, aquella jonsa que sembla com una gespa.
0: Sí.
1: Doncs almenys, perquè si faig el motocultor, l'embossaré de seguida. Aleshores el que faig és desbrossar això més gros, i després passar el motocultor, i després passar el tractor, i en principi, si puc, tornar a passar una altra vegada a calçar, per allò que sortir amb quatre herbes, tornes a calçar i carregues les herbes, i ja no toques més ja fins que acullis els calçots, que en principi, si no passa res, entre finals de novembre i començaments de desembre ja tindrem calçots.
0: És a dir, que espereu que sigui una bona temporada.
1: Bueno, no, jo t'ho diré. Clar, perquè això no ho saps mai.
0: Ja.
1: Perquè després igual... Aquest any s'han adobat bé, tenen compost, o sigui, hem tirat compost al soc, hem fet els socs, hem tirat compost i hem posat els calçots. I després els hem tapat. En principi, i a l'aigua que ha caigut ja estan sortint tots. No ha calgut regar-los tots, vull dir, ja s'han regat. Vaig començar a regar uns quants, els primers que vaig posar, que ja són grans. O sigui, tindrem de dues mides. El que passa que després arriba un moment que s'aparellen tots. Vull dir, els que has plantat abans i els que has plantat després, tots s'aparellen.
0: Uh-huh.
1: Però, bueno, que el fet és tant que, bueno, sí, és la sort que tenim.
0: No, ho dic allò perquè, calçots, no, sí. I a més en l'àmbit de la restauració, cada vegada allò...
1: Sí, més calçotades.
0: Sí, les calçotades abans començaven al febrer, març, i ara, doncs, i això, novembre, desembre ja n'hi ha.
1: Si poden, el cap de setmana aquell del 6 i el 8, sí. aquells ponts, autoponts o aqueductes i coses d'aquestes, doncs ja volen tenir calçots, molta gent, sí.
0: Pere Joan, sense acabar el temps, aquelles persones que ens estiguin escoltant i que diguin, escolta'm, a mi m'agradaria poder anar a adreçar-se a Can Vila, no? A comprar directament.
1: Sí, nosaltres comprem. Tenim obert l'agrobotiga divendres a la tarda i dissabtes i diumenges al dematí.
0: Uh-huh.
1: Però és, bueno, sí.
0: A l'agrobotiga de Gallecs.
1: Sí, bueno, no, de Gallecs, no.
0: De Can Vila.
1: De Can Vila, sí. Sí, perquè de Gallecs no n'hi ha, no? No trobem ningú que vulgui treballar cap de setmana.
0: Ah, no?
1: No.
0: Pensava que...
1: No, és complicat. No, la gent no ho sé. No.
0: I llavors sé. Cadascú, doncs, obre en funció, no?
1: Bueno, clar.
0: Cada productor?
1: Sí, en principi sí. El que passa que tampoc que hi ha potser el Raül, que coneix gent i tal, i van allà a comprar-li i tal... Pues, bueno, al cap de setmana, escolta, que vinc a buscar-te això, vinc a buscar-te allò, o li encarreguen calçots i els porta i tal, això sí... I després hi ha el Josep d'Artigues, el de la Torre Malla, que ell sí que té obert a partir del dijous, divendres, dissabte. El diumenge diu que ja no, perquè el diumenge diu que no. Ja, perquè ja té prou, el dijous, divendres i dissabte ja en té prou.
0: Uh-huh.
1: El dijous a la tarda i el divendres a la tarda i el dissabte al dematí.
0: Vosaltres això, divendres a la tarda i dissabte
1: i
0: diumenge
1: al dematí.
0: Al matí. Perfecte.
1: Sí, és el que fem.
0: Molt rebé, Pere Joan, no sé si vols comentar alguna cosa més.
1: No.
0: En aquesta època ja no les plagues són més que ara a l'estiu? O ara, en aquesta època, com tenim plagues... això del veronyo, que no, diuen...
1: Lo que passa que ara la plaga que tenim són els fongs. Per exemple, ja vaig fer el tractament amb coure amb els calçots, i després tinc un altre producte, que és l'armicarp, que és com una mena de guix, que el que fa és ressecar la planta. O sigui, la humitat... Per evitar els fongs. Perquè els fongs, si no tenen humitat, per molta calor que facin, no tiren, perquè no, els hi falta un component bàsic, que és l'aigua. I si li posem aquest producte, per això ho faig, és com un guix. Dissols amb aigua, i aleshores el que fa això és tota aquella aigua que hi ha a la fulla, que li va de quan, amb aquesta temperatura de quasi 30 graus, els fongs hi treballen molt bé, doncs els puteges, més que res això. I tu pots menjar, perquè allò és com menjar guix, vull dir, no, rentes una mica, no és cap producte, no és fitos ni res d'això. Per tant, vull dir que és el que he fet ara. Ara el que farem més, no tant per plagues, també és veritat que quan vinguin les cols comença a venir el cuc aquell de la col i tal, però això es fa un tractament preventiu i ja està, te l'elimines. Fas amb un...
0: A més, esteu ben assessorats, que sempre ens comentes, no?
1: No, sí,
0: que jo cada 15 dies o una ADB, cosa així. Sí,
1: ADB, que és... Bueno, ja en queden poques, perquè abans cada vegada en queden menys, però bueno, ara les ADBs que queden tenen molta superfície, perquè van des de Manresa, des del Bages, fins a passant pel Vallès Oriental i Occidental, el Maresme, o sigui, van de puto, la Bàrbara i el Gerard van de puto.
0: Els tècnics van
1: de puto,
0: allò.
1: Puto. I a més, ara que aquí pràcticament baixa una mica, aleshores la Bàrbara sobretot es posa amb el tema de la flor amb el Maresme. Com que li baixa la feina de l'horta, perquè ara pràcticament ja no hi ha tant problema. A l'estiu, si a l'estiu, que si aquest bitxo, que si l'altre bitxo, que si amb tanta calor els venen els possots aquells, els àcars, bueno, un tractament pels àcars, perquè es mengen la...
0: No sé si també teniu allò, aquestes espècies invasores que també afecten...
1: En principi...
0: Ara per ara, toquem ferro...
1: De moment, no sé si són invasores o no, però el problema que tenim són, quan fa molta calor, hi ha una colla d'àcars que els hi encanta la calor. I si, a més, clar, és complexa perquè... Sobretot amb els tomàquets. Els tomàquets són molt sensibles a la que hi falta una mica d'aigua, allò que deien el cul cagat.
0: Sí.
1: A la que hi hagi una mica d'estrès hídric. Però a més li posem acolxat, perquè d'alguna manera preservar la humitat, i el regues dos cops al dia, i tot i així. Que hi hagi qualsevol collonada d'aquestes que tingui una mica d'estrès... I la calor, que venen segons quins bitxets, aleshores ja hi som. Vull dir, És molt complicat.
0: Escoltant-te, Pere Joan, penso que bé que mimeu allò a la terra, no? Que de vegades allò, quan un va comprar, no se n'adona de tota la feinada que hi ha darrere.
1: No, no? Clar.
0: Perquè arribi al teu cistell allò a casa i que diguis... No,
1: no és... També és cert que cada vegada tenim més mitjans. Jo el que passa que ara la meva idea és intentar automatitzar moltes de les coses que faig manualment. Per exemple, obrir, tancar caixetes. Això, hi ha uns sistemes de... Jo poso... Jo tinc 4-5 grans trossos que vaig dividint de l'1 al 5 i a cada un hi faig una cosa, no? Una cosa, o omplo... Per exemple, a l'hivern amb un en tindré prou, perquè però a l'estiu que fas més quantitat de coses i fas més coses, aleshores és... la meva intenció seria automatitzar el rec, que jo li dic...
0: Amb
1: una aplicació pel mòbil li dius, vull que riguis de 8 a 9 aquest tram.
0: Amb aquest cabal d'aigua,
1: no? De 9 a 10, aquest. No, amb la bomba, que s'engega la bomba automàtica. I, doncs, de matí a les 8 a 9 i a la tarda de 7 a 8 o una cosa així, val. I tot això, fer-ho anar amb energies renovables. O sigui, posar unes plaques solars i unes bateries, perquè si no tens bateries... Doncs ho tens complicat, i a l'època de l'any que més regues, que és a l'estiu, doncs tenir-ho automàtic. Aleshores el que t'han de fer és que tot funcioni bé, que les sondes estiguin bé, perquè aleshores tu que tens tot obert i tens sondes, i aquelles sondes amb un rellotge diuen són a les 8 del matí, pam, tinc que regar, pam, i es posen a regar, puf, i tu vas veient com va sortint el rec i tal. Això, clar, és una
0: això
1: cosa...
0: Això és fantàstic, el que passa és que requereix una inversió.
1: Bueno, clar, però no és...
0: Sí.
1: Tu pots anar fent... Tu, no cal que ho facis d'ara per ara, correm i tots. Si no puc fer, primer la instal·lació del rec. Tota la instal·lació del rec, els 4 a les hores, a la punta ja tens un espai per posar-hi després per acoplar-hi la sonda. Si només ho tens amb dos, de moment, doncs ho posa amb dos.
0: Uh-huh. Mica en mica.
1: Fa servir dos més, doncs ho fa dos més. Vull dir, no és allò de tot de cop, vinga, va. No, per què? Perquè tampoc ho utilitzaràs tot.
0: Pere Joan, ho hem de deixar. Moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat. Bé, ara a l'hivern ens retrobarem en aquests micròfons, si et ve de gust. Adéu-siau.
1: Que bé, segurament, no?
0: Doncs sí, a l'hivern. Adéu-siau.
1: Sí, perquè pràcticament...

0: han estat pels carrers, les escoles i les places de Mollet.
1: Però no sempre ens han explicat la història.
2: Avui la veu és per elles.
3: Això és l'espai de l'Escola Sant Gervasi. Això és la trobada.
1: Hola a tots i a totes. Benvinguts al nostre nou espai anomenat La Trobada. Per si no sabeu a qui esteu escoltant, us podem dir que som la Raquel González,
4: la Gemma Navarro,
5: la Victoria Zacón,
6: la Maria Esclosa,
7: la Martina Bayón,
8: la Maria Blanco
9: i l'Adriana Padilla.
1: I som alumnes de l'Escola Sant Gervasi.
7: Hola, sóc la Martina Bayón, tinc 13 anys i m'agradaria ser biòloga. Si us hagués d'explicar alguna coseta més de mi, us diria que m'agraden els animals, però sobretot els cavalls, ja que des de ben petita he tingut contacte amb ells.
8: Sóc la Maria, tinc 14 anys i m'agradaria ser pediatra. A mi m'agrada escoltar música, dibuixar i parlar en anglès.
9: Soc l'Adriana, tinc 14 anys i algun dia espero poder ser enginyera biomecànica. Una de les coses que més m'agrada és llegir. I a més m'encanta nedar, perquè és un moment de desconnexió.
1: Soc la Raquel, tinc 14 anys i m'agradaria estudiar psicologia. M'agrada molt la música i una de les meves aficions són ballar, cantar o tocar instruments.
4: Soc la Gemma, tinc 14 anys i m'agradaria ser enginyera perquè m'encanta dissenyar, resoldre problemes i descobrir com funcionen les coses.
6: Soc la Maria Esclosa, tinc 13 anys i m'agradaria estudiar enginyeria biomèdica. Les meves aficions són la música en general i tocar el piano i la guitarra.
5: Soc la Victòria, tinc 14 anys i les meves aficions són tocar el piano, cantar, entre altres. I encara no sé què vull ser de gran, però em vaig fent una idea.
8: 7 noies, un micròfon i 0 nervis.
9: Mentida.
1: Totalment mentida.
7: Bé, noies, doncs sense més dilació, comencem.
6: Doncs som-hi. Posem les cartes sobre la taula. A veure, noies, per la gent que ens escolta des de casa, des del cotxe o des de la feina, en aquest espai no parlarem de temes aleatoris. Avui obrim un tema especial. Parlarem de 6 dones diferents de Mollet del Vallès que han sigut referents i que han estat dones molt importants per la història i el desenvolupament de la nostra ciutat.
5: Exacte, Maria. I potser algú a casa es preguntarà: per què aquestes noies de tercer d'ESO de Sant Gervasi han escollit precisament aquest tema?

0: a les dones històriques de Mollet. Què en penseu, noies?
1: Doncs mira, Victòria, jo crec que la resposta és ben senzilla. Som estudiants i som dones. Creiem que al tenir aquesta oportunitat única de tenir un altaveu com és la ràdio, l'hem d'aprofitar al màxim per visibilitzar la part de la història que no s'explica, que s'oblida. No creieu?
2: I tant, totalment. Hem de parlar de la seva història per aconseguir que tota la gent de Mollet, especialment els joves de la nostra edat, sàpiga què ha influït en el passat del nostre municipi. Perquè, al cap i a la fi, el que som avui com a ciutat és gràcies a les lluites i les passes que elles van fer abans.
3: Estic molt d'acord amb el que dius, Maria. Crec que a vegades passegem pels carrers de Mollet, veient noms a les places o als instituts i no tenim ni idea de quina història hi ha al darrere. I per començar el programa d'avui, anem forts, anem a per totes. Parlarem sobre qui va ser la primera alcaldessa de Mollet.
1: Abans de començar, però, un petit joc per introduir les dades més rellevants d'Anna Bosch. Esteu preparats?
2: Us volem posar a prova. Us direm 6 afirmacions sobre l'Anna Bosch. I vosaltres heu de decidir, veritat o mentida?
3: Teniu 3 segons per pensar-ho. Després us direm la resposta. Preparats?
4: Primera afirmació. L'Anna Bosch va ser alcaldessa de Mollet quan només tenia 28 anys. Veritat! Una alcaldessa molt jove i, a més, la primera de la democràcia.
5: Segona. L'Anna Bosch va ser alcaldessa durant 12 anys seguits. Mentida, va ser alcaldessa 4 anys, del 1979 al 1983.
0: Tercera, l'Anna Bosch va començar a treballar a la indústria tèxtil quan tenia 14 anys, com nosaltres ara. Veritat, imagineu-vos començar a treballar amb la nostra edat.
1: Quarta, l'Anna Bosch va guanyar les eleccions del 1979 amb el Partit Popular. Mentida, va guanyar amb el PSUC el Partit Socialista Unificant de Catalunya.
6: Cinquena, va ser la primera alcaldessa de la democràcia de Mollet. Veritat, i no només això. Va obrir el camí a moltes altres dones.
3: Sisena i última. A Mollet hi ha una plaça dedicada a l'Anna Bosch. Veritat, la plaça Anna Bosch. Potser l'heu trepitjat moltes vegades sense saber qui era.
2: Quants n'heu encertat? Si us n'heu equivocat, no passa res. Per això som aquí.
4: I si us n'heu sortit amb 6 de 6, felicitats. Sou oficialment experts en l'Anna Bosch. La veritat és que quan estàvem preparant el guió de classe vam tenir molt clar que havíem de començar el primer programa amb ella. És una figura absolutament simbòlica, una referent i una autèntica pionera que va trencar un sostre de vidre gegant en un moment en què les dones gairebé no tenien veu en la política institucional.
5: Comencem amb les dades històriques i biogràfiques, que són molt interessants per situar-nos. L'Anna Bosch va néixer el 20 de desembre del 1950 a Figaró. Si estigués viva avui en dia, actualment tindria uns 75 anys. Però, desgraciadament, l'Anna va morir fa uns anys, més concretament el 5 de gener del 2009, a causa d'una malaltia greu, quan només tenia 58 anys.
3: Ens hauria agradat fer-li una entrevista. Segur que podríem haver pogut passar una bona estona i aprendre d'ella i totes les coses que va fer per nosaltres.
6: I atenció a la seva trajectòria política, que vista amb els ulls d'avui dia és increïble. Va ser alcaldessa de Mollet del Vallès des de l'any 1979 fins al 1983. Va guanyar aquelles eleccions històriques representant el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el famós PSUC. Penseu que eren les primeres eleccions municipals democràtiques després de quasi 40 anys de dictadura?
0: A mi, el que més em va cridar l'atenció quan investigàvem la seva vida és que l'Anna va començar a treballar amb només 14 anys. Imagineu-vos, la nostra edat. Va entrar a treballar a la indústria tèxtil, que en aquella època era un sector molt dur. I va ser allà mateix, entre les màquines de teixir, on es va començar a rebel·lar contra les injustícies i es va vincular al sindicat clandestí de Comissions Obreres.
1: És que tenia una força brutal. Es va iniciar oficialment a la política de partits l'any 1970, militant al PSAN, que és el Partit Socialista d'Alliberament Nacional. Després, l'any 1972, va fer un canvi important en la seva vida. Es va casar, es va mudar a Mollet del Vallès i va passar a militar al PSUC, on va estar en la primera línia fins l'any 1982.
2: Ostres, noies, i què va passar exactament entre el 1973 i el 1979? Perquè aquells 6 anys van ser absolutament clau per a Mollet i per a la seva carrera, oi?
4: Uf, i tant que ho van ser, Maria. Penseu que estaven els últims anys de la transició, una època de molta tensió i de clandestinitat. L'Anna es va convertir en la responsable política del comitè local del PSUC a Mollet, liderava les reunions d'amagat, organitzava la distribució de pamflets i es va posar al capdavant de tots els moviments veïnals i obrers de la comarca del Vallès Oriental. S'hi jugava la llibertat en cada acció.
3: Tota aquesta feina incansable i la seva energia natural van fer que l'any 1977 l'escollissin per formar part del Comitè Central del Partit de Catalunya. I la traca final, el moment que va canviar la història de Mollet, va arribar al 1979. Es va presentar com a cap de llista a les eleccions municipals. Imagineu-vos els nervis d'aquest recompte de vots. I va guanyar. Es va convertir en la primera alcaldessa de la democràcia a Mollet.
5: A més, noies, l'Anna Bosch no només va fer política a l'Ajuntament. Després de ser alcaldessa, es va volcar en el moviment ecologista i pacifista. Va ser una de les pioneres de l'ecofeminisme a Catalunya, escrivint i reflexionant sobre com cuidar el planeta i les persones des d'una perspectiva feminista. I fins i tot va deixar un llibre inacabat que es deia La política de l'amor. Era una dona totalment avançada al seu temps.
0: Una de les seves prioritats va ser l'educació. Per això, va impulsar la creació d'una nova escola al barri de Lourdes per donar resposta a les necessitats de la població.
6: A més, va inaugurar els serveis d'assistència social i sanitària de l'Ajuntament, millorant l'atenció a les persones que més ho necessitaven.
2: Durant el seu mandat, també es van obrir diverses residències per a la gent gran, situades a Can Pantiquet, al Parc de l'Estació del Nord i al Parc de la Plana de Lledó.
4: Anna Bosch va contribuir a modernitzar Mollet del Vallès amb noves iniciatives i millores als equipaments municipals, sempre amb l'objectiu d'augmentar el benestar de la ciutadania.
5: Sota el seu mandat es va celebrar la primera boda civil de la ciutat i l'any 1983 el municipi va passar a anomenar-se oficialment Mollet del Vallès, amb accent obert a la E, per tant en català.
3: La seva tasca va ser tan important que, anys més tard, la ciutat li va dedicar la plaça Anna Bosch, un gran espai verd amb zones de joc, descans i esport pensat per afavorir la convivència i la qualitat de vida dels veïns.
1: És una plaça colorida, nova, ideal per refrescar-se a l'estiu i per jugar a l'hivern. Està a prop de l'estació del tren Mollet-Sant Fos. Si encara no hi heu anat, us convidem a passegeu per allà.

0: jo sóc el mar. Quines dades més interessants i què necessari és conèixer les persones, i més concretament, les dones que han tingut un impacte tan important. No creieu, noies, què és el que més us ha agradat d'aquesta història?
1: A mi el que més m'ha sorprès és que comencés a treballar només 14 anys. És la nostra edat i costa imaginar-se una responsabilitat tan gran. A més, no creieu que això també ha pogut condicionar els seus estudis? Imagineu veure's obligades a treballar ara mateix, com ho farien per seguir aprenent de la mateixa manera?
2: Tota la raó, seria complicadíssim. Suposo que aquestes situacions eren difícils de gestionar.
3: Doncs jo em quedo amb el fet que participés en moviments clandestins. Em sembla molt valent defensar les seves idees, quan això podia tenir conseqüències tan greus. Has de tenir moltes ganes de fer política i d'entregar-te per sumar-te a aquests moviments.
4: A mi m'ha impressionat que arribés a ser alcaldessa en una època en què les dones ho tenien molt més difícil a l'hora d'ocupar càrrecs importants. Imagino que si encara ens jutgen actualment pel simple fet de ser dones i som qüestionades tantes i tantes vegades, no m'imagino què va haver d'aguantar l'Anna Bosch.
2: I també crec que s'ha de destacar el fet que, després, continués treballant per causes socials i mediambientals. No només es va quedar amb la política institucional. A més, fixeu-vos que són moviments d'una altra importància actualment.
5: Exacte, jo penso que l'Anna Bosch és un exemple de persona compromesa amb la societat. Ho va ser durant tota la seva vida.
6: A més, gràcies a persones com ella, avui tenim moltes oportunitats que abans no existien. És important recordar-ho.
0: Doncs sí, sembla que totes coincidim, que va ser una dona valenta, compromesa i molt avançada al seu temps.

0: Abans de dir-nos adeu, un últim joc. Hem après molt sobre l'Anna Bosch, així que ara toca imaginar-la. Si l'Anna Bosch fos...
1: un color, quin seria, Martina?
2: Vermell, per la lluita, la valentia i perquè el PSUC era un partit d'esquerres i el vermell és el color que sempre s'hi ha associat.
3: I si fos un número?
1: Jo dic que el 28, perquè és l'edat que tenia quan va ser alcaldessa. Una alcaldessa molt jove.
4: I si fos un animal?
5: Una formiga. Sembla petita, però treballa sense parar. Va amb tota la colònia i és molt més forta del que sembla.
1: Una paraula que la defineixi?
0: Compromesa. Va estar al costat de la gent durant tota la seva vida.
2: Si fos una estació de l'any?
4: La primavera. Perquè va fer néixer coses noves de Mollet i va obrir camí a altres dones.
3: I si fos una cançó o un tipus de música?
1: Una cançó de protesta, d'aquelles que es canten tots junts, que van, perquè va lluitar pels drets de moltes persones.
0: I si fos un lloc de Mollet?
5: La plaça, que porta el seu nom, evidentment. Un espai obert on tothom es troba, juga i conviu.
0: I vosaltres, oients, què diríeu? Si l'Anna Bosch fos un color, un número o un animal, quin seria?
5: M'està encantant aquesta conversa, però estem arribant al final d'aquesta primera trobada.
0: Esperem que us hagi agradat i que heu conegut més a una dona tan important a Mollet.
1: Perquè la història també es fa en femení i molt a prop de casa nostra.
2: Quina dona de Mollet creieu que hauríem d'explicar? Potser una àvia, una mestra, una veïna... No cal que sigui famosa.
4: Si coneixeu alguna dona de la ciutat que us sembli important, expliqueu-nos-ho. Potser serà la protagonista d'un proper programa.
3: Gràcies per escoltar-nos i per fer-nos un lloc a les vostres orelles.
1: Nosaltres som la Martina Bayón, la Maria Blanco, la Maria Esclusa, la Raquel González, la Gemma Navarro, l'Adriana Padilla i la Victòria Zacón, alumnes de tercer d'ESO de l'Escola Sant Gervasi.
2: Això està tot, la trobada. Fins la propera.
6: Adéu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 5 dècimes al setembre i se situa en el 4,5% interanual, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És l'encariment més alt des del mes de febrer del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació s'ha enfilat fins al 4,9%, confirmant l'indicador avançat publicat a principis de mes. L'INE assenyala com a principals factors de l'encariment els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, així com també el transport. I Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, diferents columnes han iniciat aquest matí el seu rumb fins a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalitzarà a plaça Sant Jaume. Pel que fa a l'afectació en la mobilitat, en aquests moments la marxa afecta a l'AP7 entre Torredembarra i la Pobla de Montornès en sentit Barcelona i també a la 2 a Ribera d'Ondara en sentit Barcelona. A banda, també un accident deixa la via completament tallada, la C14Z Artesa de Segre, i també un altre accident, en aquest cas a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, deixa un carrer tallat en sentit Barcelona. I la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. L'entesa també permet aixecar, volíem dir, les aturades previstes per a 5 jornades més durant aquest mes. El preacord inclou un increment dels dies de descans i també una reducció de la jornada laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen retards generalitzats encara després de l'incendi d'un tren el dilluns al vespre a Ricla, Saragossa, que encara ocupa una via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu semblant al d'ahir mentre prepara la retirada del tren incendiat. I amb tot, també un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta des de primera hora amb retards als trens que circulen entre Saragossa i Lleida. I, de fet, Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, les Garrigues. El robatori produït la matinada del dissabte va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven fugir en un vehicle.
0: Notícies en xarxa.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
4: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
5: Si ets un amant de les sèries, no pots perdre En Sèrie. Una picada d'ullet a l'actualitat dins les principals plataformes de streaming. Cada divendres a 2:45 del migdia.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet. Emissora municipal.

0: Sabies que...
1: Quan pensem en les formigues, solem imaginar insectes que només viuen uns quants mesos. Però això depèn molt del tipus de formiga i, sobretot, del paper que ocupa dins de la colònia. Les obreres acostumen a tenir una vida relativament curta, mentre que les reines poden arribar a viure més de 2 dècades. En algunes espècies, una reina pot començar una colònia i continuar produint ous durant molts anys. Durant aquest temps, pot generar milers o fins i tot milions de descendents. El seu cos està especialitzat en la reproducció i no necessita sortir habitualment a buscar aliment ni exposar-se als mateixos perills que les obreres. El més sorprenent és que la longevitat d'aquestes reines és extraordinària comparada amb la mida del seu cos. En molts animals petits, el metabolisme elevat acostuma a anar associat amb vides relativament curtes, però les reines de determinades espècies de formigues semblen escapar d'aquesta regla. Els científics estudien aquests insectes perquè poden ajudar a entendre com funciona l'envelliment. Algunes reines mantenen durant molts anys unes funcions fisiològiques que en altres animals es deterioren molt més ràpidament.

0: Com és habitual els dimecres, compartim temps de ràdio amb la psicòloga Teresa Prades. Ella és una de les professionals del Centre de Psicologia Psico 3 de la nostra ciutat. Aquest centre es troba al carrer Francesc Cambó, número 19, i el telèfon de contacte és el 93 570 45 18. Repetim, 93 570 45 18. Sempre us recordem també que podeu entrar a la pàgina web psico3.net, el 3 és amb número, i que som presents a diferents xarxes socials. Avui anem a parlar de resiliència, una paraula que cada vegada anem incorporant més, no?, en el nostre dia a dia.
1: Perquè
0: ho sentim allò a tot arreu. Bon dia, Teresa.
1: Bon dia, perquè cada vegada hi ha més gent que davant d'una dificultat queda, s'enfonsa i no sap sortir-se'n. I molta part de culpa la té que, bueno, ve de l'educació, és a dir...
0: De la sobreprotecció, que sempre ens comentes, no?
1: No? O d'intentar que el nen no pateixi, que el nen no passi per certes coses, estalviar-li mals de cap, i llavors, clar, arriba un moment que aquesta generació creix i creix amb la idea de que, bueno, que tot és flors i violes i que... i llavors no saben enfrontar-se a les dificultats.
0: I llavors t'arriba una persona i et diu, és que has de ser resilient. I dius, perdona, lo qualo? què vol dir?
1: Bueno, resilient significa simplement és que... a partir de les coses dolentes, les situacions traumàtiques que tu viuràs, perquè són inevitables, doncs que surtis d'aquestes situacions de manera que el teu benestar emocional no en surti perjudicat. És a dir, saber afrontar les dificultats, els traumatismes, les situacions que no són agradables, sortir-ne reforçats d'aquella situació i no que t'enfonsis amb una depressió, amb la pura misèria.
0: I això entenem que no és innat, és
1: no.
0: A dir, que és una cosa que podem adquirir, que hem de treballar-la.
1: És evident que el caràcter influencia, però no es neix amb això. És com el que dèiem, no sé si era la setmana passada o l'altra, no? dels pensaments. Tu pots controlar el que penses, no? No tens per què sempre pensar de forma negativa, i això és un aprenentatge. Doncs la resiliència igual. És el fet de dir, bueno, estic visquent una situació o he viscut una situació que m'ha perjudicat, que és dolenta, què em puc treure, no? Em quedo aquí tancat, aquí anar pensant que tot és un desastre, o intento buscar les coses positives i sortir-ne, no?
0: Doncs això. De fet, jo, per exemple, quan veig allò pel·lícules, no?, que van sobre guerres o els camps de concentració, no?, i penso, aquesta gent com va poder, no?, suportar-ho, no? Això no sé, va més enllà de la resiliència, crec.
1: Home, sí, no? És una situació molt forta, però sí que és veritat que les persones que tenien més força de caràcter, que tenien esperança, que tenien autoconfiança, doncs llavors van sortir, el que passa que, clar, les seqüeles dels que van quedar vius, no vull ni saber-les.
0: Ah. Sí, sí. Perquè... Això dic, allò davant situacions a vegades allò tan dures, no? O
1: sí,
0: fins
1: però...
0: i tot allò quan parles amb els avis, no?, que et diuen allò, doncs sí, és que van passar gana, passaven fam.
1: Sí, el que passa que hi ha gent que intenta dir, bueno, doncs m'ha passat això, què puc fer? Puc fer alguna cosa per controlar-ho? No, per tant, intento veure les coses positives, no? Quanta gent avui en dia està vivint en la misèria, no? Vas a l'Àfrica, a la Índia, i al final, per què? Doncs perquè han après a valorar el que sí que tenen i no el que no tenen. I aquí ens passem la vida pensant en el que no tenim, no? I
0: llavors, el que hem perdut.
1: Exacte. I el que tenim, en allò no li donem valor. I al final és acceptar de dir, bueno, primer de tot, pensar que, ostres, a la vida no tot anirà rodat, sempre tindràs algun petit fracàs, vale? Llavors donar-ho ja com a fet, llavors quan passi això, saber que dir, bueno, a veure, anem a aprendre de lo que m'ha passat per no tornar-ho a repetir, no? O per millorar la situació. Quan hem tingut una relació d'aquestes caòtiques que acabes depressiu total, bueno, dic, vale, m'ha passat això, sí, però què puc fer jo perquè la propera relació no vagi així, no? O no enganxo una persona tan tòxica com la que acabo de patir.
0: Mm-hmm. Doncs anem a donar eines, no?, per fer aquest aprenentatge. De fet, la Teresa, que sempre ens passa allò com un petit guió, doncs parles allò de que haurien de ser aquesta visió que de vegades diem, no, és que tu ets pessimista, és que no, doncs ser realistes, no?
1: Ser realistes. Un exemple que posava, que és un exemple tonto, se'm trenca un got. Tu pots dir, ostres, pues mira, és un accident, m'ha passat perquè no badava o perquè la vida es trenca en gots i es rellisquen, o pots pensar, ostres, sóc una persona molt torpe, ja veuràs, és que no puc tocar res, serà millor que en tot el dia no toquis res, perquè clar, si m'ha caigut... No? Llavors has de dir, bueno, escolta, he trencat un got, ja està. No hi ha més conseqüències.
0: Les conseqüències és si és un got que és molt important a la teva vida.
1: Vale, llavors, però ja... fins i tot així, aquí, en aquesta situació, el treball emocional també haurà de ser molt més fort, no? De dir, vale, és un got que era del meu pare, de qui sigui i tal, l'he perdut, vale, però...
0: Era un got.
1: Era un got. El record, que és el que t'ha de quedar de les persones, són els records, no? I les experiències que has viscut amb ella. Si sap greu, et costarà molt més de pair, però bueno... No? I a partir d'aquí tenir aquesta visió més realista. Llavors, clar, això s'ha de tenir el punt següent, que és la flexibilitat cognitiva. No? De
0: dir, i això què és?
1: Flexibilitat cognitiva vol dir que tu fas una idea d'una cosa, vas amb uns propòsits, però llavors aquells propòsits no surten. Automàticament tu has de ser flexible i de dir, bueno, vale, per qui no vaig bé, vaig intentar buscar la manera de sortir-me'n d'una altra forma. No? Llavors, per més, no t'enrosques en allà que, ostres, que moltes vegades amb nens, amb persones amb TEA, els hi passa això, no? Que no tenen aquesta flexibilitat de dir, bueno, vaig amb aquesta idea, ha de passar això, quan no passa, em quedo com bloquejat, no? Llavors és important saber, vale, per aquí no vaig bé, anem a mirar-ho de fer-ho d'una altra manera.
0: Uh-huh. També parles de tenir una xarxa de suport.
1: Bueno, això és superimportant, és el primer que et recomanen, no? Quan tens estàs patint un trastorn, una malaltia, i si no pateixes el trastorn i la malaltia, doncs també, no? Intentar tenir una xarxa de suport no vol dir sortir contínuament, tenir una infinitat d'amics, sinó és tenir persones que saps que en determinat moment podràs parlar, no? Podràs dir, ostres, m'ha passat això, tal, i que estan en allà, no? I no cal que siguin moltes, vull dir, dos, tres persones ja, o una. Vull dir, sempre que hi hagi algú que et diguis, ostres, puc parlar amb aquella persona i com a mínim potser no em podrà ajudar, però com a mínim m'escoltarà.
0: També parles el tema de donar un sentit de propòsit. Què vol dir això de tenir, no?
1: Bueno, tenir un sentit de la vida, tenir uns objectius de dir, bueno, pues, jo vull aconseguir certes coses perquè sé que allò em farà feliç i vaig a por ello, no? I vaig a lluitar per aconseguir-ho. Les persones que ens veuen perdudes, que no saben per on tirar, no saben què fer, saben que la situació que estan vivint no és satisfactòria, però tampoc saben què els farà feliços, no? Aquests els costarà molt més.
0: Però, Teresa, això no pot ser també al contrari, allò que si et marques uns objectius també pot ser que fracassis més?
1: Bueno, la segona... No? Home, a veure, la segona
0: bueno,
1: part...
0: Fracassi més en el sentit de que, clar, si li dones un sentit de jo el que vull és... No? I si no es va complint...
1: Aquí ve la inflexibilitat cognitiva de dir, a veure, no se m'ha complert això, però bueno, vale, he aconseguit alguna cosa, he aconseguit això. M'agrada el que he aconseguit, em sento bé, doncs ja està, no? Clar, és que no és un sol factor junt, és
0: tot.
1: Tot.
0: Tot. Per ser resilient,
1: tot amb una bola.
0: Ha de ser tot en conjunt.
1: Exacte.
0: Que s'ha de treballar.
1: Sí. Molt bé. Clar, és la flexibilitat de la vida a dia, no? De vida diària, de dir, ostres, això no em surt, vinga, va, tiro per aquí.
0: Regular-se emocionalment.
1: Sí, per exemple, quan fracasses, no posar-te a destrossar-ho tot i enfadar-te amb el món, no? Vull dir, sí, pots enfadar, pots posar trist, però, vale, ja m'he enfadat, ja m'ha passat, anem a buscar solucions, no? Són les persones que es troben o que pretenen una cosa i després no aconsegueixen, o volien una feina, no l'aconsegueixen i, bueno, allò s'ha acabat el món i no saben com tirar. A veure, no, vale, no s'ha acabat el món, aquella feina t'han dit que no, hi haurà més feines, potser has d'aprendre que potser aquella feina no era per tu i has de buscar una altra cosa, no?
0: I el tema de
1: però, bueno, l'autoregular-se...
0: No és fàcil.
1: És per tot.
0: Ja.
1: Vull dir, en qualsevol situació, no? Vull dir, si una persona et diu no vull sortir amb tu, tampoc es tracta de... Se suposa que l'hem de tenir tots, aquesta regulació.
0: Aquesta regulació, sí, sí. Com a mínim, jo sempre dic allò que desfogar-se, allò de fer un crit, no?, alguna cosa, això...
1: Em sembla que la setmana passada parlàvem, no?, de la tristesa, doncs el mateix és l'enfado, és a dir, tu et pots enfadar. El que no pots fer és mantenir-te en l'enfado continu o que aquest enfado suposi un perjudici per a les altres persones, no? Tu pots enfadar-te i dir un taco, però l'altra cosa és que tu peguis o que destrossis coses. A veure, has de tenir... Tens dret a enfadar-te, sí. Però el que no tens dret és a mostrar aquest enfado com a tu et doni la gana.
0: I el tema de l'autoconfiança?
1: Bueno, confiar en nosaltres mateixos, l'autoestima, de dir, a veure, jo puc fer-ho, malgrat les circumstàncies, hi ha coses que m'han sortit malament, però haig de confiar en mi mateix, vull dir, que sempre fer aquesta lectura, dir, bueno, això no m'ha sortit, però això no vol dir que sigui jo sigui un desastre, sinó que, bueno, per una sèrie de circumstàncies, pues, no era el moment, llavors, però no té res a veure que jo sigui el que deia del got, no? No se m'ha trencat el got perquè jo sigui un inútil, se m'ha trencat perquè les coses passen. Llavors, tenir...
0: Vist des de fora, alguna persona podria dir...
1: És fàcil.
0: No, és fàcil, no, allò de dir, ves que aquesta persona no té emocions, perquè, clar, si et passen coses que et fan mal,
1: no.
0: És difícil, allò, doncs, mantenir tota aquesta estructura, no?
1: Bueno, és que el primer moment, és a dir, no es tracta de ser resilient, no es tracta de dir no tinc sentiments, no m'enfado, no em poso trist, no. Al contrari, no? Tu t'enfades, et poses trist, et sents decebut... Tots aquests sentiments, en un primer moment, han de sortir, perquè això és important. Però quan ja tu has sortit, t'has desfogat, a partir d'aquí tu has de començar a remuntar i pensar, bueno, a veure, anem a veure què podem fer, no? Vull dir, l'enfado primer hi ha de ser-hi. El que és dolent és, per exemple, que et passi una cosa d'aquestes i que no t'enfadis. Aquí sí que tenim un problema. Si una persona et fa una jugada o et deixa o t'enganya, lo lògic és que t'enfadis. Si tu el que fas és reprimir aquest sentiment, no et curaràs mai, vull dir, no arribaràs a superar-ho. La resiliència vol dir que en un primer moment tu et deixes anar, t'expresses, però a partir d'aquí, d'aquests sentiments que han sortit, has de començar a construir-te.
0: Anem a, com dèiem, anem a parlar de com es construeix aquesta resiliència. De fet, l'experiència, no? Allò de dir...
1: Bueno, sí.
0: Començàvem dient, clar, actualment amb aquesta sobreprotecció el que s'afavoreix és que no hi hagin aquestes experiències negatives i que, per tant, els infants, quan arriben allò a una edat de l'adolescència, no?
1: Bueno, és el que està passant una mica amb l'educació, no? Que si tu els exàmens que fèiem, jo que tinc 60, l'examen que jo feia amb 15 anys, el fem ara amb una persona de 15, no el superaria. Per què? Perquè d'alguna manera el que hem anat fent és, va, posem-li fàcil, no? Perquè no deixar enrere ningú. I el fet de no deixar enrere ningú vol dir que el que hem fet és un mateix nivell per tothom, amb la qual cosa hem baixat el nivell. Val? Què passa? Que tu arribes a la universitat o batxillerat mateix, i et trobes amb unes dificultats, perquè com que t'ho han anat aplanant, perquè no patissis, al final, quan arriba una situació de que allà no t'ho aplanen, et trobes amb aquest fracàs.
0: De manera que l'experiència, sempre s'ha dit,
1: no es tracta, evidentment, no es tracta de posar el nen en circumstàncies adverses, no el ficaràs una mica, jo què sé, al mig de casa, però sí que diràs, bueno, no l'estalviarà situacions que li són un aprenentatge.
0: És a dir, que si corre i cau, doncs que...
1: Vale, passen, aquestes coses passen. Corres, sí, et fa mal, plores, vale, ho curem, vale, ja estem.
0: T'aixeques no i tornes a córrer.
1: I no estàs tota la zona. No pugis aquí, no vagis allà. No.
0: Teresa, també el treball terapèutic, que això doncs us correspon a vosaltres, no?, als professionals.
1: Sí, bàsicament el que anem treballant és això, la manera de pensar, no? La manera de pensar de dir, bueno, m'ha deixat el nòvio, hi ha qualsevol relació que tingui i em sortirà malament. A veure, no. T'ha deixat el nòvio perquè, bueno, doncs ell no li donaves el que feia, potser tu tampoc estaves bé, les relacions comencen, s'acaben, no vol dir que les properes t'hagin d'anar malament. El que passa que de l'experiència que t'ha passat n'has d'aprendre.
0: Digues.
1: No, però primer enfadar-te. El sentiment ha de sortir.
0: Primer allò, les emocions, i després
1: sí.
0: Allò,
1: gestionar-les. Pots recordar la seva família i pots fer el que vulguis, però després ja superem-ho.
0: El tema de la xarxa de suport que hem comentat, no? I aquests propòsits, no? De tenir allò doncs, com una finalitat a la vida, no?
1: Sí, a veure...
0: Això s'ha d'anar construint, mica en mica, no?
1: Evidentment,
0: també.
1: Sí. Que quedes tancat a casa, que moltes persones... que passa, no?, de que per la por a fracassar, pues, no vaig a la festa perquè no m'ho passaré bé. No intento aprendre això perquè, bueno, jo és que sóc un desastre, intento aprendre a casa, m'aïllo, clar, tot això no ajuda. El que ajuda més és viure, tenir experiències i aprendre d'aquestes experiències. I no donar per fet que tot el que farem ens ha de sortir bé.
0: I escolta'm una cosa, alguna persona potser dirà, bé, doncs treballo la meva resiliència. Això farà que em senti millor, estaré millor amb mi
1: Totalment.
0: Mateix, amb el meu entorn.
1: Totalment, perquè llavors és diferent pensar, vaig a fer una feina nova, és diferent pensar, ostres, aniré allà, llavors com no me'n sortiré, els companys no em parlaran, tindré problemes i tal, que pensar, escolta, vaig allà, ho provo, a veure què passa, pot sortir-me bé o no, però jo ho provaré. És diferent, l'actitud ja em marca molt.
0: I escolta'm una cosa, una manera de potenciar, veig que és acceptar les coses com són, que de vegades costa, allò de dir...
1: Molt.
0: No, allò de dir, et donen una mala notícia i per què? No? Sempre intentem saber per què. No?
1: Però
0: per què t'ha passat a tu això? Per què, doncs, no?
1: Sí, el que passa que hi ha situacions que hi ha un per què i hi ha situacions que no. Llavors, és acceptar que, bueno, pots buscar el per què t'ha passat, perquè al final, si per què ha fracassat aquest treball, per què no m'ha sortit bé això, vale? Tu has de buscar el per què, no? Però un cop ja ho has fet, el que no pots fer és dir, ostres...
0: Enrocar-te.
1: Exacte.
0: No? Ja,
1: no me'n sortiré, em tornarà a passar, no, vale, saps on és el fallo, no? Doncs a partir d'aquí anem-ne aprenent. I acceptar que les coses no ens han de sortir bé sempre. Vull dir, no té per què. Aniré a fer un partit de futbol i el guanyaré. Bueno, pot ser que sí, pot ser que no. Però no donis per fet, has de confiar en tu mateix i visualitzar i fer tot el que sigui perquè fer tot el que puguis. Però clar, hi ha coses que no depenen de tu. Amb la qual cosa hem d'acceptar que no tot depèn de nosaltres.
0: Estava pensant en el tema de la salut, que sobretot és molt difícil de gestionar, no?
1: Sí,
0: quan
1: totalment.
0: Et diuen, no? Allò quan et diuen, escolta'm, doncs a vostè, doncs, no? I preguntes, i per què? No?
1: Bueno, però això és normal, no? Per què em passa a mi i no li passa a un altre? Perquè jo tinc un càncer i no té el veí del costat, que potser és una mala persona, no? Bueno, no has de buscar un perquè. És algo que és una experiència que, bueno, que t'has d'intentar sortir, com sigui.
0: Mm-hmm.
1: Però buscar el perquè en aquesta situació tampoc et serveix de gaire. Però bueno, és la primera fase de no acceptació, no? De donar un pal i no accepto. Llavors et comences a plantejar, a partir d'aquí això se supera, s'intenta superar i bueno, va, a veure què podem fer, no?
0: Doncs ja sabeu, el tema de la resiliència, quan doncs, si comencem a treballar des de més menuts, millor, no?
1: Total.
0: Tindrem allò, una societat, doncs això,
1: més forta.
0: Preparada, més forta.
1: Sí. Mm.
0: Doncs, Teresa, ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos. Treballarem la resiliència.
1: A veure si és veritat.
0: A veure si és veritat. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. Mollet posa en marxa un cicle de tres sessions per donar a conèixer el model d'habitatge cooperatiu en sessió d'ús i explorar la possibilitat de crear un futur projecte al municipi. La iniciativa s'adreça a totes les persones interessades en descobrir aquesta alternativa d'accés a l'habitatge i a formar part d'un possible grup impulsor. Durant la sessió s'explicarà com funciona aquest model, es donaran a conèixer els detalls del projecte que es vol impulsar a Mollet i es faran activitats perquè les persones es coneguin i comencin a crear grup. La primera trobada avui, de 6 de la tarda a 7:45 del vespre, al Casal Cultural de Mollet. Les següents sessions seran el dia 28 d'octubre i el 18. El cicle compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental i el Casal Cultural de Mollet. I l'entitat Mollet amb Cuba celebra aquest divendres 16 la 19a Festa Solidària, pel qual l'any passat l'entitat compta novament amb el suport de Balla Vallès SBK, entitat vinculada al casal que promou ballades de salsa i bachata. La Festa Solidària amb Cuba es farà al Mercat Vell entre 8:45 del vespre i 1:00 de la matinada. A més de ballar, es podrà sopar i tastar begudes típicament cubanes. L'objectiu és recaptar fons per la campanya solidària Un Clic per Cuba, Llum i Salut contra el Bloqueig. Es tracta d'una campanya que compta amb el suport del Fons Català de Cooperació i que consisteix en la compra de plaques fotovoltaiques per al Servei de Salut en el municipi de Songo La Maya, Santiago de Cuba. Joaquim Fuertes, portaveu de Mollet en Cuba, ha explicat que l'objectiu és aconseguir 4.000 euros per dotar d'energia fotovoltaica al centre de salut.
1: Es calcula que per cada 4 quilowatts instal·lats d'energia fotovoltaica, que vol dir plaques, convertidors, reguladors i bateries, 4 quilowatts equivalen a 4.000 euros, que aquest és el projecte que nosaltres fem en aquest cas. I 4 quilowatts vol dir que donen subministrament a un petit dispensari amb llum, nevera per guardar vacunes, refrigeració per vacunes i això, i xarxa informàtica, no?
0: El dijous 22 d'octubre, el director del Centre d'Investigació d'Energia Solar i responsable de la campanya solidària al municipi de Songo La Maya, Rubén Ramos, oferirà una conferència sobre la instal·lació de plaques fotovoltaiques a Cuba. L'acte tindrà lloc a 7:15 de la tarda al Centre Cultural La Marineta. Això és tot, més informació d'aquí una hora.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
2: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
3: Sí, on el puc escoltar?
2: Es diu La gent gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

0: Valors en alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
2: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula vida. Un alumne ens va dir que li feia molta gràcia l'expressió ser de vida i vam dir que la comentaríem en un tastet. Ser de vida és menjar molt i de tot. Serveix-li un bon dinar i abundant perquè és de vida. No en té prou amb la ració normal. En canvi, ser de poca vida és ser de físic insignificant o poc menjador. El meu cosí sempre havia sigut de poca vida, però ara menja que esgarrifa. Ser llei de vida fa referència a alguna cosa que s'esdevindrà indefectiblement. Tothom es mor un dia o altre. És llei de vida. Ser mitja vida és ploure, satisfer. Aquest aire tan fresc és mitja vida. Aquí es respira més bé que ciutat. Ser qüestió de vida o mort, en canvi, és ser molt important. Va ser per segons, qüestió de vida o mort. Anar millor vida o passar millor vida és morir. Anar-hi la vida és haver-hi perill de mort. Vaig deixar de fumar perquè m'hi anava la vida. Buscar-se la vida és intentar aconseguir el necessari per viure o per a un fi determinat. T'hauràs de buscar la vida en un altre lloc. Aquí no hi ha feina. Fer la vida impossible és molestar contínuament. Em té mania i em fa la vida impossible. De tota la vida, vol dir des de sempre. El senyor Lluís el conec de tota la vida. I acabo perquè, si no, acabarem explicant vida i miracles, és a dir, la història detallada de les experiències i les peripècies d'una persona. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del web diccionaris.cat. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat que la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea doni preferència a regions industrials com ara Catalunya. En una intervenció al ple del Comitè Europeu de les Regions, que se celebra aquesta setmana al Parlament Europeu a Brussel·les, Illa ha demanat que el sector industrial català tingui prioritat en l'accés a les ajudes previstes en la normativa europea que busca reindustrialitzar Europa i posar fi a la dependència respecte de tercers països. I l'IPC a Catalunya ha pujat 5 dècimes al setembre i se situa en el 4,5% interanual, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És l'encariment més alt des del mes de febrer del 2023. L'INE assenyala com a principals factors d'aquest encariment els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, així com també el transport. I Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, diferents columnes estan arribant ja a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per tal de decidir barems de compensació. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del govern central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalment a la plaça Sant Jaume. Pel que fa a l'afectació en la mobilitat, en aquests moments la marxa afecta alguns punts a la P7, concretament a Parets del Vallès. A banda, també un accident a la B20 a Santa Coloma de Gramenet deixa un carril tallat en sentit Barcelona i a banda hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a la B20 a Nus de Trinitat i una altra a la P2 a Barberà de la Conca. I la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. El preacord inclou un increment dels dies de descans i una reducció de la jornada laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen encara retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa la via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places, malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu similar al d'ahir, mentre prepara encara la retirada del tren incendiat. I, de fet, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen precisament entre Saragossa i Lleida. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició diumenge a 11:15 del matí.
4: Valors en alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
5: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 719, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Avui us parlaré de com va començar l'esquí com a esport a casa nostra. Fins al 1919, quan es va organitzar l'expedició a la Vall d'Aran, l'esquí era un mitjà de desplaçament per la muntanya a l'hivern. Ja al 1908 trobem les primeres experiències amb esquís als rasos de Peguera, i l'any següent, el 1909, un grup del SEC arribava a la Molina i va descobrir els pendents nevats de Font Canaleta. Per aquelles dates, es remuntaven els pendents a peu o amb esquís, abans de baixar lliscant, i allò de Font Canaleta va ser tota una troballa. Encara que per poder arribar a aquella zona calia haver fet tota una excursió prèvia que començava a Ribes de Freser fins a la Collada de Toses, la qual cosa requeria, a més de ganes d'esquiar, una forma física insuperable. Però el 1922 es va acabar la línia del ferrocarril que connectava Barcelona amb Puigcerdà, la qual, a través d'un túnel de cargol per sota de la Collada de Toses, va obrir, oh miracle, una estació a la Molina. Aquest fet va facilitar l'accés massiu dels primers esquiadors i va popularitzar definitivament l'esquí. No sense un recull d'anècdotes, fruit de les circumstàncies i del jovent que hi viatjava. Una de les més famoses és la del Capitán Maravillas. Per aquest nom es coneixia un revisor de Renfe, i el pobre home se les havia de veure amb tots els que viatjaven sense bitllet o amb bitllets trucats. Parlem de finals dels 50. La canalla, de pocs recursos econòmics, generalment viatjava amb un bitllet fins a Vic i a partir d'allà se'l feia durar. O senzillament embarcava amb un bitllet d'andana i quan convenia s'amagava sota algun seient darrere de les motxilles que hi havia pel mig. La cosa anava de que quan el Capitán Maravilla s'acostava al vagó calia escapolir-se per tal de poder saltar de vagó a la següent parada. L'home, que se les sabia totes, mirava per l'altra banda de l'andana per tal de caçar els presumptes infractors i el crit de «Os he visto!» iniciava la persecució per tot el tren. Aquell qui era enxampat li tocava pagar el bitllet fins a la Molina. I aquí entra la inventiva de l'època. M'explicava una persona que ho va viure que aquests bitllets, que eren de cartró, alguns nois arribaven a recuperar els ja utilitzats. Els mullaven per estovar-los, feien desaparèixer les marques amb la planxa de la mare. I fins i tot s'havien construït un estri per tornar-hi a marcar la data. La necessitat activa la inventiva. Eren temps d'escassetat, però el desig d'anar a esquiar podia més que el reglament. Així, el 1925 es va inaugurar el refugi xalet del Centre Excursionista de Catalunya, el primer allotjament de l'estació d'esquí, i que va servir de punt de trobada per a tota una generació de muntanyers. Però no va ser fins al 1943 que es va beneir i inaugurar a Font Canaleta el primer remuntador mecànic de tot l'estat, dissenyat perquè els esquiadors ja no haguessin de pujar caminant. El 1946 es va posar en funcionament el telecadira del Turó de la Perdiu, una obra d'enginyeria suïssa amb 140 cadires monoplaça que connectava la zona baixa amb les pistes superiors. L'expansió cap a la Tosa no va arribar fins al 1954, amb la construcció d'un telecabina de dues places fins a Puigdalt i, posteriorment, ampliat fins a la Tosa. D'aquesta manera, l'estació va créixer notablement en desnivell i quilòmetres esquiables. Seguit de la Molina, ens cal parlar d'una altra estació emblemàtica de casa nostra, Núria, situada al Pirineu Oriental, al Ripollès. Té una de les històries més riques i singulars pel que fa a l'esport de la neu a casa nostra, sense oblidar la del seu cèlebre tren cremallera. Cal explicar que abans de la seva construcció, l'única manera d'arribar al santuari de Núria era caminant a peu des de Caralps o Ribes de Freser, pels camins tradicionals, com el Camí Vell. I no va ser fins al 1924 que l'empresa Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, que ja gestionava el Cremallera de Montserrat, va proposar crear una línia ferroviària per facilitar l'accés a Núria de pelegrins i muntanyencs. El Cremallera es va inaugurar el 22 de març de 1931, després d'unes obres de gran dificultat tècnica, doncs calgués salvar un desnivell de 1.000 metres en un recorregut de 12,4 quilòmetres. L'estació terminal de Núria, situada a 1.964 metres d'altitud, manté el rècord de ser el punt ferroviari més alt de Catalunya i de la península Ibèrica. Actualment, la línia està gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que ha renovat les infraestructures i el material mòbil per garantir-ne la seguretat i una millor explotació. La setmana que ve seguirem parlant de l'evolució de l'esquí a casa nostra.
0: i botes. L'agenda.
1: Pel dijous, dia 15, el grup Dijous té programada una matinal de Riells a Sant Miquel del Fai, al Vallès Oriental. Un recorregut de 12 quilòmetres amb un desnivell de 450 metres de pujada i baixada. 5 hores de durada i dificultat mitjana. Cal portar esmorzar, aigua i equip personal. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Al lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 6:45, amb vehicles particulars. El dissabte 17 hi ha sortida de senders. GR2, etapa 3, de Lledó a Besalú. Vocal és en Jordi Luque. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport en autocar. Preu, 20 euros al soci, 26 euros no soci. Diumenge 18, el grup Extrem fa una sortida cap a Manlleu, Roda de Ter, Font dels Enamorats i Meandre de Gelabert. El vocal és Antoni Baldó i en Bartomeu Butxosa. El recorregut són 9 quilòmetres amb un desnivell de 50 metres de pujada, 50 de baixada. Hi ha opció de pícnic i dinar en el restaurant Gurri Xic, per un preu de 35 euros tot inclòs. Lloc de la sortida, pavelló de la Riera Seca, a les 8 del matí, transport en autocar. Preu 18 euros soci, 20 euros no soci. Tota aquesta informació la podeu ampliar a la web del club.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són 11:45, us parla Joel Gascón. La tardor és l'època en què els arbres de fulla caduca perden les fulles davant de la disminució solar i la baixada de temperatures, i és per aquest motiu que un any més l'Ajuntament de Mollet reforça el servei de recollida de fulles durant els mesos de tardor i d'hivern. Serà la setmana vinent que es posarà en marxa el dispositiu especial de recollida de fulles i aquest s'allargarà fins al gener, tot en funció de les condicions meteorològiques. Cada temporada recullen uns 65.000 quilos de fulles que posteriorment es gestionen per al seu aprofitament a través del centenar de compostadors de fulles que hi ha repartits per la ciutat. El servei consta de 60 jornades anuals en horaris de tarda i la freqüència i la distribució per barri s'organitza en funció de l'arbrat de cada barri, tant per nombre d'arbres com per tipus d'espècie predominant. I l'entitat Mollet amb Cuba celebra aquest divendres 16 la seva 19a festa solidària, tal qual l'any passat. L'entitat compta novament enguany amb el suport de Valle Vallès. La festa de solidaritat amb Cuba es farà al Mercat Vell entre 8:45 del vespre i 1:00 de la matinada. A més de ballar, es podrà sopar i tastar begudes típicament cubanes. Enguany, l'objectiu és que tot el que es recapti es donarà al Fons Català de Cooperació per, en aquest cas, la compra de plaques fotovoltaiques per al Servei de Salut en el municipi de Songo la Maya, Santiago de Cuba. Ho explica Joaquim Fortes, portaveu de Mollet en Cuba.
1: Es calcula que per cada 4 quilowatts instal·lats d'energia fotovoltaica, que vol dir plaques, convertidors, reguladors i bateries, 4 quilowatts equivalen a 4.000 euros, que aquest és el projecte que nosaltres fem en aquest cas. I 4 quilowatts vol dir que donen subministrament a un petit dispensari amb llum, nevera per guardar vacunes, refrigeració per vacunes i això, i xarxa informàtica, no?
0: Des del passat mes de gener, arran del bloqueig energètic que el govern dels Estats Units ha imposat a l'illa caribenya, la població cubana pateix talls energètics que poden durar 30 hores. L'objectiu de Mollet en Cuba és aconseguir 4.000 euros per dotar d'energia fotovoltaica al centre de salut. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: El POU.
1: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
0: El POU.
3: Andalucía, la que divierte.
4: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet. Y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas.
3: Andalucía.
5: OVNIs. Fenòmens paranormals. Túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
6: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
2: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a 1:00 de la mitja... Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
6: Expedient Mollet.
7: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha amnistiat els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el president d'Esquerra Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. Amb aquesta decisió els afectats ja no hauran de pagar 5 milions d'euros que els reclamava el Tribunal, dels quals ja n'havien consignat més de 4 milions en fiances. La resolució arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea valés aquest juliol l'aplicació de la llei d'amnistia i conclogués que la norma és conforme al dret europeu. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat que la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea doni preferència a regions industrials com ara Catalunya. En una intervenció al ple del Comitè Europeu de les Regions, que se celebra aquesta setmana al Parlament Europeu a Brussel·les, Illa ha demanat que el sector industrial català tingui prioritat en l'accés de les ajudes previstes en la normativa europea que busca reindustrialitzar Europa i posar fi a la dependència respecte als tercers països. I centenars de pagesos catalans han sortit aquest matí amb tractors i autobusos cap a Barcelona per protestar contra l'increment dels costos de producció i reclamar mesures que garanteixin la viabilitat del sector, i de fet ja estan arribant alguns a la capital catalana. La mobilització convocada per Unió de Pagesos denuncia l'augment del preu del gasoil, els fertilitzants i els adobs, així com la dificultat de vendre per sobre dels costos de producció. La convocatòria, que estava prevista en un primer moment a les 12, s'ajorna fins a 12:45 la delegació del govern central per tal que arribin totes les columnes que encara estan de camí. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per decidir barems de compensació. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa una via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu semblant al d'ahir mentre prepara la retirada del tren incendiat. I amb tot, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen entre Saragossa i Lleida. I, de fet, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cable jet ferroviari a Juneda, a les Garrigues. El robatori, produït la matinada del dissabte, va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i, poc després, els agents els van localitzar quan intentaven marxar en un vehicle que acabava de recollir-los. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 13:45 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
4: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
5: ¿Estáis cansados de que vuestra pareja se duerma en el cine? ¿Habéis ido al cine y habéis tenido que salir corriendo a los 10 minutos? No os perdáis Cine Sótano, todos los jueves de 9 a 9 y media de la noche y todos los sábados de 3 a 3 y media de la tarde. Un abrazo y mucho cine.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Jordi Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. El Girafeina Més 45 reuneix 44 empreses i ofereix 439 vacants a Mollet. Les cues al Mercat Vell marquen una edició més de 1.500 persones inscrites. I queixes dels usuaris de bus que connecta Mollet amb Barcelona de la poca freqüència del pas de servei durant les hores puntes del matí. Es troben en moments que no poden pujar al bus de la gran demanda que hi ha. I diumenge té lloc la caminada solidària contra el càncer de mama que organitza Mollet contra el càncer. L'entitat ha venut les 800 samarretes que van posar a la venda. I el Club Atlètic Mollet aconsegueix una meritòria segona posició en el Campionat d'Espanya de Club Sub-16 del grup B2. Es tractava del primer cop que hi participaven. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Fogots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada dimarts a les 11 de la nit.
3: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
4: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
5: Us convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a les 6 de la tarda i en remissió els diumenges a les 11 del matí. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Presentat per qui us parla, en Pele Bernial. Escolteu El que es ballava al Vallès a Ràdio Mollet.

0: Molt bon dia, senyores i senyors. Un dimecre més estem amb tots vosaltres amb el programa de la gent gran. Avui us acompanyem la Conxita Moix.
1: Bon dia a tothom.
0: I un servidor, José del Pino. Bon dia. I avui també tenim una altra dona que ens farà companyia aquí tots els dimecres. Bueno, tots no, algun dimecre. La Cristina Cuenca.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Serà una companyera que també vindrà aquí a contar alguna cosa. I, com sempre, el control tècnic, el Sergi Guardeño. Molt bon dia, Sergi. Dir-vos que si voleu formar part del nostre equip, podeu parlar amb la Sílvia Tàbios del Centre Cívic Sant Jordi i trucar al telèfon 93-570-6066 i ella us informarà. Si voleu intervenir en directe durant el transcurs del programa, podeu trucar al telèfon de l'emissora al 935-70-68-66. Bé, i ara us direm la...
1: L'agenda, no?
0: L'agenda.
1: Comencem?
0: Sí.
1: Pues sí, mireu. Dia 14, que som avui, no? A les 5 de 5 a 7 de la tarda es fa un taller connectat que organitza les teves fotos i arxius digitals. Això es fa a la Biblioteca Can Molà. Hi ha places limitades i és gratuït. Mateix dia, 14, o tant, un altre taller. Entendre les factures, aigua, llum i gas, i conèixer com estalviar energia a la llar. Això es fa al Centre Cívic de Camp Antiquet, també és gratuït. El dia 16, això heu de consultar els horaris. La policia municipal fa un recorregut pels barris de col·legis nous, Rambla Nova, davant del centre escolar, allà serà on hi ha la concentració. Això ho fa l'Ajuntament de Mollet del Vallès. I això ho farà diversos dies al mes, que s'instal·larà una carpa de color blau distintiva de la policia municipal en un punt fixe cèntric dels diferents barris de Mollet. O sigui que pot anar canviant, on dos agents de policia i un agent cívic prestaran atenció personalitzada. Dia 16, a les 7 de la tarda, acústic íntim coral, actuació d'inestables acústic trio. Això és de més gratuït. També per reservar l'entrada, per això heu de trucar al 93-579-0966 o enviar un correu electrònic a
0: lledoner@molletvallès.cat.
1: Això, molt bé. Són intèrprets de Laura Munger, que és la veu, Carles Alastuell, que és veu, guitarra i harmòniques, i Jordi Moles, que són veus i guitarra. Dia 16, també, a les 7 i mitja de la tarda, tarda de karaoke, Centre Cívic de Camp Antiguet, Amam. Un altre, el dia 16, també, ui, quantes coses, a les 20:30, un clic per Cuba, festa solidària, Mollet amb Cuba, això es fa al Mercat Vell. Dia 17, això haurà de consultar els horaris, eh? És Vila del Llibre. Això es fa al parc de Camp Molà. Però això normalment és de 10, no sé si comença, no, de 9 a 2, de 10 a 2.
0: Sí, no ho sé, segur.
1: O de 9 a 2, no sí. Ho sabem molt segur. I després a la tarda de 4 a 8, oi? Em sembla que una, sí. Normalment, eh? Però heu de consultar que no canvies alguna cosa aquest any.
0: Sí, i ja sabeu, tota la gent que li agradi llegir, doncs ja pot anar allà a comprar llibres, que són històries molt maques totes.
1: Sí.
0: Bé, el dia 15 també, a les 17:30, hi haurà una xerrada de com afrontar les emergències aquí al Sant Jordi, davant d'aquí del Lledoner. I també el dia 19 tindrem una xerrada també de com afrontar les emergències mèdiques a l'Ateneu Gran, que és l'espai de formació de la gent gran. També tot és gratuït i és una cosa molt important per a, si surt alguna urgència, algun amic, algun familiar. Recordeu, el dia 15, la xerrada de com afrontar emergències mèdiques al Sant Jordi, i el dia 19 a les 18 a l'Ateneu Gran.
1: Que l'Ateneu està al Calle de la Novincia, oi? És la Tanya Gran, sí.
0: Sí, Cayetano Vincia, sí. El dia 17, sexta fira del disc i cinema, Rambla Fiveller, Associació de Col·leccionistes de Mollet. Un vinil i una cinta de vídeo tot el dia. Dia 17, 10 hores, sortida cultural, Museu del Xocolata de Barcelona. Aromes tradicionals i llegendes al Lladoner. Pagament de 12,50 €. Ja s'ha de fer en efectiu, fins que quedin places. Dia 17, a les 16 hores, presentació d'equips del Club Mollet Unió Esportiva al Camp Municipal de Futbol Germans Gonzalvo. El dia 17 i 18, a les 17:30, Ball de la Gent Gran al Mercat Vell, Associació de Persones Grans de l'Espai Sant Jordi. El dia 18, la caminata contra el càncer a l'Ermita de Gallers, sortida des de la plaça Prat de la Riba, Associació contra el Càncer. I dia 20, Club de Lectura, Pla Nou, La Cultura, Quin Perill, Elisabet Finch, de Julián Barnés, Biblioteca Can Molà, Jordi Soler Turà, gratuït. I ara escoltarem una cançoneta.

0: Bueno, avui, amb motiu de que és el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, us parlarem una mica de la vida d'Antoni Gaudí.
1: Pues molt, sí. Antoni Gaudí i Cornet, bueno, és des del 1852 va viure fins al 19... va néixer i després fins al 1926 que va morir. És el gran geni darrere de la Pedrera, Casa Milà, i un dels arquitectes més coneguts del món. El seu estil únic, singular i inclassificable, juntament amb el seu esperit innovador, el va portar a dissenyar alguns dels edificis més emblemàtics de Barcelona. L'obra de Gaudí, originant en els seus plantejaments, va transcendir el seu temps i els diferents estils arquitectònics de l'època. Ell deia, les meves idees són d'una lògica indiscutible. L'única cosa em fa dubtar és que no s'hagin aplicat anteriorment. Així ho va deixar escrit Antoni Gaudí. La vida de Gaudí va estar marcada per una atenta observació de la natura, buscant sempre la racionalitat en les formes, per extreure tot el potencial i utilitzar tot el que ell sabia amb la construcció. La seva obra, marcada en l'auge de modernisme a Catalunya i a finals del segle XIX, és un testimoni del seu geni creatiu.
0: Sí, el 1852 va néixer el divendres 25 de juny de 1852, va ser exactament, a les 9:30 del matí. Neix Antoni Gaudí i Cornell, fill d'Antònia Cornet de Reus i de Francesc Gaudí Serra, calderer de Riudoms. L'endemà va ser batejat amb l'església priorat de Sant Pere. Reus era la ciutat de la família materna on vivien i tenien la caldereria. Gaudí era el benjamí de la família. Va tenir 5 germans, dels quals 2, Maria i Francesc, van morir abans dels 5 anys. Gaudí cursa l'ensenyament primari i secundari a Reus. La salut malaltissa de Gaudí el va fer passar temporades a la casa familiar de Riudoms, on el contacte directe amb la natura és clau per al futur arquitecte. S'atribueix a la mare de Gaudí la tasca habituar-lo a deleitar-se amb les flors, fulles, insectes, ocells dels voltants del mas, de la caldereria, per distreure's i dels seus mals. El mas de la Caldera, una casa de camp situada a Riudoms, a 8 quilòmetres de Reus, era un lloc habitual d'estada de la família, on el jove Gaudí va passar part de la estància i joventut. La família, li deia el maset, tenia una hectàrea i disposava d'una petita caseta d'una sola planta sense xemeneia.
1: Sí, instal·lat a Barcelona el 1877, va estar estudiant d'arquitecte als 7 anys es traslada a Barcelona per acabar el batxillerat. Al setembre de 1873 es matricula a l'Escola d'Arquitectura. L'expedient acadèmic de Gaudí permet seguir el procés dels seus estudis, que es caracteritzen per una certa irregularitat, tot i que destaca amb dibuix, matemàtiques i projectes que va portar amb notes brillants. Era un estudiant aplicat a la seva manera. Gaudí va compaginar els estudis amb col·laboracions amb prestigiosos arquitectes que van veure en ell el seu gran potencial. A 26 anys, Gaudí feia examen final de carrera i el 15 de març del 1878 s'expedeix finalment el títol d'arquitecte. És famosa l'expressió atribuïda al director de l'escola, Elies Rogent, al claustre de professors. Hem donat el títol a un boig o un gènit. El temps ho dirà. I així ho va confirmar.
0: Sí, era un boig, però també un geni, eh?
1: Sí.
0: I com tots els genis, estava sempre pensant en lo seu, despistat, i per això potser el va atropellar el tramvia i no va veure venir el tramvia.
1: També saps el que circula? Diuen, eh?
0: No sí.
1: Sé, que tenia nòvia, no sé si diuen inclús que s'estaven a punt de casar,
0: i anava pensant en ella.
1: El va deixar.

0: No, el va deixar. I això és el que va fer quan es va recloure tant, només amb el de la Sagrada Família, inclús vivia allà amb coses que estaven doncs, una mica més acabades, algun puesto allà, i va ser allà. I es va tornar com místic.
1: Sí,
0: saps?
1: Una mica místic i abandonat.
0: I deixat, això mateix. Això es diu així.
1: Per això
0: no?
1: El que deies tu abans, que quan el van atropellar pensaven que era un mendic, un rodamons.
0: Un rodamons, això mateix, sí.
1: Perquè anava molt desarreglat.
0: Si no, diu que l'havessin portat molt més ràpid, si haguessin pensat qui era, allà potser, amb algun lloc millor, que l'havessin cuidat millor.
1: Bueno, mira, les coses que passen a la vida i la gent es fixa molt a l'aspecte.
0: Això mateix. I, bueno, ara, abans i després.
1: Sí, que li farem. Bueno, el primer retrat de Gaudí, als 25 anys, Institut Municipal de Reus, Cultura Revista. Bueno, li van fer als 25 anys, li van fer un retrat, que va ser el primer que li van fer. El jove dandi, arquitecte, la vocació de Gaudí pel treball d'arquitecte era forta i apassionada. Gaudí ja pot rebre encàrrecs i signar com a arquitecte dissenyant la seva primera targeta com a professional. Antoni Gaudí, arquitecte, Bufet, Barcelona, Call 11-3. Bueno, això són números que no... Mentre que Gaudí mai va oblidar el seu origen modest, en els primers anys, com a arquitecte, es deixava portar pel benestar que a poc anava aconseguint. Gaudí era d'alçada mitjana, ulls blaus, barba, que últimament la portava molt deseada, cabells llargs, a la moda del moment, i polidament cuidat. Això era al principi. Era habitual dels restaurants, fumava cigars i anava ben vestit amb un sacó i capell de copa. Suposo que fumaria el tabac de Cuba, cigarros de Cuba, que eren molt famosos.
0: Sí, eren molt famosos, sí.
1: I si li agradava, doncs... Pues... Gaudí no es va casar, tot i que està clar que si per voluntat pròpia o perquè no va tenir sort, quan va fer proposicions com en el cas de la jove Pepita Moreu, a la qual s'explica que es va declarar, altres dos desenganys amorosos el van fer desistir de més experiències amoroses. Això seria això que has dit abans.
0: El que he explicat jo. Sí,
1: que el van deixar el van despreciar
0: i llavors hi va tenir també
1: se'n
0: això.
1: Se'n va enfonsar.
0: Aquí ho explica més bé, saps?
1: Sí. En aquest moment, esclau, Eusebi Güell i Vicegalupi. Hòstia, va ser Galupi. A més d'arribar a ser el gran mecenes de Gaudí, els unia una gran i profunda amistat. La seva relació va ser la més intensa que va tenir amb els seus clients. Es fa soci de l'Associació Catalanista Excursions Científiques, on es va fer amic del poeta i sacerdot Jacint Verdaguer. Les trobades excursions històrico-artístiques el fan viatjar per Catalunya, Mallorca i algunes poblacions del sud de França. I aviat li van arribar els primers encàrrecs importants.
0: Llavors, el 1883, diuen, va arribar als anys de maduresa. El Gaudí madur és un home auster, de vida gairebé espartana, gelós de la seva intimitat, dedicat a la família, als pocs amics i, sobretot, a la feina. Qui va conèixer Gaudí destaca d'ell una persona amb una personalitat forta que resumeix en una clara intel·ligència, una fina sensibilitat i una profunda passió pel treball. Els seus col·laboradors li deien Anton o senyor Gaudí. Gaudí no amagava el seu caràcter impetuós, que segons ell mateix deia havia intentat controlar tota la vida. Ja va ser quan el 1906 Gaudí compra una casa del Parc Güell i s'instal·la i va viure amb el seu pare i la seva neboda. Ja en el mateix any va morir el seu pare i a principis de 1912 mor la seva neboda, Rosa Egea Gaudí. A partir d'aquell moment i abans de romandre sol a casa, prefereix instal·lar-se a l'obrador de la Sagrada Família on passa els últims anys de vida. Sí. El 1910 pateix una anèmia molt forta per l'excés de feina i passa una temporada a Vic. Un any més tard, malalt de febres de Malta, es traslladarà a Puigcerdà. Durant la seva estada i veient-se malalt, Gaudí va fer testament el 9 de juny de 1911. Ja en el segle d'amics de Gaudí es troba el poeta Joan Maragall, el bisbe Grau, el jesuïta Ignasi Casanovas, l'advocat Martí Trias i el doctor Pere Santaló. La fama de Gaudí s'havia consolidat, traspassant fronteres. A la primera de 1900, a primavera, perdó, de 1910, es va organitzar una exposició de Gaudí al Saló de la Société des Beaux-Arts a París, o sigui, la Societat de Bones Arts de París. Sí. I continua,
1: perquè ja era
0: perquè
1: famós,
0: ja,
1: sí.
0: Que era famós ja.
1: Sí,
0: ja el cridaven d'altres
1: sí.
0: cantors, sí, sí, sí. Ja consideraven sí. que era algú, no?
1: I es feia veure també, i com que la política sempre es posa a tot arreu,
0: sí, sí, sí.
1: Un episodi de la vida de Gaudí que mostra el seu caràcter fort i de profundes conviccions cíviques i religioses és la detenció que va patir el 1924, l'11 de setembre de 1924. La Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, de la qual Gaudí era membre, organitzava una missa a l'església dels Sants Just i Pastor, molt a prop de l'Ajuntament de la ciutat. L'església estava oberta i Gaudí hi va voler accedir, però la policia no el va deixar entrar, perquè durant la dictadura de Miquel Primo de Rivera es van prohibir tots els actes de reivindicació nacional. Gaudí va ser detingut per enfrontar-se als policies que considerava que no tenien autoritat per prohibir-li l'entrada al culte. Que per a Gaudí només la tenia el bisbe i per adreçar-se a ells en català. Va romandre detingut 4 hores i va haver de pagar una multa per poder sortir. Com no portava diners, va enviar una nota al rector de l'església de la Mercè perquè l'ajudés a satisfer l'import de la multa. El rector es va presentar ràpidament amb 75 pessetes, amb 50 per pagar la multa de Gaudí i les altres 25 per pagar la d'un pres venedor ambulant que estava amb ell i del qual Gaudí es va compadir.
0: Ja arribem a la mort de Gaudí. La tarda del dilluns 7 de juny de 1926, Gaudí es dirigia a l'oratori de Sant Felip Neri, a prop de la plaça de Tetuán. Absort en els seus pensaments, és atropellat per un tramvia. Va quedar desmaiat i va ser traslladat a l'Hospital de Santa Creu. Ningú el va reconèixer. Anava vestit humilment i no portava cap document, només un llibre dels Evangelis a la butxaca. Gaudí va sobreviure 3 dies. El van visitar tots els seus amics i col·laboradors i va morir el 10 de juny als 73 anys, pel que podia fer, que encara li quedaven anys. El 12 de juny es va fer una grandiosa manifestació de dol ciutadà en acompanyar el fetre cap a la Sagrada Família, on va ser enterrat a la cripta. La mort de Gaudí va tenir molta repercussió en la societat barcelonina i es van publicar desenes d'articles en diaris i revistes. El seu funeral va ser multitudinari, passant de manifest la dicotomia entre artista, geni i personatge popular. A la Gaceta de les Arts de l'1 de juliol de 1926, Joaquim Folch i Torres li dedica una profunda article de 6 pàgines, glosant l'arquitecte amb el títol El dol comú. En mort Gaudí presenciem la paradoxa d'un gran dol col·lectiu, d'un dol comú, pel traspàs a millor vida del gran artista que ha obrat gairebé sempre contra el sentit comú. És curiosíssim el fenomen de la popularitat de Gaudí, alhora que singular el fet d'una real afecció col·lectiva. Sinceramíssima, de molta sinceritat i profunda, com va ser la dels catalans que, per la mort d'un arquitecte. I ja costaria trobar en la història contemporània un cas semblant i no abundaria en la història de les edats passades, i menys encara amb el precedent que l'obra d'aquest arquitecte no agradava gairebé a ningú, perquè hi havia gent que el donaven per boig. Ja està. Podem fer referència
1: a les principals obres que va fer Gaudí. Sí, sí. A Barcelona va fer les primeres grans obres de Gaudí, estil Mudéjar i plena de rajoles, ceràmiques i tot això.
0: La Casa Vicens, oi?
1: Sí, aquí destaca el famós drac de ferro forjat a la porta d'accés a Pedralbes, la residència urbana encarregada per Eusebi Güell a prop de les Rambles.
0: Sí. La Casa Batlló, no?
1: Sí, sí, la Casa Batlló, l'edifici escolar caracteritzat per l'ús de l'obra vista, els arcs parabòlics.
0: Sí, la Casa Milà, no? També la Pedrera, també, coneguda per la Pedrera.
1: La Basílica de la Sagrada Família, evidentment.
0: Sí, altres localitats de Catalunya, el Celler Güell, que això va fer agarrar a Sitges.
1: Sí.
0: Després també va fer la cripta de la Colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló, el xalet de Cat Llaràs. Això ho va fer el 1902, a la Pobla de Lillet, mare meva, que és un refugi de muntanya, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Jardins Artigues, la Pobla de Lillet també, que és un jardí naturalista dissenyat com a agraïment a la família Artigues.
1: Sí.
0: I també va fer coses fora de Catalunya, no? Que sí?
1: Sí, sí. Aquí va fer fora de Catalunya, a Comillas, a Cantàbria, la vila d'estiueig d'estil orientalista, en influència hispano-àrab.
0: Sí, que això li van donar el nom de capritxo per la construcció que li anaven veient els que quan anava fent-ho.
1: El Palau Episcopal d'Astorga, al León, edifici d'estil neogòtic, construït en pedra de granit. I, per últim, la Casa Botines, casalot d'estil medieval destinat a magatzem comercial i d'habitatges. I ara que ja no tenim més coses d'aquest home, d'en Gaudí, que són moltes, ens tenim de despedir.
0: Sí, ja
1: hem
0: arribat
1: no temps
0: al final, perquè aquí hi ha molt per explicar, perquè ens podríem arribar més al fons amb els seus, amb els seus dibuixos i tot això,
1: Ja
0: no arribem a tant. Per tant, ja sortim del programa i ja us hem de dir adéu. Ja us volem recordar que ens podeu escoltar cada dimecres des de 12:45 fins a 1:00 en directe i els dissabtes a les 11:00 en redifusió o per internet a www.radiomollet.com, on trobareu el podcast del programa. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i amb ens escoltats. Fins al pròxim.
1: Vinga, fins al pròxim dia. Que vagi tot molt bé.

0: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició diumenge a 11:15 del matí.
1: El racó dels animals. Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
2: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a dimecres 14 d'octubre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. El Girafeina Més 45 reuneix 44 empreses i ofereix 439 vacants a Mollet. Les cues al Mercat Vell marquen una edició amb més de 1.500 persones inscrites. I queixes dels usuaris de bus que connecta Mollet amb Barcelona de la poca freqüència de pas del servei durant les hores punta del matí. Es troben en moments que no poden pujar el bus de la gran demanda que hi ha. I diumenge té lloc la caminada solidària contra el càncer de mama que organitza Mollet contra el càncer. L'entitat ha venut les 800 samarretes que van posar a la venda. I el Club Atlètic Mollet aconsegueix una meritoria segona posició en el Campionat d'Espanya de Clubs Sub-16 del grup B2. Es tractava del primer cop que hi participaven. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Emma Balea, Carla Ramos i qui us parla, Joel Gascón.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La Fira d'Ocupació Girafeina Més 45 ha tornat avui a Mollet amb la seva segona edició amb una participació de 44 empreses, 162 ofertes de feina i 439 vacants. La convocatòria ha registrat 1.563 persones inscrites i ha generat cues molt llargues a l'exterior del Mercat Vell. Com a novetat, enguany la jornada s'ha ampliat a horari de matí i tarda. La fira s'ha repetit després dels resultats de la primera edició en què una trentena de persones van aconseguir feina arran de la seva participació. L'Ajuntament de Mollet, ENFO i la Cambra de Comerç de Barcelona han tornat a impulsar aquesta iniciativa amb l'objectiu de facilitar l'accés al mercat laboral i acompanyar les persones candidates durant el procés de selecció. Encarna Ortiz és regidora d'Ocupació a l'Ajuntament de Mollet.
2: Estem al voltant de 1.400 inscripcions, tot i que sabem doncs, que hi ha gent que avui potser veient doncs, les cues es pugui apropar i evidentment doncs, es poden inscriure al moment. Tenim unes 44 empreses, són 20 més que l'any passat, això representa també un fort augment d'ofertes de feina. Són més de 400 vacants, això vol dir que hi ha 440 possibilitats i ofertes de feina avui en aquest espai que esperem doncs, que es cobreixin el màxim possible.
0: La fira manté el format Speed Dating amb entrevistes breus entre empreses i candidats per facilitar un primer contacte directe i agilitzar els processos de selecció. Aquest sistema també és ben valorat per les empreses que poden concentrar nombroses entrevistes en una sola jornada i conèixer directament els perfils professionals de les persones inscrites. Pep García, president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, explica que el format agrada a les empreses perquè els permet rebre entre 70 i 80 currículums de persones que han pogut entrevistar durant la jornada.
3: Que en un dematí, en una tarda, doncs poden recollir 70-80 currículums de persones que, a més, han vist personalment, no? Per tant, que això té un valor molt important per les empreses, tenint en compte que ara la recerca de talent, la recerca de persones, és un element clau per les empreses, perquè és el factor de competitivitat, per mi, número 1, però sabem tots les dificultats que tenim en molts sectors per trobar persones.
0: A més de posar en contacte les empreses amb les persones que busquen feina, la iniciativa inclou una preparació prèvia de les candidatures i les entrevistes perquè els participants puguin aprofitar al màxim les oportunitats laborals disponibles. Isabel Cano i Víctor Malbaceda són dues de les persones que han participat al Girafeina. Tots dos han coincidit en la preparació prèvia per poder fer unes bones entrevistes pels perfils que estan buscant.
4: Pues sí, lo he traído todo preparado porque hace días que me apunté, miré las empresas y lo traigo todo planificado y organizado para ir más rápido e ir realmente a lo que quiero.
5: Bueno, no lo hice ninguna vez. Me parece una iniciativa muy, muy importante y muy interesante. Buscar algo de acuerdo a mi perfil, de acuerdo a lo que he hecho, a lo que he estudiado, a los conocimientos que tengo, y me parece una propuesta muy, muy buena. Claro, claro que sí, sí me he preparado, he tratado de ser un poco más, más concreto en mi presentación y, bueno, dar mi mejor cara, como se dice, ¿no?
0: I amb bones sensacions n'ha sortit del Girafeina l'Alejandro Lozano, qui ha remarcat la rapidesa de les entrevistes.
6: Ya he hecho dos o tres, rápido, como tú dices, muy rápido, pero bueno, y busco pues un poquito de todo, pues como hemos hecho de todo, por gracia o desgracia, pero sí, está muy bien, voy buscando, hay buenas perspectivas.
0: Pel que fa a les empreses participants, hem parlat amb el bar de Mollet, la Vermuteria, regentat per Sílvia Luengo, qui ha explicat a l'emissora la dificultat de trobar perfils que vulguin treballar en cap de setmana. També ha valorat positivament la fira perquè dona l'oportunitat de concentrar molts perfils en poques hores.
7: Es un poco más reacia a trabajar el fin de semana, porque la gente quiere un trabajo también más fijo y los fines de semana no hay mucha gente que quiera trabajar, la verdad. Es muy difícil encontrar gente para esto. Es bastante complicado. Y estoy aquí precisamente por eso, porque cuesta mucho encontrar gente que quiera trabajar un fin de semana, porque es duro, la verdad.
0: De la mateixa manera ho ha explicat Berta Montaner, qui és tècnica de Valoriza.
8: Són jornades molt guais perquè al final pues, veus molts currículums, veus molta gent, molts perfils i a mi m'agrada molt parlar amb gent, aleshores pues, estàs en contacte tota l'estona i no sé, molt bé, la veritat és que molt bé. Nosaltres, perfils que treballin, al final el més important és busquem gent treballadora, gent proactiva, gent que vulgui, saps, a interactuar, a posar-se, llavors qualsevol, si són joves també els busquem, perquè però no ens importa l'edat, o sigui, qualsevol.
0: Pel que fa als perfils professionals més buscats, destaquen els de cambrer, ajudant de cuina, operari de producció, operari de magatzem, auxiliar d'hipermercat i dependent de vendes.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Els usuaris del bus E21 que connecta Mollet amb Barcelona es queixen de la poca freqüència de pas del servei durant les hores puntes del matí. Els passatgers denuncien que les esperes són massa llargues en una franja horària que molts ciutadans utilitzen el transport públic per desplaçar-se a la feina o als centres d'estudi. Una de les usuàries ha traslladat aquesta problemàtica a l'alcaldessa durant un directe a les xarxes socials. La passatgera ha explicat les dificultats que es troben habitualment els usuaris de la línia i ha posat el focus en la manca d'autobusos disponibles en el moment de més demanda. Segons ha exposat l'usuari, en algunes ocasions els passatgers han d'esperar que passi més d'un autobús per poder pujar-hi, una situació que genera malestar i dificulta els desplaçaments quotidians. Davant d'aquesta queixa, Mireia Dionisio ha recordat que la freqüència de pas de la línia i la planificació del servei són competència de la Generalitat de Catalunya. Tot i això, l'alcaldessa ha assegurat que des del consistori són conscients de la situació i que estan a sobre del problema per intentar trobar-hi una solució.
9: Qui decideix si para i les freqüències és la Generalitat de Catalunya. Nosaltres estem fent aquesta demanda perquè és una demanda molt necessària. De fet, n'hem tingut moltes peticions i és una evidència que calen més freqüència d'abusos i, per tant, estem treballant en aquesta línia. Vam tenir a l'estiu una reunió també amb el Departament de Territori. És una demanda que fem des de Mollet, no és l'única. Fem tot un seguit de demandes pel que fa a mobilitat i, per tant, que sàpigues que estem treballant a veure si aconseguim que ens incrementin, perquè és, a més, absolutament necessari i més sempre. Però és que ara que tenim l'R3 tallada encara s'ha evidenciat més aquesta necessitat.
0: La situació de mobilitat a Mollet s'ha vist agreujada més pel tancament de l'estació de Mollet Santa Rosa, que condiciona les alternatives de transport dels ciutadans. Justament la setmana passada, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica anunciava en un comunicat que reforçaria les línies regulars d'autobusos interurbans en 49 vehicles. En el cas de Mollet, una de les línies que s'ha reforçat és el bus E21.

La tardor és l'època en què els arbres de fulla caduca perden les fulles davant la disminució solar i la baixada de les temperatures, i és per aquest motiu que des de l'Ajuntament reforcen un any més el servei de recollida de fulles durant els mesos de tardor i d'hivern. Serà la setmana vinent que es posarà en marxa el dispositiu especial de recollida de fulles, i aquest s'allargarà fins al gener, tot en funció de les condicions meteorològiques. L'objectiu del dispositiu és doble. D'una banda, mantenir la ciutat neta i segura, evitant relliscades si les fulles estan mullades, i prevenir embussaments als embornals en cas de pluges. D'altra banda, l'objectiu és donar un ús sostenible a les fulles recollides, ja que es posa especial incidència a recollir les fulles tan netes com sigui possible per poder gestionar com a residus orgànics. Cada temporada recullen 65.000 quilos de fulles que posteriorment es gestionen per al seu aprofitament a través del centenar de compostadors de fulles que hi ha repartits per la ciutat. El compost resultant s'utilitza com a esmena orgànica de qualitat en els parcs i jardins de Mollet. El servei consta de 60 jornades en horaris de tarda, i la freqüència i la distribució s'organitza per barris en funció també de l'arbrat de cadascun d'aquests, tant per nombre d'arbres com per tipus d'espècie predominant. Els esforços se centraran especialment en els carrers amb una major acumulació de fullatge. La campanya s'iniciarà amb una freqüència de 2 jornades per setmana i passarà a 3 quan es prevegi una caiguda intensa al mes de desembre.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Lluís Mipere des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït a molta boira que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats, més sol cap a l'Alt Pirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Mi, pel que fa a la farmàcia de guàrdies, la farmàcia Masia, Can Borrell de l'Avinguda Rivoli, número 23.

0: Mollet del Vallès posa en marxa un cicle de 3 sessions per donar a conèixer el model d'habitatge cooperatiu en sessió d'ús i explorar la possibilitat de crear un futur projecte al municipi. La iniciativa s'adreça a totes les persones interessades a descobrir aquesta alternativa d'accés a l'habitatge i a formar part d'un possible grup impulsor. Durant les sessions s'explicarà com funciona aquest model, es donaran a conèixer els detalls del projecte que es vol impulsar a Mollet i es faran activitats perquè les persones participants es coneguin i comencin a crear grup. La primera trobada avui a les 6 de la tarda fins a 7:45 del vespre. Les altres sessions el dia 28 d'octubre i el 18 de novembre. Les trobades es faran al Casal Cultural de Mollet, a la Rambla Balmes número 2, i les inscripcions es poden fer a través del web l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, un cicle que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mollet, l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental i el Casal Cultural de Mollet. L'entitat Mollet en Cuba celebra aquest divendres 16 la seva 19a festa solidària. Tal qual l'any passat, l'entitat compta novament enguany amb el suport de Balla Vallès SBK, entitat vinculada al casal que promou ballades de salsa i bachata. Marcel Abadia ha destacat, d'entre tots els artistes que hi seran presents, la participació de Yesel Ramos i Menali Ríos, tots dos cubans i professors a l'escola Moving les Franqueses del Vallès.
1: Bueno, a veure, està clar que com que la festa està focalitzada molt en Cuba, el cartell primer hem intentat que sobretot hi hagi artistes cubans i que tinguin el paper principal, pues, artistes cubans, no? I llavors el taller aquest any el fan el Jessel i la Melanie, que els dos són cubans, i ara mateix els dimecres estan fent classe a l'escola de la Franqueses, que és l'escola Moving, escola de dansa. Llavors també intentem, pues, això, no? Com que portem el nom de Vallès, no? Pues, sobretot intentar ajudar o promoure també les escoles de dansa d'aquí, no de Mollet simplement, que és el nucli fort, sinó pues, també escoles del Vallès Oriental principalment.
0: La festa de la solidaritat amb Cuba es farà al Mercat Vell entre 9:15 del vespre i 1 de la matinada. A més de ballar, es podrà sopar i tastar begudes típicament cubanes. El preu de l'entrada és de 12 euros. L'objectiu és recaptar fons per la campanya solidària Un clic per Cuba, llum i salut contra el bloqueig. Es tracta d'una campanya que compta amb el suport del Fons Català de Cooperació i que consisteix en la compra de plaques fotovoltaiques pel Servei de Salut en el municipi de Songo La Maya, a Santiago de Cuba. Joaquim Fuertes és portaveu de Mollet en Cuba.
2: A Mollet fem un projecte d'electrificació d'una part d'un lloc que es diu Songo La Maya, a Santiago de Cuba, que també coincideix amb un projecte que fa el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per electrificar aquella zona, no? Principalment coses de sanitat.
0: Des del passat mes de gener, arran del bloqueig energètic que el govern dels Estats Units ha imposat a l'illa caribenya, la població cubana pateix talls energètics que poden durar 30 hores. L'objectiu de Mollet en Cuba és aconseguir 4.000 euros per dotar d'energia fotovoltaica un centre de salut. Joaquim Fuertes.
2: Es calcula que per cada 4 quilowatts d'instal·lats d'energia fotovoltaica, que vol dir plaques, convertidors, reguladors i bateries, 4 quilowatts equivalen a 4.000 euros, que aquest és el projecte que nosaltres fem en aquest cas. I 4 quilowatts vol dir que donen subministrament a un petit dispensari amb llum, nevera per guardar vacunes, refrigeració per vacunes i això, i xarxa informàtica, no?
0: El dijous 22 d'octubre, el director del Centre d'Investigació d'Energia Solar i responsable de la campanya solidària al municipi de Songo La Maya, Rubén Ramos Heredia, oferirà una conferència sobre la instal·lació de plaques fotovoltaiques a Cuba. L'acte tindrà lloc a 6:45 de la tarda al Centre Cultural La Marineta.

0: I el pròxim dilluns 19 d'octubre es commemora el Dia Internacional del Càncer de Mama amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de la prevenció i el diagnòstic precoç d'aquesta malaltia. Amb motiu d'aquesta data, l'Associació Mollet contra el Càncer ha organitzat un any més la caminada matinal solidària que enguany tindrà lloc aquest diumenge 18 d'octubre. Anna Mendiola, membre de Mollet contra el Càncer, ha comentat que la caminada sortirà a les 10 del matí des de la plaça Prat de la Riba i arribarà fins a l'espai rural de Gallecs.
1: Bueno, tenemos que aprovecharlo, tenemos un sitio maravilloso que es Gallecs y hay que aprovecharlo. Entonces salimos de la plaza del Ayuntamiento Viejo y llegamos hasta la ermita de Gallecs. El que quiera después darse otro rulo por allí, pues también le dejamos, no pasa nada.
0: El recorregut d'uns 6 quilòmetres convida a caminar per Mollet a l'hora que portar un granet de sorra per una causa solidària, tot en una caminada matinal que està pensada per tothom. Així ho ha manifestat Anna Mendiola.
1: No hay cuestas, es un camino muy fácil porque es todo recto, subimos por toda la Rambla y luego ya entramos por donde el Dream y es todo en el camino de los huertos, o sea, es todo llano que lo puede hacer cualquier persona.
0: De fet, Mendiol ha afegit que si algú vol també pot fer la caminada corrent o bé en cotxe.
1: Obviamente no vamos a decir a la gente el ritmo que tiene que llevar, el que quiera correr que corra, el que quiera caminar que camine, e incluso hay gente que, bueno, pues por no puede caminar o por muchas cosas y van en coche y nos esperan allí y también son válidos, pueden llevar su camiseta, pueden, o sea, todo, no es que si no vas caminando no puedes venir, no.
0: La caminada matinal solidària serà un any més una oportunitat per sumar solidaritat i conscienciació pels carrers de Mollet.
2: Mollet al dia, els esports.
0: El Club Atlètic Mollet continua sumant èxits. L'equip femení sub-16 ha pujat al podi aquest cap de setmana en el Campionat d'Espanya de Club Sub-16 celebrat a Dénia, a la província d'Alacant. Les esportistes molletanes han competit en totes les categories, cursa, marxa, salts, llançament i relleus, i han aconseguit una meritòria segona posició. Davant d'aquest premi, Nicolás Escribano, president del club, ha reconegut que l'objectiu principal era classificar-se pel campionat que disputaven, ja que era la primera vegada que hi participaven per clubs.
3: L'objectiu principal era classificar-se, intentant anar al campionat d'Espanya. Vam presentar l'estadillo amb els punts i ens van classificar, que per cert era la primera vegada a la història del club que anaven a un campionat d'Espanya per clubs, o sigui, com a equip, no individual, i després va sortir una competició rodona amb el segon lloc.
0: Les noies sub-16 s'han fet el seu lloc en el campionat d'Espanya després de la bona temporada i suma els punts necessaris al llarg de la competició. La meta està classificar-se i competir davant els millors clubs de l'Estat, una classificació que era esperada després de guanyar el campionat de Catalunya. El president del Club Mollet ha assegurat que tenien l'esperança de fer un bon campionat, ja que confiaven en la feina feta.
3: Bueno, teníem esperança, sí, o sigui, enteníem que podíem fer un bon paper, sempre aspires al màxim, i hi havia un equip que destacava sobre la resta, que era la Grupa de Catalunya, i la resta, que n'hi havien crec que de Múrcia, de València i de les Balears, algun equip més, estaven bastant igualats. I, bueno, va sortir una competició bastant rodona i la veritat que totes les noies van fer una competició perfecta i van puntuar per quedar segons.
0: El Club Atlètic Mollet s'ha endut la plata després que les diverses proves donessin els punts necessaris a les atletes per demostrar el seu rendiment i el nivell. Ara la idea és continuar treballant per seguir sumant èxits col·lectius. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem titulars. La gira feina Més 45 reuneix 44 empreses i ofereix 439 vacants a Mollet. Les cues al Mercat Vell marquen una edició més de 1.500 persones inscrites. I queixes als usuaris del bus que connecta Mollet amb Barcelona de la poca freqüència del pas del servei durant les hores punta del matí. I diumenge té lloc la caminada solidària contra el càncer de mama que organitza Mollet contra el càncer. L'entitat ha venut 800 samarretes que van posar a la venda. I el Club Atlètic Mollet aconsegueix una meritòria segona posició en el Campionat d'Espanya de clubs sub-16 de grup B2. Es tractava del primer cop que hi participaven. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem com sempre demà dijous. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis entrar, cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.

0: T'espero dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: Molt bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui us anunciem que no podrem fer l'espai amb la regidora portaveu de Mollet en Comú, Marina Escribano, i que, per tant, ens reemplacem a poder parlar amb el partit la propera setmana, com sempre, dimecres, en aquest cas, dimecres 21 d'octubre. Per tant, avui donem per finalitzat aquest espai i nosaltres, com sempre, ens hi retrobem a la mateixa hora, a partir de 2:15, que serà demà, quan podreu escoltar l'espai de portaveus municipals. Fins la propera.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis a entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis a entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: L'Alzheimer continua sent una de les malalties neurodegeneratives amb més impacte, no només per a les persones que la pateixen, sinó també per al seu entorn. En els darrers anys, però, la recerca ha fet passos importants, tant en la detecció precoç com en el coneixement de la malaltia i en el desenvolupament de nous tractaments. Per saber en quin punt ens trobem avui, què podem detectar abans que apareguin els símptomes, quins avenços són ja una realitat i quins encara formen part de la recerca, en parlem amb la doctora Maria Teresa Buongiorno, que és adjunta al Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Molt bon dia, doctora, i benvinguda.
1: Buenos días. Muchas gracias por invitarme a hablar. Gracias.
0: Quan parlem d'Alzheimer, doctora, de què estem parlant exactament i com podem diferenciar també els primers símptomes de la malaltia dels oblits que poden formar també part de l'envelliment normal?

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
2: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
0: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
0: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país protesten a aquesta hora al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
3: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg de tot el matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa veu a la reivindicació.
4: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc se n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
0: Els preus augmenten un 4,5% a Catalunya el mes de setembre respecte del mateix mes que l'any passat.
3: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat dues dècimes fins al 3%.
0: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
3: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Badalona i diverses seus metropolitanes del 15 al 25 d'octubre.
0: En esports, el Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol. Joan Barberà.
5: Triomf per un gol a 4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb dues victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït en molta boira, que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va a menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també el sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats. Més sol cap a l'Alt Pirineu i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Cavila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, d'entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
3: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, 15, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats als populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta.
0: Pel que fa als comicis al Parlament, no hi ha gaire canvis respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, amb un màxim de 35 diputats.
3: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats. Els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé Catalunya.
2: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. I aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
3: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
0: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
3: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria 6a força a l'Estat, amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el 6, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres el 43,2% dels sufragis.
0: Justament en relació a la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat alerta que pot passar una factura important electoralment parlant, especialment a les demarcacions petites.
3: Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Són declaracions a la xarxa.
7: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, amb els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
0: No deixem la política. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, tot plegat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades als encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades amb més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
8: Ho veuré lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens demanen pas des del centre de Barcelona perquè uns 200 tractors i un miler de pagesos vinguts d'arreu de Catalunya protesten a aquesta hora per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals carreteres del país durant tot el matí. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb, com dèieu, la presència de 200 tractors i un miler de pagesos provenents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres, que a molts els ha portat a plegar. tancar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
4: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
9: Ara mateix la tractorada es troba a la Gran Via davant la seu del Departament d'Agricultura després d'haver traslladat les reivindicacions a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Una protesta que finalitzarà a la plaça Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat.
0: Gràcies, Carina. Una protesta que no ha acabat encara i que ha començat ja a primera hora del matí amb aquestes marxes lentes, aquestes tracturades que han arribat fins al centre de Barcelona. A Vilafranca del Penedès la concentració s'ha iniciat a 8:45 del matí a prop del polígon Masia Pont Nou i ha comptat amb una desena de tractors a més d'un centenar de pagesos. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
10: Més tard, a les 10, també s'ha produït la sortida d'un autobús, en aquest cas des de l'aparcament del Centre Àgora. Entre les persones que s'hi han aplegat hi havia Josep Marrugat, membre de l'executiva d'Unió de Pagesos, que ha traslladat la seva preocupació respecte de l'augment desmesurat dels costos de producció, com també dels baixos preus que se'ls ha pagat pel raïm en aquesta darrera barema.
11: Veiem com els costos s'estan encarint i, en canvi, doncs, els productes agraris cada vegada van davallant i el marge doncs, arriba a ser inexistent, com és el cas de la vinya en aquest any, que tenim uns costos oficials de 53 cèntims i gairebé no hi ha arribat ningú, alguna excepció hi deu haver hagut, però que la gent s'ha quedat a 30-35 cèntims de mitjana, i això és un drama perquè ve a dir que el sector vitivinícola ha col·lapsat.
10: La que ha estat, doncs, la barema més primerenca de la història al Penedès ha derivat en l'acumulació d'estocs, portant fins i tot alguns cellers a no comprar raïm o a reduir-ne compres.
0: Enmig d'aquestes protestes i reivindicacions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana i que es mobilitzin tots els recursos possibles per a habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, amb Teresa Ribera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals, la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
13: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats, i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
12: Ell ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin o guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, ell ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
0: I tot plegat, mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant, la dada definitiva de l'IPC del setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
3: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, sent la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes, que resumeix el responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer.
14: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes, prenent com a excusa la inflació.
3: El sindicat UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
15: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenten salaris.
3: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
3: La circulació amb l'AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen aquests treballs.
16: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
3: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i que les causes de l'accident encara s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
0: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat han assegurat aquesta casa a la xarxa, a l'estació de Sants de Barcelona, que els retards són força superiors.
17: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 8:45 a les 9.
18: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
0: Això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
3: La sostracció del material s'ha produït entre Raïmat i Almacelles, al Segrià, segons ADIF.
0: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
3: I per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes, a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Aquest preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Tarragona, ja que allà els adolescents diuen fumen menys cànnabis i beuen menys alcohol, però vapegen més. És una de les conclusions d'una enquesta que ha fet l'Ajuntament i la Universitat Rovira i Virgili i que analitza els hàbits i el benestar dels joves d'entre 14 i 19 anys. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
19: L'estudi, que acumula 5 edicions des del 2015, mostra una reducció del consum d'alcohol, tabac i cànnabis, però alerta de l'augment del vapeig, que ha passat del 4,2% al 22,6% en l'última dècada. Així ho explica el catedràtic de Sociologia de la URB, Àngel Belzunegui.
20: Hi ha hagut un descens importantíssim dels consums de les substàncies més tradicionals, no? Com podria ser el tabac, l'alcohol, i després també ha baixat substancialment el consum de cànnabis, no? L'únic consum que ha pujat, i és un punt que hem d'estudiar i que hem d'incloure en els sistemes de prevenció de l'Ajuntament, és l'increment del vapeig.
19: Una de les principals preocupacions és el malestar emocional, que afecta un 29,2% dels adolescents, amb una diferència significativa entre nois i noies. L'enquesta també assenyala que el 31,7% presenta indicadors d'ús problemàtic d'internet.
0: Els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge. Ha estat al centre d'atenció primària al CAP de Torelló, a Osona.
3: Els fets van tenir lloc ahir a les 12 de la nit, a prop de la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o bé d'una agressió gratuïta. L'Ajuntament de Torelló ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha traslladat el seu suport a la víctima i al seu entorn.
0: I la Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial. Ha estat en l'àmbit de la gestió dels municipis i les ciutats i en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal. S'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
3: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
5: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
3: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
0: I és moment per a la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema Badalona i diverses seus metropolitanes. Serà del 15 al 25 d'aquest mateix mes. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Recordem que totes les activitats tenen l'accés lliure i gratuït amb reserva prèvia d'entrades. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno. No, tenim problemes per escoltar Raquel Moreno. De seguida intentem recuperar aquesta informació des de Ràdio Ciutat de Badalona. En tot cas, ara passem a una altra qüestió. Anem fins a Sant Feliu de Guíxols, que projecta un espai de creació artística a l'antiga fàbrica de Can Rosselló. L'Ajuntament ha cedit els terrenys a l'entitat cultural que s'encarregarà de la reforma i de la gestió. L'objectiu, que esdevingui un punt de trobada estratègic amb la cultura com a element motor. Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
21: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha cedit per 50 anys l'antiga fàbrica surera de Can Rosselló a Mascanà de Sis per desenvolupar-hi la futura fàbrica creativa M6. Actualment, l'associació busca recursos per rehabilitar aquest edifici patrimonial que data del 1882 i que compta amb prop de 1.000 metres quadrats i 3 plantes. Marc Calvet és el president de Mascanà de Sis.
22: És un gran espai on hi puguin anar artistes, professionals, estudiants, entitats, ciutadania i vinculat tot amb la creació, la producció artística, la formació, el coworking, residències artístiques, activitats educatives i, al final, una cosa molt important per Sant Feliu, un espai social de trobada, d'intercanvi.
21: El projecte de rehabilitació de la fàbrica pot costar prop de 3 milions d'euros i l'Ajuntament hi sumaria 1,5 milions d'euros més per tal d'urbanitzar l'entorn. S'ambiciona que estigui en funcionament el 2030.
0: Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala, que decidirà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, o La noche de los faroles, o Los caminantes, a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val. Enguany, el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals.
0: Gràcies, David Navarro. I ara, la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol.
24: Bon dia, Marta. Triomf per un gol a 4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del clàssic contra el Real Madrid. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Hansi Flick.
25: Football can change very fast, so...
26: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar.
25: We're starting how we want to play, but at the end,
2: Our ambitions are much more so.
26: Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
2: You win the big titles and this is we are working every day for that.
24: I què diu el defensa Eric García de Lamine Yamal, jugador un dia més valuós del partit?
4: Un jugador com ell, no cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
24: Lamine Yamal, el jugador més valuós del partit de la Lliga de Campions d'ahir a Turquia. El comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Real Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal en el darrer partit de Lliga, on va veure targeta vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat, com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits i això faria que el brasiler es perdés el duel contra el Barça. En bàsquet, el Joventut Badalona rep avui a les 8 del vespre el Morabanc Andorra en partit pendent de la Lliga ACB. En waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a Can Llong en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: Segon trofeu en joc de la temporada per uns i altres després de la final de Copa Catalunya que van protagonitzar en dos equips fa un mes clavat. El vencedor va ser el conjunt mariner, però el club no li va perdre la cara al partit i el marcador final va ser de 10 a 9. L'Estrapula més ve d'aconseguir un gran triomf en Champions a la piscina del Jadran Herceg-Novi i d'haver guanyat els 5 primers partits de Lliga, l'últim a Tenerife per 10-16 el passat cap de setmana. Per tot, el capità Sergi Cabanes té clar que arriben preparats a la cita.
7: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica. També es ajunta el fet de que juguem a casa. Els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno, com dic, els ànims estan bé.
6: I Cabana remarca el factor Can Llong com a punt a favor per poder donar la sorpresa.
7: Aprofitar el factor camp i amb la nostra afició, amb la nostra grada, poder posar en apurs a un Barceloneta que també ve de fer molt bons resultats, ve de guanyar la Supercopa d'Europa, tot i el resultat, jo crec que amb bastanta convicció.
6: El Barceloneta, vigent campió de tot, també ha signat fins ara la plena de victòries a Lliga. La Supercopa d'Espanya arrenca avui a les 7 del vespre.
24: I en handbol destaquem, avui juga el CAC 7 Balomano Granollers, partit de Lliga a la pista del Beti Onac.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
1: La xarxa de comunicació local.
8: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
9: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
8: La tradició es mou si la mous tu.
9: Tota la informació a firamediterrania.cat. Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
11: Avui va del meu kit de supervivència creativa. Segur que quan surts a casa mires a portar a sobre el mòbil, les claus, els auriculars. Jo també. I a més, intento no sortir mai sense el meu kit de supervivència creativa. Sí, sí, ara t'ho explico. Porto sempre un estoig petit i pràctic, amb tot el que em serveix quan necessito una empenta d'inspiració. Perquè ja se sap, la inspiració no té horaris. I quan arriba, més val estar preparada. A dins hi porto 4 coses molt meves. Una llibreta, uns rotuladors i un llapis. Que em venen bé per deixar córrer les idees sense filtres. Hi ha dies que només hi faig gargots, o escric paraules sense sentit. Però mira, d'això també en surten connexions noves. També porto un petit rellotge de sorra. El faig servir quan necessito posar límit al caos. El giro i observo com cau la sorra i em dono aquests minuts per parar, respirar o escriure una idea concreta. També hi tinc una pedra, rodoneta i suau. Me la vaig trobar un dia caminant per la platja i em recorda que les coses necessiten temps per agafar forma. que fins i tot les idees més aspres, si les treballes, poden acabar polides. I potser el més simbòlic que porto són tres cordons. Un de daurat, un de vermell i un de verd. Cada color representa un àmbit o repte que tinc entre mans. Quan prenc una decisió o vull comprometre'm amb una idea, hi faig un nus. No és només un cordó, és un recordatori. I quan aconsegueixo l'objectiu, desfaig el nus. Com si fos un petit ritual de compromís amb mi mateixa. Aquest estoig m'acompanya a tot arreu. A vegades no el faig servir. Però només saber que el porto a sobre ja em recorda que la creativitat és com una amiga i que pot aparèixer en qualsevol moment. Així que avui et proposo fer el teu kit de supervivència creatiu. Quins tresors hi guardaries per encendre la llum creativa?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
3: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem aconseguir gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
1: També avui s'ha fet publicar la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
4: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
1: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya protesten al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
4: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg del matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa en veu a la reivindicació.
5: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc ens n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
1: Els preus a Catalunya augmenten un 4,5% al setembre respecte del mateix mes de l'any passat.
4: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes fins al 3%.
1: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
4: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Barcelona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre.
1: A Badalona se celebrarà a Badalona. Als esports, el Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol, Joan Barberà.
6: Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït en molta boira que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va a menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats, més sol cap a l'Alt Pirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar amb molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
4: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats, els populars entre 5 i 6 i la formació d'ultradreta.
1: Quan els comicis al Parlament no hi ha gaire canvi respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport aquest cop, amb un màxim de 35 diputats.
4: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats, els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé a Catalunya.
3: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. I aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
4: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
1: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. És la primera que es fa des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
4: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat, amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els 3 els 43,2% dels sufragis.
1: No deixem, la política és un altre dels titulars de la jornada. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
4: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades als encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades en més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
8: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
2: Notícies en xarxa.
1: Tornem ara al centre de Barcelona. Allà uns 200 tractors i un milers de pagesos d'arreu de Catalunya protesten per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals autopistes i carreteres de Catalunya al llarg del matí. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb la presència, com dèieu, de 200 tractors i un miler de pagesos provenents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivades de les guerres, que els han portat a molts a plegar. Entre les 8 mesures que reclamen, destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb el mínima tributació possible. Què és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos?
10: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
9: Ara mateix la tracturada camina cap a la plaça de Sant Jaume, cap a la seu del govern de la Generalitat, després d'haver passat per la delegació del govern espanyol i també pel Departament d'Agricultura, on s'han cremat bales de palla en motiu de protesta.
1: Gràcies, Carina. I enmig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana, que es mobilitzin tots els recursos possibles, també per l'habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Ribera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, amb Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals: la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
12: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats, i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
11: Ell ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin o guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, ell ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
1: I tot plegat mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus

0: CGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
1: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenten salaris.
0: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix aquesta demora al restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació amb AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen els treballs.
2: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
0: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i les causes de l'accident s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
3: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat consultats per la xarxa des de l'estació de Sants a Barcelona asseguren que els retards són força superiors.
4: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11 i quart o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 8:45 a les 9.
5: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
3: Això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
0: La sostracció del material s'ha produït entre Raimat i Almacelles, al Segrià.
3: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
0: Per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
3: Són 3:45. Les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. Aquestes afecten 127 comunitats de veïns i es tracta d'una reivindicació històrica del veïnat, com us explicàvem ahir. Avui l'alcalde Josep Martínez ha explicat com ha estat aquest inici i fins quan durarà aquesta primera fase per treure l'amiant. Televisió de Sabadell, Ferran Ortega.
6: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
7: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades. I fent front a aquestes 127 comunitats de veïns, hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu, sobretot, no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos, les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les medicions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
6: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
3: Del Vallès Occidental a l'Oriental, la
0: la Fira d'Ocupació Girafeina Més 45 ha tornat avui a Mollet del Vallès amb la seva segona edició i una participació de rècord. Hi participen 44 empreses amb 162 ofertes de feina i 439 vacants. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
8: La convocatòria ha registrat 1.563 persones inscrites i ha generat cues molt llargues per accedir al recinte. La fira manté el format speed dating amb entrevistes breus entre empreses i candidats per facilitar un primer

0: contacte directe i agilitzar els processos de selecció. Els candidats presents s'han preparat les entrevistes per aprofitar al màxim les oportunitats laborals. És el cas de la Isabel Cano i en Víctor Malvaceda.
1: Pues sí, lo he traído todo preparado porque hace días que me apunté, miré las empresas y lo traigo todo planificado y organizado para ir más rápido e ir realmente a lo que quiero.
2: Sí, me he preparado, he tratado de ser un poco más, más concreto en mi presentación y, bueno, dar mi mejor cara, como se dice, ¿no?
0: El format agrada a les empreses perquè els permet rebre entre 70 i 80 currículums de persones que han pogut entrevistar durant la jornada. Pel que fa als perfils professionals més buscats, destaquen els d'operari de producció, operari de magatzem, auxiliar d'hipermercat, dependent de vendes o cambrer i ajudant de cuina.
3: I atenció, perquè el Departament d'Agricultura rebaixa a 2 els casos de febre del Nil Occidental detectats en èquids al Almacelles, al Segrià i a Pau, a l'Alt Empordà.
4: Primer es va informar de 16 casos entre les dues hípiques, però el Laboratori Central de Veterinària només en confirma 2, un a cadascun. És el primer cas confirmat de la malaltia a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya.
3: La Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal, que s'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
4: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
5: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
4: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
3: I és moment per la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema, Badalona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
6: El certamen començarà demà dijous, 15 d'octubre, amb les sessions adreçades a escoles i instituts amb filmets primària i filmets secundària. L'endemà divendres, el Teatre Zorrilla acollirà la sessió inaugural amb el lliurament de la Venus d'Honor a l'ESCAC. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ho farà en reconeixement a la seva tasca formativa i connectant el talent jove amb la indústria. El festival també reconeixerà enguany la trajectòria de l'actor i director Miguel Ángel Muñoz durant la gala de cloenda de la nit de les Venus. Serà dissabte 24 d'octubre. Durant la roda de premsa de presentació del Filmets, el seu director artístic, Marc Cors, ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha dit, propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes, així com de ficció i terror.
7: On hi ha uns bons efectes visuals o una bona música, encara que potser la història... Doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no?, que conforma la pel·lícula. No només a vegades el director i la producció, sinó directament als departaments especialistes.
6: Fins al 25 d'octubre, les diferents seus del festival, a Teatre Zorrilla, el Círcul, l'Institut Francès de Barcelona, el Cinema Catalunya de Terrassa i el Cinema Edison de Granollers projectaran 52 estrenes mundials i 64 d'internacionals. A més, hi haurà 27 pel·lícules a Badalona, de les quals 13 participen en competició internacional.
3: Doncs demà comença el Filmets a Badalona i a Barcelona es lliura el Premi Planeta, el més ben dotat de les lletres en castellà. Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes en aquesta 75a edició dels Premis. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que ha de decidir qui serà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val.
9: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de persones que se acercan al Premio Planeta crece.
8: El guany, el Premi, ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà demà en una gala al pavelló número 1 del recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada en Lliga de Campions masculina de futbol.
10: Bon dia, Marta. Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray a Turquia, liderat a la fase Lliga, amb 2 victòries i 9 gols a favor i 10a victòria del curs en competició oficial a 10 dies del clàssic contra el Real Madrid. Escoltem Eric García, defensa del Barça, parlant de Lamin Yamal, un dia el jugador més valuós del partit.
11: Un jugador com ell... No cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
10: I el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal, on va veure vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat, com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits, i això faria que el brasiler es perdés el duel de Lliga contra el Barça. A Tercera Federació, avui la Lliga es posa al dia amb els partits pendents de fa un parell de caps de setmana. A les 8 del vespre, Cornellà Peralada, Muntanyès a l'Escala i l'Hospitalet Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubió.
12: L'Hospi vol sumar de 3 en 3. Després de les 5 primeres jornades, els riberencs tenen 7 punts amb una victòria i 4 empats. L'equip no ha perdut, aquesta és la notícia positiva des del punt de vista hospitalenc, però un conjunt que vol pujar necessita guanyar amb regularitat. I aquest dimecres tenen una bona oportunitat per aconseguir-ho davant el Mollerussa. L'entrenador del centre d'esport l'Hospitalet és Raúl Page.
13: Creo que en los 5 partidos que hemos jugado, el rival no ha sido mejor a nosotros en ninguno. Hemos estado cerca de ganar. Todos estos empates han sido más para ganar que no para perderlos. Entonces estamos muy tranquilos. Sí que es cierto que estamos ahí con la búsqueda de la mejora de las primeras partes, que no son tan buenas como las segundas partes. Y bueno, pues ahí estamos indagando un poco para darle a los chavales esas claves atencionales para que sean mejores, ¿no?
12: En una setmana amb 2 partits, un fet que segurament obligarà a Raúl Page a haver de fer rotacions pensant també en l'enfrontament del pròxim diumenge contra la Pobla de Mafumet. Però abans, l'Hospi vol recuperar sensacions contra la Mollerussa en un duel que tindrà lloc aquest dimecres a partir de les 8 del vespre a l'estadi municipal de l'Hospitalet.
10: Gràcies, Andrés Rubio. Des de mitjans de l'Hospitalet volem escoltar el tècnic de l'equip rival del Mollerussa, Manuel Cazorla.
14: I haurem d'estar amb una versió molt bona, sobretot defensivament, ser molt fiables com ho estem sent, i després pues, aprofitar les nostres oportunitats, que segur que tindrem, i que estic segur que l'equip donarà la cara al camp de l'Hospitalet, perquè hem estat sempre dins de tots els partits. Entenc i intueixo que no serà diferent, però que hem de ser conscients de que visitem un dels rivals forts de la categoria i que està fent molt bé les coses.
10: I a 9:15, Sant Cristóbal Fegrama i Cerdanyola Martinenc en bàsquet del Joventut de Badalona rep avui el Morabanc Andorra a les 8 del vespre, partit pendent de la Lliga CB. A l'Eurocup femenina de bàsquet, l'Espar Girona rep la visita de l'Ostrava Txec. I en waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a la final de la Supercopa d'Espanya. Escoltem Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell.
15: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica. També es ajunta el fet de que juguem a casa. Els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno.
10: Les paraules de Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell, avui final de la Supercopa d'Espanya masculina de waterpolo.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
3: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

Hola, molt bon dia, sou benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balear, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs avui ens visitarà l'agricultor de Gallecs, concretament el pagès de Gallecs, de Can Vila, en Pere Joan Alsina, perquè doncs volem parlar precisament dels productes de tardor que es treballen a l'horta, així que en parlarem amb ell. Just coincideix que avui hi ha mobilització de la pagesia arreu, concretament aquí a Catalunya, així que també li demanarem, no?, d'aquesta situació. Avui també tindrem l'espai que compartim amb els centres educatius i avui ens acompanyarà alumnat de l'Escola Sant Gervasi, concretament del curs de tercer d'ESO, i a més pararem molta atenció perquè ens venen a parlar de dones importants de Mollet. I a la recta final del programa tindrem l'espai de psicologia que compartim amb la psicòloga Teresa Prades i que avui ens ve a parlar de la resiliència. Tot això en el dia d'avui, per començar, com sempre, tastet informatiu que ens apropa el nostre company, en Joel Gascón. Comencem.

0: Molt bon dia, Joel.
1: Bon dia.
0: Quines són les qüestions que destaquem a aquesta hora, tot i que segurament es produiran d'altres que destacarem després a la una, però anem a fer ahir un petit tastet.
1: Doncs comentem que Mollet posa en marxa avui un cicle de 3 sessions per donar a conèixer el model d'habitatge cooperatiu en sessió d'ús i explorar la possibilitat de crear un futur projecte al municipi. La iniciativa s'adreça a totes les persones interessades a descobrir aquesta alternativa d'accés a l'habitatge i a formar part d'un possible grup impulsor. Durant la sessió s'explicarà com funciona aquest model i es donaran a conèixer els detalls del projecte que es vol impulsar a la nostra ciutat. La primera de les sessions avui, de 6 de la tarda a 7:45 del vespre, al Casal Cultural, i les següents sessions el 28 d'octubre i el 18 de novembre. En aquest cas, el cicle compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mollet, de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental i del Casal Cultural. Per tant, doncs, podríem dir que és una temàtica que està de moda, que últimament, o potser de moda, sinó com a necessitat, no? També
0: sí,
1: aquesta
0: sí.
1: Crisi habitacional, i per tant doncs, aquesta pot ser una de les solucions per a persones que vulguin tenir doncs, un habitatge cooperatiu, que normalment és en cessió d'ús i per tant doncs, no has de fer aquesta inversió tan gran doncs, com és la compra d'un habitatge. Veurem avui com en surten les persones. Crec que anirà la companya doncs,
0: La Carla, li direm allò que tregui el cap per allà.
1: I que ens expliqui també doncs, com ha anat i quina és aquesta atenció que pot rebre per part de la ciutadania mollatana.
0: A veure si té tan bona resposta com el tema de la aquesta sessió per majors de 65 anys que es va fer també ara fa una setmana aproximadament en el Casal, que va tenir tan bona resposta que, per cert, la repeteixen, eh? La setmana vinent torna a haver-hi. A veure si amb aquestes d'habitatges també genera aquestes expectatives.
1: Ara parlem d'esports i us comentem que el Club Atlètic Mollet continua sumant èxits, i és que l'equip femení sub-16 ha pujat al podi aquest cap de setmana en el Campionat d'Espanya de Club Sub-16 celebrat a Dénia, a la província d'Alacant. Les esportistes mollatanes han competit en totes les categories. Normalment, quan parlem d'atletisme i competicions d'equips, fan això, curses, marxes, salts, llançaments i relleus, i al final doncs, es fa una mitjana de tots els resultats aconseguits. Cada atleta participa doncs, amb la seva disciplina. Algunes fan una o dues que se'ls dona a millor, i després amb aquest balanç de totes aquestes categories doncs han aconseguit aquesta meritòria segona posició. Davant d'aquest resultat, el president del club, Nicolás Escribano, ha reconegut que l'objectiu era classificar-se pel campionat, ja que era la primera vegada que hi participaven per clubs.
2: L'objectiu principal era classificar-se, intentant anar al campionat d'Espanya. Vam presentar l'estadillo amb els punts i ens van classificar, que per cert és la primera vegada a la història del club que anaven a un campionat d'Espanya per clubs, o sigui, com a equip, no individual. I després va sortir una competició rodona amb el segon lloc.
1: Ara, doncs, després d'aquesta bona temporada i sumar els punts necessaris al llarg de la competició, s'han fet el seu lloc per disputar aquest campionat d'Espanya i competir doncs, amb els millors clubs de l'Estat.
0: Està bé sortir allò per xarxes, eh? Pluja de medalles, doncs, felicitats des d'aquests micròfons al Club Atlètic Mollet per aquests èxits assolits i que vagin allò increixendo. Molt bé, Joel, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Doncs anem a saber de la previsió meteorològica. No sé si encara continuem amb aquest veronyo, que li diuen ara. D'això ens n'informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Una situació molt plàcida i més aviat tranquil·la aquest dimecres, sense pluges al nostre país. Però això sí, amb alguns moments de núvols una mica més abundants aquest matí, sobretot a les comarques de la Catalunya central, del Prepirineu, de la Conca de Tremp, també a la Vall de l'Ebre o a les comarques de Ponent. Són núvols baixos o boires que hi ha a hores d'ara, però que s'han d'anar dissipant amb el pas de les hores. La tarda tindrà simplement alguns núvols molt poc destacables, especialment ja més cap a les muntanyes del prelitoral, com dèiem, sense pluja, i la temperatura s'acabarà espavilant força. De fet, aquesta tarda farà més calor i tot que no pas ahir. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: De vegades allò a la ràdio sempre diem que les converses que es generen fora d'antena, jo en directe, doncs són igual d'interessants que les que reproduïm després. Avui ens acompanya en Pere Joan Alsina, de Can Vila, Gallecs, perquè doncs sempre ens agrada, jo cada 3 mesos aproximadament, fem allò el seguiment de l'estació de l'any, sí, que és el que es produeix a la Terra. Molt bon dia, Pere Joan.
1: Molt bon dia.
0: Com estem?
1: Pues de moment estic sentat i bé.
0: Això és perfecte. Escolta'm una cosa, estaven comentant que quan vam quedar, crec que encara no havia rebut la comunicació, tu ets d'un Unió de Pagesos. Sí, avui sí, hi ha mobilització pagesa, sí, ens deies sí, que cap a les 10 del matí han de passar, no?
1: Pel Decathlon.
0: Pel Decathlon.
1: Han quedat al Decathlon a recollir gent. Bueno, és el que comentàvem abans, dic, clar, vull dir, molts decideixen anar amb autocars o amb cotxes, diversos, perquè, clar, un tractor d'aquests xupa gasoi, i si tu estàs clar, dient que el gasoi és car, doncs per anar a passejar tampoc no és que sigui molt congruent, però bueno, és igual, vull dir.
0: Clar, jo li comentava al Pere Joan que havia sentit avui a mobilització del món de la pagesia, d'arreu, que es concentren a Barcelona, i comentaven que moltes de les persones que acudiran ho faran, doncs això, amb autocars, que no veurem aquestes tracturades a les que estem acostumats, perquè una de les queixes...
1: De tractors segur que en veuràs, però dels de que hi ha a prop, de, per exemple, d'aquí Mollet, o de les Franqueses i tal, si per anar a Barcelona és res, no és un dipòsit, però si has de venir de Lleida amb el tractor...
0: Sí, el que t'he dit, 300 euros he sentit jo aquest matí.
1: Clar, perquè has d'anar i tornar, vull dir, no pots quedar-te aquí, i a més, els de prop, sí, el Prat, tot això segurament que sí. Mm. Però bueno, clar, és que...
0: Bueno, és, tema del gasoil, tema de que això també repercuteix en els pinsos, no?, en els fertilitzants...
1: En tot. Clar, el gasoil, és que del gasoil se'n treu moltes coses, a part del gasoil, del petroli se'n treu moltes coses, també és de fitosanitaris, i clar, els fitos també s'han apujat. Hi havia un ajut del govern central per ajudar a pagar les factures dels fitos, però bueno, aquestes coses és que... pràcticament que et demanin la talla dels calçotets per donar-te 100 euros en fertilitzant, dius, què vols que et digui? Vull dir, mira, és igual.
0: Això és com un peix que es mossega la cua, perquè clar, evidentment el productor pateix i el consumidor després també veu repercutit allò al preu, no?
1: Però el que passa que el consumidor... Ja són altres guerres, perquè...
0: Bueno, entremig hi ha moltes coses.
1: Amb el Mercosur i amb això que porten de l'Horta de Marroc i tal, vull dir...
0: Clar, que és una de les denúncies que també feu, no?
1: Sí, justament, clar, vull dir, aleshores, vale, que ho portin més ara, t'ho fan més ara, vale, que ho portin més ara perquè compleixin el que complim aquí, res més que això, vull dir, vale, si tu et veus capaç de treballar, que tu pagues, els teus salarials i pagues menys que nosaltres, bueno, doncs és un problema de la geopolítica, vale? Però vull dir que d'alguna manera o altra, doncs, bueno, doncs... Però, clar, si tu fas servir uns productes que aquí no podem fer servir nosaltres, i els teus productes o corren més, o no tenen tantes plagues com nosaltres, doncs, clar, vull dir, aquí nosaltres... Clar, que també és veritat que tots aquests productes que arribaran del mercat sud-americà, com que venen del nord d'Àfrica i tal, ajuden a baixar una mica els preus, perquè si només fessin productes d'Europa serien escandalosament, serien cars, evidentment, perquè són... El cost que té és car. Aleshores, què passa? Que això el que fa és, d'alguna manera, baixar els preus en general. Tendeix a, bueno, sí, aquest preu, però bueno, però hi ha coses que sí, perquè són coses que no són per tothom. Vull dir, hi ha gent que abans menjarà patates i menjarà la patata la que sigui, que no pas aquella patata especial que val a 4 o 5 euros al quilo. Vull dir, bueno, també n'hi haurà que ho faran, però la majoria compraran aquella patata que són per 2 euros et donen 5 quilos. O... Perquè dius, bueno, perquè és fècula i ja està, vull dir, no... Li poso alguna cosa per donar-li gustet i ja està, vull dir... Clar que en el tema del menjar sempre es pot fer de més i de menys, això està clar.
0: De fet, es parla d'una crisi agrària que es va arrossegant. No sé si això té allò... Clar, avui hi ha aquesta mobilització, però...
1: No crec que... Aviam.
0: Si des de Unió de Pagesos ha plantejat tot un calendari fins que algú segui a la taula i es negociï...
1: Sí, no, en principi jo tinc fotos que es van reunir ahir o abans ahir amb la... Ahir, em sembla que era...
0: La conselleria.
1: Amb la consellera d'Economia, em sembla que era... No, amb la Territori. Però, bueno, és que el problema és que estem en un temps de transició, vull dir, tingues en compte que, clar, el meu pare a casa tenia dos tractors, hi havia dos cotxes, i va donar estudis a tres canalles, vull dir, i no hi havia subvencions aleshores. Bueno, la subvenció era allò que deia del Forpa, que tenies per quilo, tant per quilo del que produïa, si era blat per consum humà, val, però vull dir, l'home pues, es defensava i tal, com la majoria de pagesos aleshores, que amb 15-20 hectàrees podies mantenir una família, teníem quatre animalers, teníem fent una mica de gra i fent una mica d'horta i podies anar tirant endavant. Ara tens que tenir tractors immensos, 500 hectàrees, que treballis una o dues persones, i tot i així, clar, les despeses són molt grans. I aleshores, i quan vas a vendre, dius, bueno, és clar, i si no tens producció, pues, has llançat una pila de diners, clar, perquè com més gran és l'explotació que tens, més diners hi tens que invertir.
0: Clar, sí, sí, més
1: ja
0: despeses.
1: Només, ja només per preparar la terra, ja tens el gasoil que necessites, ja una barbaritat. I clar, aleshores també, clar, com deia el pare, els tractors al graix no s'espatllen. Quan tu fas servir una màquina, pues, o tens això que peta, l'altre que es trenca, aquella eina que tens que acabar de soldar, sempre tens coses. Clar, quan fas servir una cosa, es van espatllant.
0: Es fa malbé, sí, sí.
1: Aleshores, clar, dius, tot això són despeses que es van acumulant. Dius, bueno, vinga, els números negatius a l'esquena. Clar, dius, i si, vale, si després la collita és més o menys raonable, dius, bueno, aleshores, clar, ja sabem que el preu a la collita és bueno, has de fer molt... Clar, el secret de l'economia liberal és que si jo amb pocs recursos faig molta quantitat, ja em compensa. Però clar, però a la pagesia això no, perquè no tens el resultat segur cap any. Mira aquells que estava llegint aquí el 9-9, aquells d'aquí a Palau, que se'ls va inundar els camps,
0: sí, sí,
1: a les hortes i tal, dius allò, has de treure quasi bé una mà de fang de sobre de la, perquè allò no és terra productiva. La terra productiva està sota i t'ha ofegat moltes coses que tenies plantades petites, perquè ara tens l'horta d'hivern, tens tot petit i allò t'ha quedat tot segat i tot pots tornar a començar.
0: Ara que parles de les pluges, us va afectar molt? Concretament
1: no.
0: El dia 3 d'octubre, crec que el dissabte va ser allò...
1: Nosaltres no, va ser... Bueno, el problema que tenim allà és que tenim alguns camins que hem d'arreglar i desviar l'aigua. Jo ja tinc una part desviada cap a dins un camp, però l'altre camp també tinc que desviar-ho, perquè si no em va cap a l'hort, i el que passa que va cap a l'hort, però bueno, ja he fet algunes coses per desviar l'aigua, perquè se m'acumulava allà on tinc una caseta i tinc els motors i jo s'omple l'aigua i aleshores peten els automàtics i aleshores doncs ja he intentat doncs anar-hi posant terra i tal i anar fent perquè l'aigua no s'hi estanyi, vagi corrent, que vagi al camp, és igual, però i a més molta part ha anat cap al camí, vull dir, però bueno, però que no, en d'altres gràcies a Déu no, per pitjor a la Torre de Malla ha fet uns
0: bassals,
1: uns xargalls, allò,
0: sí,
1: uns canals,
0: sí,
1: d'un pam per 50 centímetres de fondo allà a l'hort. El que té allà a casa seva, com que és a l'hort, és terra tova, i aleshores la que cau amb força s'ho emporta tot. Ja s'ho emporta. Sense haver-ho treballat, imagina't, havent-ho treballat, que la terra està més suau i més, bueno...
0: Ara em comentaves, però, que és una època, jo, doncs... que no has treballat gaire la terra?
1: No, bueno, tingues en compte que no es treballa gaire perquè ara està molt pesada i avui volia provar que hem de plantar alls per tenir alls tendres i volia passar al motocultor.
0: Sí.
1: El motocultor, que la motoaixada, que diuen...
0: Que va movent
1: a... Per sobre, vagi per sobre i... d'estarrofi una mica la terra i la sequi una mica i per allà si demà plantem alls i plantem, tinc que anar a buscar porros, tinc que anar a buscar coses, però clar, en condicions normals, si no hagués plogut tant, estaríem fent coses, ja començaríem a remenar segurament els camps per matar l'herba, per donar la volta a la terra, la volta o passar l'estripadora o el xisel o una cosa així per començar a matar l'herba i començar a preparar la terra, tirar-li adob i després començar a preparar per sembrar. Mm-hmm. Perquè si no ens podem trobar, com l'any passat, que vagi plovent i ens plantarem al gener. I ara ja és massa tard. I a més aquí, com que ve la calor més aviat, és millor plantar un més aviat, perquè a més, amb varietats que fem nosaltres, que són de mig i llarg termini, no és allò curt, que de seguida és igual, com l'ordi, que el pots plantar al gener, i... però també te la jugues, com tot, perquè... Però bueno, però que d'alguna manera o altra, i tot això, clar, amb el temps que fa, amb ben tanta humitat, i a més, clar, no pots per començar...
0: Ara l'horta és producte de verdura, sobretot? Allò...
1: Ara a l'horta el que nosaltres que tenim a casa és fulla, bleda, espinac, enciams, això és el que anem tenint. Anem a plantar alls i plantar coses de cols, coliflors, bròquils, romanescos, i això anirem plantant cada setmana. Bueno, la setmana passada no vam plantar res perquè no podíem entrar, però suposo que aquesta començarem ja a plantar, i si no plou més, o plou una miqueta, no? Allò que caiguin 7 o 8 o 10 litres, no? Que caiguin 70 litres o 50 litres de cop, doncs que la terra ho va assimilant, i tu pots anar entrant, i pots anar treballant, i pots, bueno, i ho vas plantant coses. Ara el que toca és tot el que vindrà a començaments de l'any que ve, que serà d'hivern.
0: I què t'anava a dir? Ara que ve l'època de carbasses, moniatos, tot això també...
1: Moniatos, sí, moniatos, és veritat, moniatos en tinc que... Ja ho vaig esbrossar tot, suposo que aquesta setmana hauríem de... Si puc entrar-me, perquè els moniatos els trec amb el tractor, amb una màquina que vam canviar per amb una altra que arrenca patates, com que és un tubèrcul,
0: sí.
1: Doncs també les arrenco amb la màquina arrenca patates, però de moment no vull entrar perquè allò serà un fangà i fotré una desgràcia. Després, per arreglar el que he fet malbé, estaré, m'hi veuré i m'hi desitjaré aquell camp. Clar, si trepines molt la terra, queda com un ciment. I aleshores allà, per molt que plantis res, les arrels no poden aprofundir, i dius, què li passa a aquesta planta? Què li passa? Pues que no pot aprofundir, que les arrels les té mortes. Mm-hmm. Aleshores, clar, per arrencar això, aquesta desgràcia que has fet, doncs et costa molt de temps.
0: Mm-hmm.
1: O has deixat aquell camp i anar-li passant, i que vagi plovent, i no tocar-lo.
0: I ara recordo que el Pere Joan ens va dir, bé, a l'època de l'hivern sobrevivim allò gràcies als calçots. No sé,
1: sí.
0: Si ara comencen ja a sortir, ho dic perquè...
1: No, ja van sortir, ja estan sortint.
0: Ja estan sortint?
1: Sí. Ara, ahir la tarda, com que no puc entrar encara, jo el que faig és... estan amb socs de 70 centímetres un de l'altre. I aleshores el que jo volia fer, perquè no hi hagi molta herba, és abans que sigui molt gran passar un motocultor petit, un motocultor d'una onda de 60 centímetres d'amplada, passo i aleshores aquella herba petita que vol sortir me la carrego. I aleshores, a l'estarrufar la terra, a secar i tal, aleshores el que fem amb el tractor, amb unes pales passem i acostem, calcem els calçots. Mm-hmm. Amb unes pales anem passant cada dos socs i mig, passem i que els calçots coberts de terra.
0: Uh-huh.
1: Clar, això se m'ha retrasat ara. I el que faig, perquè no hi hagi molta herba, què faig? Pues passo amb la desbrossadora manual, perquè no hi hagi... Perquè ja comença a haver una jonsa així, aquella jonsa que sembla com una gespa.
0: Sí,
1: allò,
0: sí, sí.
1: Doncs, almenys, perquè si faig el motocultor, l'embossaré de seguida. Aleshores, el que faig és desbrossar això més gros, i després passar el motocultor i després passar el tractor, i en principi si puc tornar a passar una altra vegada a calçar, per allò que va sortir amb quatre herbes, tornes a calçar i carregues les herbes i ja no toques més ja fins que acullis els calçots, que en principi, si no passa res, entre finals de novembre i començaments de desembre ja tindrem calçots.
0: És a dir, que espereu que sigui una bona temporada.
1: Bueno, ja t'ho diré. Clar, perquè això no saps mai.
0: Ja.
1: I després igual, aquest any s'han adobat bé, tenen compost, o sigui, hem tirat compost al soc, hem fet els socs, hem tirat compost i hem posat els calçots. I després els hem tapat. En principi, i a l'aigua que ha caigut ja estan sortint tots. No ha calgut regar els tots, vull dir, ja s'han regat. Vaig començar a regar uns quants, els primers que vaig posar, que ja són grans. O sigui, tindrem de dues mides. El que passa que després arriba un moment que s'aparellen tots. Vull dir, els que has plantat abans i els que has plantat després, tots s'aparellen.
0: Uh-huh.
1: Però, bueno, que el fet és tant que, bueno, sí, és la sort que tenim.
0: No, no, ho dic allò perquè, no, i a més en l'àmbit de la restauració, cada vegada allò...
1: Sí, sí, més calçotades.
0: Sí, les calçotades abans començaven al febrer, març, i ara, doncs,
1: i això, desembre, no, desembre ja n'hi ha. Si poden, el cap de setmana aquell del 6 i el 8, sí, aquells ponts, eudopons o aqueductes i coses d'aquestes, doncs ja volen tenir calçots, molta gent, sí.
0: Però, Joan, sense acabar el temps, aquelles persones que ens estiguin escoltant i que diguin, escolta'm, a mi m'agradaria poder anar a adreçar-se a Can Vila, no? A comprar directament.
1: Sí, nosaltres comprem. Tenim obert l'agrobotiga divendres a la tarda i dissabtes i diumenges al dematí.
0: Uh-huh.
1: Però és, bueno, sí.
0: A l'agrobotiga de Gallecs.
1: Sí, bueno, no, de Gallecs, no. De
0: Can Vila.
1: De Can Vila, sí. Sí, perquè de Gallecs no n'hi ha, no? No trobem ningú que vulgui treballar cap de setmana.
0: Ah, no?
1: No.
0: Pensava que...
1: No, és complicat. No, la gent no ho sé. No
0: I llavors
1: sé.
0: Cadascú, doncs, obre en funció, no?
1: Bueno, allò, clar.
0: Cada nosaltres... productor?
1: Sí, en principi sí. El que passa que tampoc que hi ha potser el Raül, que coneix gent i tal, i van allà a comprar-li i tal, doncs, bueno, al cap de setmana, escolta, a mi que vinc a buscar-te això, vinc a buscar-te allò, o li encarreguen calçots i els porta i tal, això sí. I després hi ha el Josep d'Artigues, el de la Torre Malla, aquell sí que té obert. A partir del dijous, divendres, dissabte, el diumenge diu que ja no, perquè el diumenge diu que no, que no. Ja, perquè ja té prou, el dijous, divendres i dissabte ja en té prou.
0: Uh-huh.
1: El dijous a la tarda i el divendres a la tarda i el dissabte al dematí.
0: Vosaltres això, divendres a la tarda i dissabte
1: i diumenge al dematí.
0: Sí. Al matí. Perfecte.
1: Sí, és el que fem.
0: Molt bé, però Joan, no sé si vols comentar alguna cosa més.
1: No.
0: En aquesta època ja no les plagues són més que ara a l'estiu? O ara, en aquesta època, com tenim plagues... això del veronyo, que no, diuen...
1: El que passa que ara la plaga que tenim són els fongs. Per exemple, ja vaig fer el tractament amb coure amb els calçots... I després tinc un altre producte, que és l'armicarp, que és com una mena de guix, que el que fa és ressecar la planta. O sigui, la humitat... Perquè, clar, per evitar els fongs. Perquè els fongs, si no tenen humitat, per molta calor que facin, no tiren, perquè no, els hi falta un component bàsic, que és l'aigua. I si li posem aquest producte, per això ho faig, és com un guix. Dissols amb aigua, i aleshores el que fa això és tota aquella aigua que hi ha a la fulla, que li va de quan amb aquesta temperatura de quasi 30 graus els fongs hi treballen molt bé, doncs els puteges més que res això. I jo t'ho pots menjar perquè allò és com menjar guix, vull dir, no, rentes una mica, no és cap producte, no és fitos ni res d'això. Per tant, vull dir que és el que he fet ara. Ara el que farem més, no tant per plagues, també és veritat que quan vinguin les cols comença a venir el cuc aquell de la col i tal, però això fa un tractament preventiu i ja està, te l'elimines. Fas amb un...
0: A més, esteu ben assessorats, que sempre ens comentes,
1: no? No, sí,
0: cada 15 dies o una ADB, cosa així. Sí,
1: ADB, que és... Bueno, ja en queden poques, perquè abans cada vegada en queden menys, però bueno, ara les ADBs que queden tenen molta superfície, perquè van des de Manresa, des del Bages, fins a passant pel Vallès Oriental i Occidental, el Maresme, o sigui, van de puto, la Bàrbara i el Gerard van de puto.
0: Els tècnics van allò.
1: I a més, ara que aquí pràcticament baixa una mica, aleshores la Bàrbara sobretot es posa amb el tema de la flor amb el Maresme. Com que li baixa la feina de l'horta, perquè ara pràcticament ja no hi ha tant problema. A l'estiu, sí, a l'estiu, que si aquest bitxo, que si l'altre bitxo, que si amb tanta calor els venen els possots aquells, els àcars, bueno, un tractament pels àcars, perquè es mengen la...
0: No sé si també teniu allò, aquestes espècies invasores que també afecten...
1: En principi...
0: Ara per ara, toquem
1: de moment, ferro... No sé si són invasores o no, però el problema que tenim són, quan fa molta calor, hi ha una colla d'àcars que els hi encanta la calor. I si, a més, clar, és que és complexa perquè... Sobretot amb els tomàquets. Els tomàquets són molt sensibles a la que hi falti una mica d'aigua, allò que deien el cul cagat.
0: Sí.
1: A la que hi hagi una mica d'estrès hídric. Però a més li posem acolxat, perquè d'alguna manera preservar la humitat, i el regues dos cops al dia, i tot i així. Que hi hagi qualsevol collonada d'aquestes que tingui una mica d'estrès... I la calor, que venen segons quins bitxets, aleshores ja hi som. Vull dir, És molt complicat.
0: Escoltant-te, Pere Joan, penso que bé que mimeu allò a la terra, no? Que de vegades allò, quan un va comprar, no se n'adona de tota la feinada que hi ha darrere.
1: No, no? Clar.
0: Perquè arribi al teu cistell, allò a casa, i que diguis... No?
1: No és... També és cert que cada vegada tenim més mitjans. Jo el que passa que ara la meva idea és intentar automatitzar moltes de les coses que faig manualment, per exemple, obrir, tancar caixetes. Això, hi ha uns sistemes de... Jo tinc 4-5 grans trossos que vaig dividint de l'1 al 5 i a cada un hi faig una cosa, no? Una cosa, o omplo, per exemple, a l'hivern amb un en tindré prou, perquè però a l'estiu que fas més quantitat de coses i fas més coses, aleshores és... la meva intenció seria automatitzar el rec, que jo li dic...
0: Amb
1: una aplicació pel mòbil, li dius, vull que reguis de 8 a 9... Aquest tram.
0: Amb aquest cabal d'aigua.
1: De 9
0: no?
1: a 10, aquest. No, amb la bomba, que s'engega la bomba automàtica. I, doncs, de matí a les 8 a 9 i a la tarda de 7 a 8 o una cosa així, val. I tot això, fer-ho anar amb energies renovables. O sigui, posar unes plaques solars i unes bateries, perquè si no tens bateries... Pues ho tens complicat, i a l'època de l'any que més regues, que és a l'estiu, doncs tenir-ho automàtic. Aleshores, el que t'han de fer és que tot funcioni bé, que les sondes estiguin bé, perquè aleshores tu que tens tot obert i tens sondes, i aquelles sondes amb un rellotge diuen són a les 8 del matí, pam, tinc que regar, pam, i es posen a regar, puf, i tu vas veient com va sortint el rec i tal. Això, clar, és una
0: això
1: cosa...
0: és fantàstic, el que passa és que requereix una inversió.
1: Bueno, clar, però no és...
0: Sí.
1: Tu pots anar fent... Tu, no cal que ho facis d'ara per ara, correm i tots. Si no puc fer, primer la instal·lació del rec. Tota la instal·lació del rec, els 4 a les hores, a la punta ja tens un espai per posar-hi després per acoplar-hi la sonda. Si només ho tens amb dos, de moment, doncs ho posa amb dos.
0: Uh-huh. Mica,
1: any,
0: mica.
1: Fa servir dos més, doncs ho fa dos més. Vull dir, no és allò de tot de cop, vinga, va. No, per què? Perquè tampoc ho utilitzaràs tot.
0: Però, Joan, ho hem de deixar. Moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat.
1: Bueno,
0: que ara a l'hivern ens retrobarem en aquests micròfons, si et ve de gust. Adéu-siau.
1: Que bé, segurament, no?
0: Doncs sí, a l'hivern. Adéu-siau.
1: Sí, perquè pràcticament...

0: han estat pels carrers, les escoles i les places de Mollet.
1: Però no sempre ens han explicat la història.
2: Avui la veu és per elles.
3: Això és l'espai de l'Escola Sant Gervasi. Això és la trobada.
1: Hola a tots i a totes. Benvinguts al nostre nou espai anomenat La Trobada. Per si no sabeu a qui esteu escoltant, us podem dir que som la Raquel González,
4: la Gemma Navarro,
5: la Victòria Zacón,
6: la Maria Esclosa,
7: la Martina Bayón,
8: la Maria Blanco
9: i l'Adriana Padilla.
1: I som alumnes de l'Escola Sant Gervasi.
7: Hola, sóc la Martina Bayón, tinc 13 anys i m'agrada...

0: Miquel, tinc 14 anys i m'agradaria estudiar psicologia. M'agrada molt la música i una de les meves aficions són ballar, cantar o tocar instruments.
1: Soc la Gemma, tinc 14 anys i m'agradaria ser enginyera perquè m'encanta dissenyar, resoldre problemes i descobrir com funcionen les coses.
2: Soc la Maria Esclusa, tinc 13 anys i m'agradaria estudiar enginyeria biomèdica. Les meves aficions són la música en general i tocar el piano i la guitarra.
3: Soc la Victòria, tinc 14 anys i les meves aficions són tocar el piano, cantar, entre altres. I encara no sé què vull ser de gran, però em vaig fent una idea.
4: 7 noies, un micròfon i 0 nervis.
5: Mentida.
0: Totalment mentida.
6: Bé, noies, doncs sense més dilació, comencem.
2: Doncs som-hi. Posem les cartes sobre la taula. A veure, noies, per la gent que ens escolta des de casa, des del cotxe o des de la feina, en aquest espai no parlarem de temes aleatoris. Avui obrim un tema especial. Parlarem de 6 dones diferents de Mollet del Vallès que han sigut referents i que han estat dones molt importants per la història i el desenvolupament de la nostra ciutat.
3: Exacte, Maria. I potser algú a casa es preguntarà: per què aquestes noies de tercer ESO de Sant Gervasi han escollit precisament aquest tema de les dones històriques de Mollet? Què en penseu, noies?
1: Doncs mira, Victòria, jo crec que la resposta és ben senzilla. Som estudiants i som dones. Creiem que al tenir aquesta oportunitat única de tenir un altaveu com és la ràdio, l'hem d'aprofitar al màxim per visibilitzar la part de la història que no s'explica, que s'oblida. No creieu?
4: I tant, totalment. Hem de parlar de la seva història per aconseguir que tota la gent de Mollet, especialment els joves de la nostra edat, sàpiga què ha influït en el passat del nostre municipi. Perquè, al cap i a la fi, el que som avui com a ciutat és gràcies a les lluites i les passes que elles van fer abans.
0: Estic molt d'acord amb el que dius, Maria. Crec que a vegades passegem pels carrers de Mollet, veient noms a les places o als instituts i no tenim ni idea de quina història hi ha al darrere. I per començar el programa d'avui, anem forts, anem a per totes. Parlarem sobre qui va ser la primera alcaldessa de Mollet.
1: Abans de començar, però, un petit joc per introduir les dades més rellevants d'Anna Bosch. Esteu preparats?
4: Us volem posar a prova. Us direm 6 afirmacions sobre l'Anna Bosch. I vosaltres heu de decidir, veritat o mentida?
0: Teniu 3 segons per pensar-ho. Després us direm la resposta. Preparats?
7: Primera afirmació. L'Anna Bosch va ser alcaldessa de Mollet quan només tenia 28 anys. Veritat! Una alcaldessa molt jove i, a més, la primera de la democràcia.
6: Segona. L'Anna Bosch va ser alcaldessa durant 12 anys seguits. Mentida, va ser alcaldessa 4 anys, del 1979 al 1983.
3: Tercera, l'Anna Bosch va començar a treballar a la indústria tèxtil quan tenia 14 anys, com nosaltres ara. Veritat, imagineu-vos començar a treballar amb la nostra edat.
1: Quarta, l'Anna Bosch va guanyar les eleccions del 1979 amb el Partit Popular. Mentida, va guanyar amb el PSUC el Partit Socialista Unificant de Catalunya.
2: Cinquena, va ser la primera alcaldessa de la democràcia de Mollet. Veritat, i no només això. Va obrir el camí a moltes altres dones.
0: Sisena i última. A Mollet hi ha una plaça dedicada a l'Anna Bosch. Veritat, la plaça Anna Bosch. Potser l'heu trepitjat moltes vegades sense saber qui era.
4: Quants n'heu encertat? Si us n'heu equivocat, no passa res. Per això som aquí.
7: I si us n'heu sortit amb 6 de 6, felicitats. Sou oficialment experts en l'Anna Bosch. La veritat és que quan estàvem preparant el guia de classe vam tenir molt clar que havíem de començar el primer programa amb ella. és una figura

0: absolutament simbòlica, una referent i una autèntica pionera que va trencar un sostre de vidre gegant en un moment en què les dones gairebé no tenien veu en la política institucional.
1: Comencem amb les dades històriques i biogràfiques, que són molt interessants per situar-nos. L'Anna Bosch va néixer el 20 de desembre del 1950 a Figaró. Si estigués viva avui en dia, actualment tindria uns 75 anys. Però, desgraciadament, l'Anna va morir fa uns anys, més concretament el 5 de gener del 2009, a causa d'una malaltia greu, quan només tenia 58 anys.
2: Ens hauria agradat fer-li una entrevista. Segur que podríem haver pogut passar una bona estona i aprendre d'ella i totes les coses que va fer per nosaltres.
3: I atenció a la seva trajectòria política, que vista amb els ulls d'avui dia és increïble. Va ser alcaldessa de Mollet del Vallès des de l'any 1979 fins al 1983. Va guanyar aquelles eleccions històriques representant el Partit Socialista Unificat de Catalunya, el famós PSUC. Penseu que eren les primeres eleccions municipals democràtiques després de quasi 40 anys de dictadura.
4: A mi, el que més em va cridar l'atenció quan investigàvem la seva vida és que l'Anna va començar a treballar amb només 14 anys. Imagineu-vos, la nostra edat. Va entrar a treballar a la indústria tèxtil, que en aquella època era un sector molt dur. I va ser allà mateix, entre les màquines de teixir, on es va començar a rebel·lar contra les injustícies i es va vincular al sindicat clandestí de Comissions Obreres.
5: És que tenia una força brutal. Es va iniciar oficialment a la política de partits l'any 1970, militant al PSAN, que és el Partit Socialista d'Alliberament Nacional. Després, l'any 1972, va fer un canvi important en la seva vida. Es va casar, es va mudar a Mollet del Vallès i va passar a militar al PSUC, on va estar en la primera línia fins l'any 1982.
6: Ostres, noies, i què va passar exactament entre el 1973 i el 1979? Perquè aquells 6 anys van ser absolutament clau per a Mollet i per a la seva carrera, oi?
0: Uf, i tant que ho van ser, Maria. Penseu que estaven els últims anys de la transició, una època de molta tensió i de clandestinitat. L'Anna es va convertir en la responsable política del comitè local del PSUC a Mollet, liderava les reunions d'amagat, organitzava la distribució de pamflets i es va posar al capdavant de tots els moviments veïnals i obrers de la comarca del Vallès Oriental. S'hi jugava la llibertat en cada acció.
2: Tota aquesta feina incansable i la seva energia natural van fer que l'any 1977 l'escollissin per formar part del Comitè Central del Partit de Catalunya. I la traca final, el moment que va canviar la història de Mollet, va arribar al 1979. Es va presentar com a cap de llista a les eleccions municipals. Imagineu-vos els nervis d'aquest recompte de vots. I va guanyar. Es va convertir en la primera alcaldessa de la democràcia a Mollet.
1: A més, noies, l'Anna Bosch no només va fer política a l'Ajuntament. Després de ser alcaldessa, es va volcar en el moviment ecologista i pacifista. Va ser una de les pioneres de l'ecofeminisme a Catalunya, escrivint i reflexionant sobre com cuidar el planeta i les persones des d'una perspectiva feminista. I fins i tot va deixar un llibre inacabat que es deia La política de l'amor. Era una dona totalment avançada al seu temps.
4: Una de les seves prioritats va ser l'educació. Per això, va impulsar la creació d'una nova escola al barri de Lourdes per donar resposta a les necessitats de la població.
3: A més, va inaugurar els serveis d'assistència social i sanitària de l'Ajuntament, millorant l'atenció a les persones que més ho necessitaven.
6: Durant el seu mandat, també es van obrir diverses residències per a la gent gran, situades a Can Pantiquet, el Parc de l'Estació del Nord i el Parc de la Plana de Lledó.
0: Anna Bosch va contribuir a modernitzar Mollet del Vallès amb noves iniciatives i millores als equipaments municipals, sempre amb l'objectiu d'augmentar el benestar de la ciutadania.
1: Sota el seu mandat es va celebrar la primera boda civil de la ciutat i l'any 1983 el municipi va passar a anomenar-se oficialment Mollet del Vallès, amb accent obert a la E, per tant en català.
2: La seva tasca va ser tan important que, anys més tard, la ciutat li va dedicar la plaça Anna Bosch, un gran espai verd amb zones de joc, descans i esport pensat per afavorir la convivència i la qualitat de vida dels veïns.
5: És una plaça colorida, nova, ideal per refrescar-se a l'estiu i per jugar a l'hivern. Està a prop de l'estació del tren Mollet-Sant Fos. Si encara no hi heu anat, us convidem a passegeu per allà.

0: jo sóc el mar. Quines dades més interessants i què necessari és conèixer les persones, i més concretament, les dones que han tingut un impacte tan important. No creieu, noies, què és el que més us ha agradat d'aquesta història?
1: A mi el que més m'ha sorprès és que comencés a treballar només 14 anys. És la nostra edat i costa imaginar-se una responsabilitat tan gran. A més, no creieu que això també ha pogut condicionar els seus estudis? Imagineu veure's obligades a treballar ara mateix, com ho farien per seguir aprenent de la mateixa manera?
2: Tota la raó, seria complicadíssim. Suposo que aquestes situacions eren difícils de gestionar.
3: Doncs jo em quedo amb el fet que participés en moviments clandestins. Em sembla molt valent defensar les seves idees, quan això podia tenir conseqüències tan greus. Has de tenir moltes ganes de fer política i d'entregar-te per sumar-te a aquests moviments.
4: A mi m'ha impressionat que arribés a ser alcaldessa en una època en què les dones ho tenien molt més difícil a l'hora d'ocupar càrrecs importants. Imagino que si encara ens jutgen actualment pel simple fet de ser dones i som qüestionades tantes i tantes vegades, no m'imagino què va haver d'aguantar l'Anna Bosch.
2: I també crec que s'ha de destacar el fet que, després, continués treballant per causes socials i medioambientals. No només es va quedar amb la política institucional. A més, fixeu-vos que són moviments d'una altra importància actualment.
5: Exacte, jo penso que l'Anna Bosch és un exemple de persona compromesa amb la societat. Ho va ser durant tota la seva vida.
6: A més, gràcies a persones com ella, avui tenim moltes oportunitats que abans no existien. És important recordar-ho.
0: Doncs sí, sembla que totes coincidim, que va ser una dona valenta, compromesa i molt avançada al seu temps.

0: Abans de dir-nos adeu, un últim joc. Hem après molt sobre l'Anna Bosch, així que ara toca imaginar-la. Si l'Anna Bosch fos...
1: un color, quin seria, Martina?
2: Vermell, per la lluita, la valentia i perquè el PSUC era un partit d'esquerres. I el vermell és el color que sempre s'hi ha associat.
3: I si fos un número?
4: Jo dic que el 28, perquè és l'edat que tenia quan va ser alcaldessa. Una alcaldessa molt jove.
3: I si fos un animal?
5: Una formiga, sembla petita, però treballa sense parar. Va amb tota la colònia i és molt més forta del que sembla.
3: Una paraula que la defineixi?
0: Compromesa. Va estar al costat de la gent durant tota la seva vida.
2: Si fes una estació de l'any?
6: La primavera, perquè va fer néixer coses noves de Mollet i va obrir camí a altres dones.
3: I si fos una cançó o un tipus de música?
4: Una cançó de protesta, d'aquelles que es canten tots junts, que van, perquè va lluitar pels drets de moltes persones.
3: I si fos un lloc de Mollet?
5: La plaça, que porta el seu nom, evidentment. Un espai obert on tothom es troba, juga i conviu.
0: I vosaltres, oients, què diríeu? Si l'Anna Bosch fos un color, un número o un animal, quin seria?
5: M'està encantant aquesta conversa, però estem arribant al final d'aquesta primera trobada.
0: Esperem que us hagi agradat i que heu conegut més a una dona tan important a Mollet.
4: Perquè la història també és en femení i molt a prop de casa nostra.
2: Quina dona de Mollet creieu que hauríem d'explicar? Potser una àvia, una mestra, una veïna... No cal que sigui famosa.
6: Si coneixeu alguna dona de la ciutat que us sembli important, expliqueu-nos-ho. Potser serà la protagonista d'un proper programa.
3: Gràcies per escoltar-nos i per fer-nos un lloc a les vostres orelles.
7: Nosaltres som la Martina Bayón, la Maria Blanco, la Maria Esclusa, la Raquel González, la Gemma Navarro, l'Adriana Padilla i la Victòria Zacón, alumnes de tercer d'ESO de l'Escola Sant Gervasi.
2: Això està tot, la trobada. Fins la propera.
8: Adéu!

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis de 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança, una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
3: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben de, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
2: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Des de la convocatòria electoral, el PSOE guanya 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte al PP. Més qüestions. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i una trentena dels càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea al juliol. El president de la Generalitat des de Brussel·les ha celebrat que s'imposi la convivència.
4: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
2: L'Ajuntament de Barcelona controla de manera remota tot l'enllumenat públic de la ciutat. La telegestió és una realitat després que els últims 4 anys s'hagi treballat de forma intensa per connectar amb fibra òptica i GPRS els quadres elèctrics de comandament amb un centre de control. El sistema actual permet actuar telemàticament a prop dels 2.500 quadres de llum. I els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge del Cap de Torelló. Els fets van tenir lloc a les 12 de la nit, ahir a la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o una agressió gratuïta. I el Barça, que aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions, a la Champions masculina de futbol, el triomf d'un gol a 4 al camp del Galatasaray.
1: Notícies en xarxa.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició diumenge a 11:15 del matí.
1: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
2: El fet que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
3: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
4: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
5: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
6: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
7: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Sabies que...
1: Quan pensem en les formigues, solem imaginar insectes que només viuen uns quants mesos. Però això depèn molt del tipus de formiga i, sobretot, del paper que ocupa dins de la colònia. Les obreres acostumen a tenir una vida relativament curta, mentre que les reines poden arribar a viure més de dues dècades. En algunes espècies, una reina pot començar una colònia i continuar produint ous durant molts anys. Durant aquest temps, pot generar milers o fins i tot milions de descendents. El seu cos està especialitzat en la reproducció i no necessita sortir habitualment a buscar aliment ni exposar-se als mateixos els perills que les obreres. El més sorprenent és que la longevitat d'aquestes reines és extraordinària comparada amb la mida del seu cos. En molts animals petits, el metabolisme elevat acostuma a anar associat amb vides relativament curtes, però les reines de determinades espècies de formigues semblen escapar d'aquesta regla. Els científics estudien aquests insectes perquè poden ajudar a entendre com funciona l'envelliment. Algunes reines mantenen durant molts anys unes funcions fisiològiques que en altres animals es deterioren molt més ràpidament.

0: Com és habitual els dimecres, compartim temps de ràdio amb la psicòloga Teresa Prades. Ella és una de les professionals del Centre de Psicologia Psico 3 de la nostra ciutat. Aquest centre es troba al carrer Francesc Cambó, número 19, i el telèfon de contacte és el 93 570 45 18. Repetim, 93 570 45 18. Sempre us recordem també que podeu entrar a la pàgina web psico3.net, el 3 és amb número, i que som presents a diferents xarxes socials. Avui anem a parlar de resiliència, una paraula que cada vegada anem incorporant més, no?, en el nostre dia a dia.
1: Perquè
0: ho sentim allò a tot arreu. Bon dia, Teresa.
1: Bon dia, perquè cada vegada hi ha més gent que davant d'una dificultat queda, s'enfonsa i no sap sortir-se'n. I molta part de culpa la té que, bueno, ve de l'educació, és a dir...
0: De la sobreprotecció, que sempre ens comentes, no?
1: De la sobreprotecció, no? O d'intentar que el nen no pateixi, que el nen no passi per certes coses, estalviar-li mals de cap, i llavors, clar, arriba un moment que aquesta generació creix i creix amb la idea de que, bueno, que tot és flors i violes i que... i llavors no saben enfrontar-se a les dificultats.
0: I llavors t'arriba una persona i et diu, és que has de ser resilient, i dius, perdona, lo qualo? Què vol dir?
1: Bueno, resilient significa simplement és que... a partir de les coses dolentes, les situacions traumàtiques que tu viuràs, perquè són inevitables, doncs que surtis d'aquestes situacions de manera que el teu benestar emocional no en surti perjudicat. És a dir, saber afrontar les dificultats, els traumatismes, les situacions que no són agradables, sortir-ne reforçats d'aquella situació i no que t'enfonsis amb una depressió o amb la pura misèria.
0: I això entenem que no és innat, és
1: no.
0: A dir, que és una cosa que podem adquirir, que sí, hem de treballar-la.
1: És evident que el caràcter influencia, però no es neix amb això. És com el que dèiem, no sé si era la setmana passada o l'altra, no? dels pensaments. Tu pots controlar el que penses, no? No tens per què sempre pensar de forma negativa, i això és un aprenentatge. Doncs la resiliència igual. És el fet de dir, bueno, estic visquent una situació o he viscut una situació que m'ha perjudicat, que és dolenta, què em puc treure, no? Em quedo aquí tancat aquí pensant que tot és un desastre o intento buscar les coses positives i sortir-ne, no?
0: Doncs això. De fet, jo, per exemple, quan veig allò pel·lícules, no? Que van sobre guerres o els camps de concentració, no? I penso, aquesta gent com va poder, no?, suportar-ho, no? Això no sé, va més enllà de la resiliència, crec.
1: Home, sí, no? És una situació molt forta, però sí que és veritat que les persones que tenien més força de caràcter, que tenien esperança, que tenien autoconfiança, doncs llavors van sortir, el que passa que, clar, les seqüeles dels que van quedar vius, no vull ni saber-les.
0: Ah, sí, sí. Perquè... això et dic que allò davant situacions a vegades allò tan dures, no? O
1: sí,
0: fins
1: però...
0: i tot allò quan parles amb els avis, no?, que et diuen allò, doncs sí, és que van passar gana, passaven fam.
1: Sí, el que passa que hi ha gent que intenta dir, bueno, doncs m'ha passat això, què puc fer? Puc fer alguna cosa per controlar-ho? No, per tant, intento veure les coses positives, no? Quanta gent avui en dia està vivint en la misèria, no? Vas a l'Àfrica, a l'Índia, i al final per què? Doncs perquè han après a valorar el que sí que tenen i no el que no tenen. I aquí ens passem la vida pensant en el que no tenim, no? I
0: llavors... el que hem perdut.
1: Exacte. I el que tenim, en allò no li donem valor. I al final és acceptar de dir, bueno, primer de tot pensar que, ostres, a la vida no tot anirà rodat. Sempre tindràs algun petit fracàs. Vale? Llavors, donar-ho ja com ha fet. Llavors, quan passi això, saber que dir, bueno, a veure, anem a aprendre del que m'ha passat per no tornar-ho a repetir, no? O per millorar la situació. Quan hem tingut una relació d'aquestes caòtiques que acabes depressiu total, bueno, dic, vale, m'ha passat això, sí, però què puc fer jo perquè la propera relació no vagi així, no? O no enganxo una persona tan tòxica com la que acabo de patir.
0: Mm-hmm. Doncs anem a donar eines, no?, per fer aquest aprenentatge. De fet, la Teresa, que sempre ens passa allò com un petit guió, doncs parles allò de que haurien de ser aquesta visió que de vegades diem, no?, és que tu ets pessimista, és que... No, doncs ser realistes, no?
1: Ser realistes. Un exemple que posava, que és un exemple tonto, se'm trenca un got. Tu pots dir, ostres, pues mira, és un accident, m'ha passat perquè no badava o perquè la vida es trenca en gots i es rellisquen, o pots pensar, ostres, sóc una persona molt torpe, ja veuràs, és que no puc tocar res, serà millor que en tot el dia no toqui res, perquè clar, si m'ha caigut... No? Llavors has de dir, bueno, escolta, he trencat un got, ja està. No hi ha més conseqüències.
2: Les conseqüències és si és un got que és molt important a la teva vida.
1: Vale, llavors, però ja... fins i tot així, aquí, en aquesta situació, el treball emocional també haurà de ser molt més fort, no? De dir, vale, és un got que era del meu pare, de qui sigui, tal, l'he perdut, vale, però...
2: Era un got.
1: Era un got. El record, que és el que t'ha de cada de les persones, són els records, no? I les experiències que has viscut amb ella. Si sap greu, et costarà molt més de pair, però bueno... No? I a partir d'aquí tenir aquesta visió més realista. Llavors, clar, això s'ha de tenir el punt següent, que és la flexibilitat cognitiva. No? De
2: dir, i això què és?
1: La flexibilitat cognitiva vol dir que tu et fas una idea d'una cosa, vas amb uns propòsits, però llavors aquells propòsits no surten. Automàticament tu has de ser flexible i de dir, bueno, vale, per qui no vaig bé, vaig intentar buscar la manera de sortir-me'n d'una altra forma. No? Llavors, per més, no t'enrosques en allà, que, ostres, que moltes vegades amb nens, amb persones amb TEA els hi passa això, no? Que no tenen aquesta flexibilitat de dir, bueno, vaig amb aquesta idea, ha de passar això, quan no passa, em quedo com bloquejat, no? Llavors és important saber, vale, per aquí no vaig bé, anem a mirar-ho de fer-ho d'una altra manera.
2: Uh-huh. També parles de tenir una xarxa de suport.
1: Bueno, això és superimportant, és el primer que et recomanen, no? Quan tens, estàs patint un trastorn, una malaltia, i si no pateixes el trastorn i la malaltia, doncs també, no? Intentar tenir una xarxa de suport no vol dir sortir contínuament, tenir una infinitat d'amics, sinó és tenir persones que saps que en determinat moment podràs parlar, no? Podràs dir, ostres, m'ha passat això, tal, i que estan en allà, no? I no cal que siguin moltes, vull dir, dos, tres persones ja, o una. Vull dir, sempre que hi hagi algú que et diguis, ostres, puc parlar amb aquella persona i com a mínim potser no em podrà ajudar, però com a mínim m'escoltarà.
2: Uh-huh. També parles el tema de donar un sentit de propòsit. Què vol dir això de tenir, no?
1: Bueno, tenir un sentit de la vida, tenir uns objectius de dir, bueno, pues, jo vull aconseguir certes coses perquè sé que allò em farà feliç i vaig a por ello, no? I vaig a lluitar per aconseguir-ho. Les persones que ens veuen perdudes, que no saben per on tirar, no saben què fer, saben que la situació que estan vivint no és satisfactòria, però tampoc saben què els farà feliços, no? Aquests els costarà molt més.
2: Però, Teresa, això no pot ser també al contrari, allò que si et marca que són subjectius, també pot ser que fracassis més?
1: Bueno, la segona... No. Home, a veure, la segona
2: bueno,
1: part...
2: Fracassi és... més en el sentit de que, clar, si li dones un sentit de jo el que vull és... No? I si no es va complint...
1: Aquí ve la inflexibilitat cognitiva de dir, a veure, no se m'ha complert d'això, però bueno, vale, he aconseguit alguna cosa, he aconseguit això. M'agrada el que he aconseguit, em sento bé, doncs ja està, no? Clar, és que no és un sol factor junt, és
2: tot.
1: Tot.
2: Tot. Per ser resilient,
1: una bola.
2: Ha de ser tot en conjunt.
1: Exacte.
2: Que s'ha de treballar.
1: Sí. Molt bé. És la flexibilitat de la vida dia, no? De vida diària, de dir, ostres, això no em surt, vinga, va, tiro per aquí.
2: Mm-hmm. Regular-se emocionalment.
1: Sí, per exemple, quan fracasses, no posar-te a destrossar-ho tot i enfadar-te amb el món, no? Vull dir, sí, pots enfadar, pots posar trist, però, vale, ja m'he enfadat, ja m'ha passat, anem a buscar solucions, no? Són les persones que es troben o que pretenen una cosa i després no ho aconsegueixen, o volien una feina, no l'aconsegueixen i, bueno, allò s'ha acabat el món i no saben com tirar. A veure, no, vale, no s'ha acabat el món, aquella feina t'han dit que no, hi haurà més feines, potser has d'aprendre que potser aquella feina no era per tu i has de buscar una altra cosa, no?
2: Mhm. I el tema de la...
1: Però, bueno, l'autoregular-se...
2: No és fàcil.
1: És per tot.
2: Ja, ja.
1: Vull dir, en qualsevol situació, no? Vull dir, si una persona et diu no vull sortir amb tu, tampoc es tracta de... Se suposa que l'hem de tenir tots, aquesta regulació.
2: Aquesta regulació, sí, sí. Com a mínim, jo sempre dic allò que desfogar-se, allò de fer un crit, no?, alguna cosa, això...
1: Em sembla que la setmana passada en parlàvem, no?, de la tristesa, doncs el mateix és l'enfado. És a dir, tu et pots enfadar. El que no pots fer és mantenir-te en l'enfado continu o que aquest enfado suposi un perjudici per a les altres persones, no? Tu pots enfadar-te i dir un taco, i però l'altra cosa és que tu peguis o que destrossis coses. A veure, has de tenir... Tens dret a enfadar-te, sí. Però el que no tens dret és a mostrar aquest enfado com a tu et doni la gana.
2: I el tema de l'autoconfiança...
1: Bueno, confiar en nosaltres mateixos, l'autoestima, de dir, a veure, jo puc fer-ho, malgrat les circumstàncies, hi ha coses que m'han sortit malament, però haig de confiar en mi mateix, vull dir, que sempre fer aquesta lectura, dir, bueno, això no m'ha sortit, però això no vol dir que sigui jo sigui un desastre, sinó que, bueno, per una sèrie de circumstàncies, pues, no era el moment, llavors, però no té res a veure que jo sigui el que deia del got, no? No se m'ha trencat el got perquè jo sigui un inútil, se m'ha trencat perquè les coses passen. Llavors, tenir...
2: Vist des de fora, alguna persona podria dir...
1: És fàcil.
2: No, és fàcil, no, allò de dir, ves que aquesta persona no té emocions, perquè, clar, si et passen coses que et fan mal,
1: no.
2: És difícil... allò, doncs, mantenir tota aquesta estructura, no?
1: Bueno, és que el primer moment, és a dir, no es tracta de ser resilient, no es tracta de dir no tinc sentiments, no m'enfado, no em poso trist, no. Al contrari, no? Tu t'enfades, et poses trist, estàs decebut, tots aquests sentiments en un primer moment han de sortir, perquè això és important. Però quan ja tu has sortit, t'has desfogat, a partir d'aquí tu has de començar a remuntar i pensar, bueno, a veure, anem a veure què podem fer, no? Vull dir, l'enfado primer hi ha de ser. El que és dolent és, per exemple, que et passi una cosa d'aquestes i que no t'enfadis. Aquí sí que tenim un problema. Si una persona et fa una jugada o et deixa o t'enganya, lo lògic és que t'enfadis. Si tu el que fas és reprimir aquest sentiment, no et curaràs mai, vull dir, no arribaràs a superar-ho. La resiliència vol dir que en un primer moment tu et deixes anar, t'expresses, però a partir d'aquí, d'aquests sentiments que han sortit, has de començar a construir-te.
2: Anem a parlar de com es construeix aquesta resiliència, de fet, l'experiència, no? Allò de dir...
1: Bueno,
2: sí. Començàvem dient, clar, actualment amb aquesta sobreprotecció el que s'afavoreix és que no hi hagin aquestes experiències negatives i que, per tant, els infants, quan arriben allò a una edat de l'adolescència, no?
1: Bueno, és el que està passant una mica amb l'educació, no? Que si tu els exàmens que fèiem, jo que tinc 60, l'examen que jo feia amb 15 anys, el fem ara amb una persona de 15, no el superaria. Per què? Perquè d'alguna manera el que hem anat fent és, va, posem-li faci, no? Perquè no deixar enrere ningú. I el fet de no deixar enrere ningú vol dir que el que hem fet és un mateix nivell per tothom, amb el qual hem baixat el nivell. Val? Què passa? Que tu arribes a la universitat o batxillerat mateix i et trobes amb unes dificultats perquè com que t'ho han anat aplanant perquè no patissis, al final quan arriba a una situació de que allà no t'ho aplanen, et trobes amb aquest fracàs.
2: De manera que l'experiència, sempre s'ha dit, l'experiència
1: és un grau. Evidentment, no es tracta de posar el nen en circumstàncies adverses, no el ficaràs una mica, jo què sé, al mig de casa, però sí que diràs, bueno, no l'estalviaràs situacions que li són un aprenentatge.
2: T'ha dit que si corre i cau, doncs que...
1: Vale, passen, aquestes coses passen. Corres, si et fa mal, plores, vale, ho curem, vale, ja està.
2: T'aixeques no i tornes a córrer.
1: I no estàs tota la zona. No pugis aquí, no vagis allà. No.
2: Teresa, també el treball terapèutic, que això doncs us correspon a vosaltres, no?, als professionals.
1: Sí, bàsicament el que anem treballant és això, la manera de pensar, no? La manera de pensar de dir, bueno, m'ha deixat el nòvio, ja qualsevol relació que tingui i ja em sortirà malament. A veure, no. T'ha deixat el nòvio perquè, bueno, doncs ell no li donaves el que feia, potser tu tampoc estaves bé, les relacions comencen, s'acaben, no vol dir que les properes t'hagin d'anar malament. El que passa que de l'experiència que t'ha passat n'has d'aprendre.
2: Dies.
1: No, però primer enfadar-te. El sentiment ha de sortir.
2: Primer allò, les emocions, i després
1: sí, sí.
2: Allò
1: pots recordar la seva família i pots fer el que vulguis, però després ja superem-ho.
2: El tema de la xarxa de suport que hem comentat, no?, i aquests propòsits, no?, de tenir allò doncs, com una finalitat a la vida, no?
1: Sí, a veure...
2: Això s'ha d'anar construint, mica en mica, no?
1: Evidentment,
2: també.
1: Sí. Quedes tancat a casa, que moltes persones... passa, no?, de que per la por a fracassar, pues, no vaig a la festa perquè no m'ho passaré bé. No intento prendre això perquè, bueno, jo és que sóc un desastre, intento prendre a casa, m'aïllo, clar, tot això no ajuda. El que ajuda més és viure, tenir experiències i aprendre d'aquestes experiències. I no donar per fet que tot el que farem ens ha de sortir bé.
2: I escolta'm una cosa, alguna persona potser dirà: bé, doncs treballo la meva resiliència. Això farà que em senti millor, estaré millor amb mi
1: totalment
2: mateix, amb el meu entorn.
1: Totalment, perquè llavors és diferent pensar, vaig a fer una feina nova, és diferent pensar, ostres, aniré allà, llavors com no me'n sortiré, els companys no em parlaran, tindré problemes i tal, que pensar, escolta, vaig allà, ho provo, a veure què passa, pot sortir-me bé o no, però jo ho provaré. És diferent, l'actitud ja em marca molt.
2: I escolta'm una cosa, una manera de potenciar, veig que és acceptar les coses com són, que de vegades costa, allò de dir...
1: Molt.
2: No, allò de dir, et donen una mala notícia i per què? No? Sempre intentem saber per què. No?
1: Però
2: per què t'ha passat a tu això? Per què, doncs, no?
1: Sí, el que passa que hi ha situacions que hi ha un per què i hi ha situacions que no. Llavors, és acceptar que, bueno, pots buscar el per què t'ha passat, perquè al final, si per què ha fracassat aquest treball, per què no m'ha sortit bé això, vale? Tu has de buscar el per què, no? Però un cop ja ho has fet, el que no pots fer és dir, ostres...
2: Enrocar-te.
1: Exacte.
2: No?
1: Ja, no me'n sortiré, em tornarà a passar, no, vale? Saps on és el fallo, no? Doncs a partir d'aquí anem-ne aprenent. I acceptar que les coses no ens han de sortir bé sempre. Vull dir, no té per què. Aniré a fer un partit de futbol i el guanyaré. Bueno, pot ser que sí, pot ser que no. Però no donis per fet, has de confiar en tu mateix i visualitzar i fer tot el que sigui perquè fer tot el que puguis. Però clar, hi ha coses que no depenen de tu. Amb la qual cosa hem d'acceptar que no tot depèn de nosaltres.
2: S'ha de pensar en el tema de la salut, que sobretot és molt difícil de gestionar, no?
1: Totalment.
2: Quan et diuen, no? Allò quan et diuen, escolta'm, doncs a vostè, doncs, no? I preguntes, i per què? No? I...
1: Bueno, però això és normal, no? Per què em passa a mi i no li passa a un altre? Perquè jo tinc un càncer i no té el veí del costat, que potser és una mala persona, no? Bueno, no has de buscar un perquè. És algo que és una experiència que, bueno, que te n'has d'intentar sortir, com sigui. Però buscar per què en aquesta situació tampoc et serveix de gaire. Però bueno, és la primera fase de no acceptació, no? De donar un pal i no accepto. Llavors et comences a plantejar, a partir d'aquí això se supera, s'intenta superar i bueno, va, a veure què podem fer, no?
2: Doncs ja sabeu, el tema de la resiliència, eh? Quan, doncs, si comencem a treballar des de més menuts, millor, no?
1: Total.
2: Tindrem allò, una societat, doncs això,
1: més
2: preparada, més forta.
1: Sí.
2: Doncs, Teresa, ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos. Treballarem la resiliència, eh?
1: A veure si és veritat.
2: A veure si és veritat. Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. La Fira d'Ocupació Girafeina Més 45 ha tornat avui a Mollet del Vallès amb la seva segona edició, amb una participació de 44 empreses, 162 ofertes de feina i 439 vacants. L'Ajuntament de Mollet, EMFO i la Cambra de Comerç de Barcelona han tornat a impulsar aquesta iniciativa amb l'objectiu de facilitar l'accés al mercat laboral i acompanyar les persones candidates durant el procés de selecció. Encarna Ortiz, regidora d'Ocupació a l'Ajuntament de Mollet.
1: Estem al voltant de 1.400 inscripcions, tot i que sabem doncs, que hi ha gent que avui, potser veient doncs, les cues, es pugui apropar i, evidentment, doncs, es poden inscriure al moment. Tenim unes 44 empreses, són 20 més que l'any passat. Això representa també un fort augment d'ofertes de feina. Són més de 400 vacants. Això vol dir que hi ha vores 440 possibilitats i ofertes de feina avui en aquest espai que esperem doncs, que es cobreixin el màxim possible.
0: La fira manté el format speed dating amb entrevistes breus entre empreses i candidats per facilitar un primer contacte directe i agilitzar els processos de selecció. I per altra banda us informem que la tardor és l'època en què els arbres de fullar caduca, perden les fulles davant de la disminució solar i la baixada de les temperatures. És per aquest motiu que un any més l'Ajuntament de Mollet reforça el servei de recollida de fulles durant els mesos de tardor i també d'hivern. Serà la setmana vinent que es posarà en marxa el dispositiu especial de recollida de fulles i aquest s'allargarà fins al gener tot en funció de les condicions meteorològiques. L'objectiu del dispositiu és doble: d'una banda mantenir la ciutat neta i segura i de l'altra donar un ús sostenible a les fulles recollides, ja que es posa especial incidència a recollir les fulles tan netes com sigui possible per poder gestionar-les com a residus orgànics. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. A Ràdio Mollet.
1: Molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts una setmana més en aquest programa Veus de Ciutat, un programa en el qual posem veu a les persones que formen part de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Avui en aquest programa ens acompanya la Montserrat Cavarroques, a qui saludem. Bona tarda, Montserrat.
2: Bona tarda a tothom.
1: Com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
1: Doncs moltes gràcies per ser amb nosaltres, Montserrat, per compartir aquesta estoneta aquí als estudis i doncs per deixar-nos conèixer també una mica millor. De fet, és la nostra convidada d'aquest programa de Veus de Ciutat d'avui dimecres i, com sempre, preguntem a tots els nostres convidats, per aquelles persones que no et coneguin, qui és la Montserrat Cavarroques? Com et definiries a tu mateixa?
2: Bueno, jo com em definiria, ni més bona ni més dolenta, amigues dels meus amics, bastant empàtica amb la gent i tot lo alegre que puc ser, perquè hi ha dies que també m'enfado. Qui sóc? Soc una persona que tenia que haver nascut a Mollet, però no va néixer perquè en aquell moment es tenien les criatures a casa i la comadrona, que era la senyora Aguilar, la gent gran la coneixia, doncs va veure que venia de peus i van pujar la meva mare amb un taxi cap a Barcelona. Per tant, vaig néixer al Clínic i si veus el DNI posa que he nascut a Barcelona, però jo no he vingut mai a Barcelona. Jo em sento de Mollet, tot i que vaig estar uns anys fora perquè els meus pares van anar a treballar fora i així, però jo sempre que em pregunten i em diuen de on soc, jo dic que de Mollet del Vallès. I la veritat és que n'estic molt orgullosa de ser de Mollet i per mi és el meu poble, la meva ciutat, és el meu, la meva arrel.
1: Un gran sentiment de pertinença, pel que ens expliques, Montserrat, aquí.
2: Jo la veritat és que sí, perquè la veritat és que, tot i haver vingut fora, els millors anys que he passat els he passat sempre a Mollet i les millors coses els he passat sempre a Mollet.
1: Comentes, doncs, això, que et sents molt d'aquí, de la ciutat, on has fet, on has desenvolupat el teu projecte de vida, al cap i a la fi. Quina ha estat la teva tasca per la ciutat? Com hi has contribuït?
2: Home, jo he contribuït, suposo que amb un granet de sorra, com han fet moltes altres molletans i molletanes, i des de l'escola dels meus fills participant en les AMPAs, les APAs en el seu moment, des de les escoles públiques, des de l'FP, des de participant aquí, intentant participar en moltes coses. En el seu moment vaig participar també en el Vols Conèixer Catalunya de que feia el benestar social. He intentat participar en moltes coses que siguin sempre en benefici. M'he tirat molt cap al jovent i cap al d'allò. I ara, més gran, estic en l'associació que vam formar una sèrie d'amics ja farà 33 anys, a l'Associació de Col·leccionistes, que això em porta feina, però també fa moltíssims anys, 20 i tants anys, que sóc voluntària de la Creu Roja, que he ajudat més activament, ara una mica més passivament, però també ajudo, i faig el que puc. El que puc perquè la ciutat pugui anar millor i pugui anar bé.
1: De fet, el que comentaves, et sents molt de la ciutat, però alhora també retornes aquest sentiment a la ciutat, doncs, a fent coses per Mollet.
2: Bueno, perquè jo sóc una persona que sempre he dit que és molt fàcil criticar el que no es fa bé en la ciutat i criticar els que manen en aquest moment, però i nosaltres què fem? Les persones de Mollet també tenen que fer alguna cosa. Per exemple, l'altre dia jo parlava amb una persona que es queixava perquè té un establiment i que la cera estava molt bruta. Dic, perdona, nosaltres, la meva família i jo mateixa, he tingut botiga i el primer que es feia al dematí quan s'obria la porta era escombrar el carrer de davant de la botiga. No esperaves que passés a l'escombriaire a netejar-te'l. Tot això s'ha deixat de fer. Vull dir, són petites coses que si entre tots féssim les coses, és que Mollet seria meravellós. Però no podem només que criticar. Sí que podem criticar, però fem alguna cosa nosaltres, també.
1: Per tu, Montserrat, a tota aquesta aportació que has fet per Mollet, què creus que ha estat el més gratificant o allò que més has gaudit, potser?
2: Home, jo vaig gaudir molt el temps de les APAs i de l'FP, vaig gaudir molt. Perquè els nens i el jovent et dona molt. Vull dir, va ser un moment en què em va omplir molt, però també m'omple molt la tasca que faig de voluntariat a la Creu Roja i també m'omple el que estic fent per l'Associació de Col·leccionistes perquè quedi a la ciutat. Vull dir, són diferents èpoques de la meva vida, diferents maneres.
1: Doncs parlant d'èpoques de la teva vida, al principi ens comentaves aquesta història de quan vas néixer i ens volem remuntar precisament a la infància. Montserrat, com eres tu de petita? Què és el que recordes?
2: Jo era una nena bastant bona, bastant callada, bastant... Tot el que xerro ara es veu que no podia xerrar de petita perquè la meva iaia em deia que semblava tonteta. Llavors era molt bona, clar, filla única, vull dir d'uns pares més grans, però ja tenien 30 i pico d'anys, llavors no es tenien els fills de 30 i pico d'anys. Però la meva infància, tot i que els meus pares, quan jo vaig néixer, van perquè els meus tiets aquí a Mollet tenien tintoreria, que la van tinguer fins fa pocs anys que es van jubilar, la tintoreria a París, i eren dels avis ja i tot, els meus pares van posar una tintoreria a Martorell. I els 4 primers anys meus els vaig viure a Martorell. I després d'allà vam passar a Palma de Mallorca.
1: Ostres!
2: Fins que tenia 12 anys. Però, si jo tinc que recordar la meva infància, jo la recordo sempre a Mollet. Perquè què passava? Que jo... quan vaig arribar a Palma, els meus pares tenien una feina molt, molt completa i jo vaig estar en un col·legi que estava a les Teresianes. Llavors només sortia els dissabtes i diumenges. Però a la que hi havia un cap de setmana, 3 dies, a la que hi havia les vacances de Nadal, les vacances d'estiu, la Montserrat venia cap a Mollet, perquè el meu pare treballava a Viaco. Em pujaven a la cabina de l'avió i jo, el meu padrí, que era el meu tiet, em venia a buscar el meu avi a l'aeroport, i jo, aquí és on me'n recordo verdaderament de la meva infància. Me'n recordo de com jugàvem a la Rambla de vespres d'estiu, que la gent, llavors, després de sopar, el que treia era la cadira a la porta i la canalla jugàvem com una mala cosa. Vull dir, me'n recordo d'haver fet excursions amb els escaus de Mollet.

0: Besòs. Vull dir, anar a pescar peixos en el Besòs. Bueno, pescar, els agafàvem per tenir-los després amb galledes i així. Vull dir, la meva infantesa la recordo aquí, perquè jo verdaderament, quan disfrutava de ser nena, era quan jo venia aquí. Primer, perquè em deixaven bastanta llibertat. Era una època en què les cases ni tancaven quasi bé la d'allò. Els meus tiets vivien en el Berenguer III i els meus avis vivien a darrere. Vull dir, anava de casa en casa, un dia dinava a un lloc, un dia dinava a un altre, i jo i els amics els tenia aquí, i tenia més amics que no pas a Palma de Mallorca.
1: Quan estaves allà a Mallorca, t'enyoraves de Mollet?
0: Jo sí, jo volia que fos festa ja per venir. Primer, perquè a mi al col·legi no m'agradava estudiar molt, però jo en el col·legi vaig passar uns anys que m'he adonat quan he sigut gran. Jo, per exemple, tot i de gran, si mai estic sola a casa, jo no puc dormir amb una llum apagada. Al col·legi vaig agafar molta por de vespres, al dormir al col·legi.
1: Era com un intern.
0: Sí, no, jo estava internada. Jo sortia els divendres a la tarda, el dissabte al dematí, i el diumenge tornava. Llavors, jo no sé, no me'n recordo que hagués passat res, i així és com hi ha gent que em parla molt malament de les monges. No, no, és una època maca, també, jo ho vaig passar bé. Sí que resaves més, feies més, però que no ho vaig passar malament. Vale? Però sí que els vespres, no sé el per què, vaig agafar moltes pors. Llavors, potser perquè hi havia nenes que s'enyoraven molt i de vespre ploraven tot el vespre, perquè la mare que estava als vespres enrenyava molt. No sé, però jo als vespres li vaig agafar molta por, i això m'ha quedat de gran, eh? Jo, mentre he tingut la canalla a casa i tal, el meu home ha treballat de vespres, jo no he tingut cap problema. Però quan ja tots van ser fora, i, per exemple, una època en què el meu marit va estar malalt i va estar ingressat, doncs jo tenia que deixar ni que fos una llumeta del corredor oberta. Li tinc pànic estar a fosques els vespres, i suposo que va ser d'aquella època. Per tant, per mi, quan deia el meu pare, nena, que el dilluns te'n vas cap a Mollet, jo és que no deia ni Barcelona ni Catalunya, me'n vaig a Mollet.
1: Clar que sí.
0: Me'n vaig a Mollet, vull dir. I jo passava molt bé les festes majors aquí, perquè a l'agost, clar, passava aquí, me'n venia el juliol i ja fins al setembre. I bueno, quan hi va haver la riada del setembre, m'entenia tenia que anar un dia, no me'n vaig poder anar, i jo contentíssima, i això que estava tothom fins aquí de fa, que traiem merda, però jo contentíssima. Aquell mateix any, a la nevada, em va passar el mateix, me'n tenia que anar un dia, no me'n vaig poder anar per la nevada, i jo estava supercontenta.
1: De poder-te quedar més dies.
0: Perquè jo m'ho passava molt bé aquí, molt bé, i a més, era on vivia verdaderament els costums del Nadal, les costums de tot.
1: Clar.
0: Jo no els he begut els Nadals amb els meus pares. Jo el cagatí o els Reis, tot això ho he fet aquí, a casa dels avis, a casa dels tiets, ho he fet aquí.
1: I Montserrat, comentaves que al final venies d'una família, no perquè tenen els teus pares com els teus tiets tenien negoci, després tu vas decidir estudiar comerç quan vas tornar aquí a Mollet. No sé si tu recordes què volies ser quan eres petita, si potser t'inclinaves cap a aquesta branca de...
0: Home, jo quan era petita sempre deia que volia ser mestra. El que passa que quan vaig estudiar comerç, l'últim any de comerç ja, em vaig posar a treballar a l'Helena de Granollers, als Sabons Camp, que en deien. I no anava malament, però clar, també va passar una cosa, que jo, des de feia ja uns quants anys, ja mig festejava amb el meu marit. Des dels 14 anys ja ens agradàvem.
1: Sí.
0: I clar, jo és que em vaig casar amb 17 anys. Llavors, doncs, ja no em va donar temps. I quan ens vam casar, al meu marit li va sortir una bona feina a Girona i ens en vam anar poquets anys a Girona, però vam estar uns anys a Girona, tot i que els divendres veníem cap aquí, perquè Mollet sempre ha sigut Mollet. I bueno, quan ja vam venir cap aquí, i els meus fills els dos nens van néixer aquí, les dues nenes a Girona, però ja han fet la vida aquí, i ells sempre que li pregunten també diuen que són de Mollet, perquè se senten de Mollet, i la veritat han fet la vida social aquí, tenen els amics aquí, ho tenen tot. Aquí. Vull dir que, no sé, és... són

0: la vida que et porta cap aquí, cap allà. Llavors jo sempre havia volgut ser mestra i em va quedar aquest rau-rau, però després al tenir quatre fills, que es porten, un es porta 16 mesos i els altres 2 anys, vull dir, ja no em va donar gaire temps. I la veritat et dic una cosa, n'he gaudit molt, de ser mare, d'implicar-me amb les coses de la canalla, amb implicar-me des del primer moment amb què anessin disfressats per Carnaval, amb què... Vull dir, n'he gaudit molt, molt.
1: Que bé.
0: D'això, vull dir que no és que... Perquè molta gent em diu, però si et vas casar en 7 anys és que no vas gaudir... Jo n'he gaudit, el meu marit i jo hem gaudit de moltes coses. Una època amb els nostres fills, una altra època que ja podem... Hem pogut anar més sols.
1: Sí, realment però, no hi ha un camí correcte, cadascú.
0: No, però n'hem gaudit molt. Sí. Nosaltres agafàvem, per exemple, agafàvem els 6 i agafàvem el bus o el tren i ens anàvem a Barcelona. Un dia al parc, al zoològic, un altre dia a Montjuïc, l'altre dia al Tibidabo. Llavors, al meu home li agrada molt la nàutica i així, que s'enterava que venia un buc de guerra o algo, o un buc... Una vegada vam anar a veure l'Amigo Vespucci, que és el buc escola d'Itàlia. Doncs vam anar allà a veure la... No sé, que no ens hem estat a casa amb la canalla, que hem gaudit. Sortíem els pinatons a buscar herba de Maria Lluïsa, de Romaní, anàvem a Gallecs, ens hem mogut molt amb la canalla. Amb coses més baratetes, més econòmiques, més per aquí, però la veritat que...
1: Es pot gaudir igualment.
0: Que ens ho hem passat molt bé, també.
1: Totalment, totalment, vull dir. Doncs, havent parlat de la teva infància, comencem el bloc cultural. A tots els convidats, de fet, sempre us diem doncs, que ens digueu una cançó que us agradi per poder comentar-la. Ja comença a sonar, en el teu cas és aquesta de Penélope, de Serrat. Si et sembla, deixem que soni una estoneta i després la comentem.
0: D'acord. Vale.

0: Com dèiem abans, la cançó escollida és aquesta de Penelope d'en Serrat. De fet, ara fora de micròfons, la Montserrat ha aprofitat per cantar-la, que això ja denota doncs, aquesta estima pel tema. Què és el que t'agrada d'aquesta cançó?
1: Bueno, de fet, a mi m'agrada el Serrat en si, ja. Vull dir que me la sé quasi bé totes, no? Des dels 20 anys, a tots, el Trapaire, a la tieta. Però aquesta m'agrada molt primer, perquè em recorda una vegada que vaig anar a Montjuïc, i a Montjuïc hi havia actuacions artistes en aquell moment. Uh-huh. I vaig veure per primera vegada en directe el Serrat. I la primera cançó que va cantar va ser aquesta.
0: Uh-huh.
1: I la veritat és que sempre el meu home em deia que si teníem una altra filla hi posaríem Penélope, perquè jo m'assemblava la Penélope, perquè quan érem nòvios,
0: sí.
1: Ell treballava aquí a Granollers i jo el anava a esperar a l'estació Sant Fost amb el meu bolset penjat, i em deia, ja està la Penélope esperant el viatjant, em deia. I sempre m'ha quedat per això. I aquesta i la del Ramito de Violetas m'agrada molt, perquè jo les violetes m'encanten. Mm-hmm. Les violetes és la flor que més m'agrada.
0: Sí, són cançons que t'han anat acompanyant al llarg de,
1: sí.
0: de la
1: bueno,
0: vida.
1: Sí, n'hi ha moltes, no? Mm-hmm. Però aquesta sí, després podem dir que n'hi ha moltes a tipus ja més del jovent, de la que ballàvem, de lo que ens movíem, però, bueno... De tots modos, jo és que m'han agradat sempre molt... cantar, tant que canto molt malament, eh? Però bueno. Sí, perquè una vegada em vaig apuntar en un coro que va fer l'Iglesia de no sé què i em van acabar posant darrere de tot per no escoltar-me.
0: Però tu t'ho passaves bé, no?
1: Jo m'ho passava
0: pues
1: molt
0: ja
1: bé,
0: està.
1: Eh?
0: Ja està.
1: Però vull dir que no sóc bona cantaita, però jo canto. Jo canto i a mi m'agrada i les que m'agraden me les sé totes.
0: Clar que sí.
1: I en aquella època, doncs clar, jo, a veure, en l'època de la meva joventut, tot i ja també estar casada, anàvem a ballar a la pista Trèvol, amb la canalla, si podia anar, era molt bo, i allà ens venia el Toni el Ronald, els Mustans, el Jordi Dan, ens venia tots aquests, que eren els més actuals. I la veritat és que sempre m'han agradat les cançons. Clar, mm-hmm. Evidentment, si tinc que triar algun, el Serrat per mi és un dels preferits.
0: Mm-hmm. Sí,
1: l'altre
0: feta...
1: és el de la Cecília. El Ramito de Violeta.
0: Ha acompanyat a moltes generacions, eh? En Serrat.
1: Home, va fer primer el de 20 anys i després, que avui fa 20 anys que tinc 20 anys, o sigui que va anar, ara faltaria posar-li com 40 anys més.
0: Podria ser, podria ser. Doncs, havent comentat la cançó Montserrat, ara ja sí que entrem a la part final de la conversa i és el torn de les preguntes ràpides. Jo et dono dues opcions i tu esculls la que
1: vale.
0: prefereixis. També algunes que són preguntes obertes. Primera pregunta, la tortilla de patates, amb ceba o sense
1: ceba?
0: Amb ceba.
1: 100%. 100%. I a casa tots.
0: Què prefereixes, enviar un WhatsApp o fer una trucada?
1: Fer una trucada.
0: Si poguessis tenir algun superpoder, quin t'agradaria tenir?
1: Oi, a mi m'agradaria volar.
0: Ha de ser
1: sempre
0: maco.
1: Que m'ho pregunten t'ho dic, m'agradaria volar, com que tinc l'enfermetat que tinc i mai he pogut córrer com els altres, i mai, doncs m'agradaria volar.
0: Ha de ser maco poder volar, totalment. I si poguessis viatjar al passat o al futur, què escolliries?
1: Potser al passat. Va ser maco el passat. No va ser tan dolent, almenys en el meu cas.
0: Uh-huh. Al principi de la conversa ens comentaves a tota l'estima que tens per Mollet, per tant jo et pregunto, quin és el lloc de la ciutat que més t'agrada?
1: Home... Mollet m'agrada en si, tot i que ara s'ha fet molt gran, no? Però, a veure, un lloc més emblemàtic, per exemple, potser és l'antiga plaça de l'Ajuntament, uh-huh. la plaça Prat de la Riba i la plaça de l'Església.
0: Uh-huh.
1: Tot aquell entorn és molt emblemàtic i molt d'abans i molt... Però un carrer que m'estimo molt sempre és el de Berenguer III.
0: Per la família.
1: I em sap molt greu, sí, em sap molt greu perquè jo hi he passat allà molts bons ratos. Era un carrer en el seu moment, que era un comerç tocant a l'altre.
0: Uh-huh.
1: Arribaves fins a l'estació de França, que tot era entre la fàbrica i els comerços, tot era. I ha quedat molt... Quan hi passo, perquè hi vaig, perquè jo encara vaig a botigues d'allà, de sempre, i vaig a la farmàcia d'allà, perquè és el Salvador, és el meu amic des de petit, vull dir que no. Però penso que aquell carrer s'ha deixat molt. És una llàstima, perquè era un dels carrers macos, era un carrer amb vida. Un carrer, quan sortien de la fàbrica, s'omplia de gent, de bicicletes, gent que venia de l'altre costat, de Martorelles, passant el pont. Vull dir, era un carrer amb una vida, i aquesta vida l'ha perdut una mica, aquest carrer. L'ha perdut una mica, i em sap greu. Perquè és tot un entorn que estimo molt, no?
0: Fins ara
1: és maco.
0: Fins ara hem parlat d'aquest mullet del passat, de l'hem tornat a viure gràcies a tu, Montserrat, i la darrera pregunta de la conversa és: com t'imaginaries el mullet del futur, o si més no, com voldries que fos la
1: no
0: ciutat?
1: No me l'imagino, perquè pa lo que me queda en el convento, què vols que et digui? No d'allò dentro, no, però vull dir que ja no, potser no veuré moltes coses, no? Però sí que potser m'agradaria, si fos el meu tarannà, que no se faci molt més gran, que ja és molt gran. És una llàstima que no ens coneixem a vegades ni els veïns. Això sí que em preocupa. Vale? Em preocupa que el jovent, hi ha un jovent molt entregat i hi ha una altra classe de jovent que no s'estima el poble, i són el futur del poble, i si no se l'estimen no anirà bé el poble. Però un poble perquè vagi bé s'ha tenen que estimar. Vale? I torno a fer una mica d'hincapié, i no sóc política i no hi entenc gaire de política, però no critiquem tant i potser fem coses entre tots. Vale?
0: Doncs, Montserrat, amb aquest missatge final, ara sí que posem el punt i final a aquesta conversa. A dir-te que ens hagis acompanyat, que ens hagis deixat conèixer doncs millor qui és la Montserrat Cavarroques. Ens trobarem per aquí, per la ràdio, també pels carrers de Mollet. Que vagi molt bé i fins la propera. Gràcies de nou, Montserrat.
1: Pues gràcies a vosaltres, i cuideu-vos molt, i que puguem estar molts anys a Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya, segons el sindicat Unió de Pagesos, han protestat avui al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una de les queixes més recurrents és l'augment desmesurat dels carburants i de fertilitzants, que fa molt difícil la viabilitat d'algunes explotacions. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
2: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit, perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
1: Fins a principis de la setmana vinent no tornarà a la normalitat el servei de trens d'alta velocitat després de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. La circulació AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única. Durant 25 quilòmetres, escoltem el nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya, d'ADIF, Antonio Carmona.
3: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa, i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: Les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte al mateix mes de l'any passat. En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. I la Fira d'Operació Girafeina més 45 ha tornat avui a Mollet del Vallès amb una segona edició i una participació rècord. 44 empreses, 162 ofertes de feina i 439 vacants. La convocatòria ha registrat més de 1.500 persones inscrites i ha generat cues llargues a l'exterior del Mercat Vell per accedir al recinte. I acabem parlant d'Oques Grasses, que ha batut un rècord, en aquest cas d'escoltes a Spotify. Segons dades de la plataforma, una cançó del grup, Sort de tu, ha arribat per primer cop al top 10 entre els usuaris de l'àrea de Barcelona. La setmana del 2 al 8 d'octubre es va situar i va pujar 22 posicions.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Tots els dimecres a les 6 tens una cita amb No dubtis a entrar, un programa de salut mental a Ràdio Mollet. No dubtis a entrar. Cada dimecres a les 6 i cada dissabte a les 7.
1: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
2: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.

0: Ens podeu seguir escoltant tots els dimecres, com avui, de 17 a 18 hores. I si us heu perdut el programa o el voleu tornar a escoltar altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar Barreres Fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. El d'avui és Cambio de Vida, Resiliència. I, per cert, la redifusió, diumenge, de 13 a 14 hores.
1: També ens podeu visitar a la nostra seu social, que està al centre cívic de Can Petiquet, al carrer Can Flaquer número 25, de Mollet del Vallès, tots els dimarts, de 17 a 21 hores. O també ens podeu trucar per telèfon al 93 570 35 25, 93 570 35 25, i si ens deixeu l'encàrrec, us atendrem amb molt de gust. I ara a coro,
2: benvinguts a casa vostra.
3: Escoltes? Barreres Fora.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. Els usuaris del bus E21 que connecta Mollet del Vallès amb Barcelona es queixen de la poca freqüència de pas del servei durant les hores punta del matí. Els passatgers denuncien que les esperes són massa llargues en una franja horària en què molts ciutadans utilitzen el transport públic per desplaçar-se a la feina o bé als centres d'estudi. Justament la setmana passada el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica anunciaven un comunicat que reforçaria les línies regulars d'autobusos interurbans amb 49 vehicles. En el cas de Mollet, una de les línies que ha quedat reforçada és aquest bus, l'E21. I en esports us informem que el Club Atlètic Mollet continua sumant èxits. L'equip femení sub-16 ha pujat al podi aquest cap de setmana en el Campionat d'Espanya de Clubs sub-16 celebrat a Dénia, la província d'Alacant. Les esportistes molletanes han competit en totes les categories: cursa, marxa, salt, llançament i relleus, i han aconseguit una meritòria segona posició. Davant d'aquest premi, Nicolás Escribano, president del Club Atlètic Mollet, ha reconegut que l'objectiu principal era classificar-se pel campionat, ja que era la primera vegada que hi participaven per clubs.
1: L'objectiu principal era classificar-se, intentant anar al campionat d'Espanya. Vam presentar l'estadillo amb els punts i ens van classificar, que per cert és la primera vegada a la història del club que anaven a un campionat d'Espanya per clubs, o sigui, com a equip, no individual, i després va sortir una competició rodona amb el segon lloc.
0: El Club Atlètic Mollet s'ha endut la plata després que les diverses proves donessin els punts necessaris a les atletes per demostrar el seu rendiment i el nivell. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Racó Animal.
1: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Us en veu a qui no la té.
0: Els dijous a 2:15 de la tarda i els dissabtes a 11:45 del migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalcàrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat la notícia com una victòria clara de l'independentisme.
2: Bé, celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense sol tenir volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga. El Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja.
1: I el PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis de 2023 d'entre 18 i 19 escons, segons el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent, volem dir, suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política. Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana a Catalunya, que creixeria en escons entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se als 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats dels populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit a l'agressió que ha patit un metge al cap de Torelló aquest dimarts a la nit i ha dit que la investigació està en marxa i que els Mossos treballen per detenir l'agressor i ha assegurat que li caurà tot el pes de la llei. La consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat la víctima aquesta tarda, que es troba ingressada a l'Hospital de Vic després de ser operada d'urgència, i ha dit que s'ha recuperat amb facilitat i ràpidament. Hi ha ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra aquesta tarda també al barri de la Mariola de Lleida, on han acudit per retornar una menor que s'havia escapat d'un centre de menors. Quan la policia ha arribat al lloc on es trobava la jove, aquesta ha reaccionat violentament i agredit, donant un cop a la cara a una mossa d'esquadra. Per aquest motiu ha acabat sent detinguda per atemptat contra un agent de la policia. El dispositiu, format per diverses patrulles i furgonetes de l'Arro, ha despertat molta expectació entre els veïns.
0: Notícies en xarxa.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: No dubtis a entrar, un programa de salut mental. Soc Sigrid Galindo i juntament amb el nostre tècnic, Josep Casasnovas, et donem la benvinguda aquí, a No dubtis a entrar, un programa sobre salut mental i on els dimecres de 6 a 7 donem resposta a totes les preguntes que et sorgeixin. Guarda't aquest telèfon al 93 570 68 66 93 570 68 66 perquè d'aquesta manera ens pots trucar per preguntar, per suggerir i sobretot per donar la teva opinió perquè és molt important. A més, ens pots seguir a Instagram com a Rocamaura i com a Ràdio Mollet. I ara sí, fem d'aquest dimecres el millor dimecres de la setmana. És veritat que el món és molt petit i les persones que coneixem es van creuant a les nostres vides perquè hem de continuar aprenent, hem de descobrir coses noves, conceptes nous i espais nous. Avui és el cas del CRAP, un espai de pràctiques de creació i recerca artística fundada per Esther Freixa i Toni Cots. I volem saber molt més. Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ja teniu experiència de venir a la ràdio, oi? M'explicàveu abans.
2: Bueno, una mica, sí.
0: Hem posat a Sixto Rodríguez amb la seva cançó Sugar Man, perquè ens l'han demanada. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? A on us porta aquesta cançó?
2: Bueno, en realitat, la primera vegada que vaig tindre idea d'aquesta cançó és perquè va haver una pel·lícula sobre el Sixto Rodríguez, perquè era un home desconegut a casa seva, i aleshores era com una estrella coneguda a Austràlia. I la pel·lícula parla d'això, de com des d'Austràlia el criden per fer el primer concert mundial a Austràlia, i la pel·lícula va d'això, i a mi em va sorprendre molt que algú a una barriada als Estats Units, a Ohio, crec que era, ningú el coneix, i de repent és... aquesta pel·lícula el fa internacional, i comencen les gires, i les gires, i les gires. I ell és una persona d'origen no llatí, no és un d'origen d'Estats Units, sinó de llatí, bueno, després va als Estats Units. I com ell canta, m'encanta.
0: I és una persona molt normal, amb molt a dir. Una persona de peus a terra.

0: Com es definiria la identitat del crap? Ai!
1: Uau!
2: Bueno, en realitat, crap... A veure, en anglès, crap vol dir merda. A crap. I això va vindre a partir de la crisi de l'any 2008-10-12, quan vam arribar a un punt en on era insostenible mantindre espais oberts a nivell cultural, perquè van haver unes retallades en educació, retallades en sanitat, retallades en cultura, de les quals no ens hem recuperat mai. Això s'ha de dir també. I quan vam parlar, l'Ester va dir que del seu projecte, que ja era en aquell moment a l'espai de lo que era Scrap, abans era un altre espai, que ja te'n pot explicar millor ella, perquè és ella la que estava allà, com a filla de Mollet. Jo no soc fill de Mollet, soc fill de Barcelona, originàriament. I aleshores em va parlar d'aquesta possibilitat i vaig dir, val, però com ens ho fem? Vull dir, perquè jo no confio pas en les polítiques culturals ni en la manera com es pensa a nivell de la institució, el que vol dir fer feina a nivell de cultura, però a nivell també de comunitat i a nivell, sobretot, del que s'entén com a producció artística. I a partir d'aquí és com per dir, bueno, doncs diem crap, però és un acrònim, perquè no sigui una cosa tancada. I d'aquí ve CRA'P de Portugal, que és pràctiques de creació i recerca artística, i sempre enfocades des del cos, perquè és algo que en particular tant a l'Ester com a mi ens va la vida.
0: I com s'origina, Ester?
1: Doncs una mica a partir del que ara comentava el Toni, hi havia un projecte anterior que es deia La Serradora, Espai d'Arts del Moviment, que ja venia de La Serradora, taller de dansa o escola de dansa, que era l'espai que acollia les classes de dansa clàssica i contemporània que oferia l'Ajuntament de Mollet. El 2008 l'Ajuntament decideix fer l'Escola Municipal de Dansa junt amb la de Música a Can Gomà, i aquell espai que tenien llogat al carrer Anselm Clavé, bueno, pensaven doncs deixar el lloguer i deixar l'espai. Llavors, en aquell moment, jo mateixa amb la Noemi Oncala vam proposar a l'Ajuntament, home, si manteniu l'espai, que ja està habilitat per fer-hi activitat de cos i de dansa, el que podem fer és canviar l'activitat que s'hi fa, no? Si les classes passaran a l'Escola de Música Can Gomà, aquí es poden fer assajos, es pot fer recerca i es poden donar residències a artistes que vinguin a treballar els seus processos de creació. L'Ajuntament en aquell moment, el 2008, ho va acceptar, i durant 2 anys vam gestionar La Serradora com a espai de residències artístiques fins al 2010. El 2010 ens van convocar una reunió per dir-nos que, degut a les retallades, es decidia tancar aquest espai. Llavors, va ser un moment dur perquè havíem treballat molt, inclús havia hagut reconeixement, ens van donar un premi de bones pràctiques de la Diputació de Barcelona, van donar l'Ajuntament de Mollet per aquell projecte, i de fet el regidor també tenia una molt bona valoració, que en aquells 2 anys havia crescut molt i tenia molt bona projecció, però doncs des d'alcaldia es considerava que s'havien de fer retallades i que allò no es podia donar continuïtat. Llavors, doncs, vaig parlar amb algunes persones que durant aquells 2 anys havien vingut a treballar en aquell espai i vam decidir crear una associació per donar-li continuïtat. I aquesta associació és CRAP. Una de les persones és el Toni, que m'acompanya avui aquí, l'altra és la Judit Martín, i l'altra és la Maria Ros, que va estar els primers 4-5 mesos donant molt de suport, després ja ho va deixar i va entrar l'Anna Sánchez Couso, però en aquell moment érem nosaltres i va ser doncs donar continuïtat al projecte que hi havia, que era l'espai de creació i recerca per artistes, però alhora obrir-lo a altres activitats. Llavors, de seguida vam proposar tallers per tothom, de cos i moviment, trobades, presentacions de treball que el públic pogués venir a veure com els artistes estaven treballant el que feien, i a poc a poc va anar creixent fins al que 15 anys després és avui CRAP.
3: És que hi ha tallers, residències artístiques, com deies abans, laboratori, xerrades, seminaris, conferències, i tot volta a la creació artística mitjançant el cos.
1: Sí. Sí. Clar, el cos, sobretot com a espai de recerca, l'utilitzem els escènics, diríem, no? La dansa, principalment, el teatre, performance. Avui en dia hi ha més híbrids, no? A poc a poc es va també treballant de forma més multidisciplinària, però sobretot són aquests tres eixos, no? El teatre, la dansa i el performance.
3: Deies a una entrevista que era dansa, però no dansa, com la que tenim en ment. No la contemporània o la clàssica, no? Mm. És més potser el que tu penses o el que vols expressar amb el cos és el lloc que vull mostrar?
1: És més un descobrir el propi cos com allò que també et fa estar en vida. Sí? O sigui, no tant com jo vull utilitzar el cos per expressar el que jo vull expressar o mostrar, sinó descobrir que el cos per si mateix ja està expressant, saps? Ja s'està comunicant. Per tant, és un treball molt d'investigació, d'exploració, d'escolta, no? Sí, sobretot d'exploració, de descobrir-te tu un moviment, la relació amb els altres també, a partir de jocs, de dinàmiques, de pràctiques que posen els cossos en relació. Llavors, no és tant la tècnica d'aprendre a fer uns moviments determinats per després fer coreografies, que és el que potser s'entén més, no?
3: Sí, estem acostumats a això, no?
1: Exacte. Llavors, és un treball que passa més per l'investigació. També, evidentment, dintre d'aquesta obertura, el cos s'expressa i el que és molt bonic és que tu et descobreixes a tu allà, no? Per tant, és un espai també d'autoconeixement.
3: I és complicat per les persones d'avui en dia relacionar-se amb el seu propi cos, Toni?
2: És que, bueno, aquest és un temazo, no?
3: Ho dic perquè estem acostumats. A la gent li fa por estar sola. A la gent no vol trencar una relació de seguida, encarrila una altra, perquè té por d'estar sol. Té por d'estar sola. Té por d'estar a casa seva sola. I dius, si només amb això, amb la solitud, amb el seu cos també. Encara que la gent jove ho viu d'una altra manera, jo crec que hi ha certa... Sí, és veritat, hi ha certa por a descobrir-se a un mateix i no sentir-se ridícul, per exemple. I si jo vull fer això en aquest espai?
1: Sí.
3: No? És també un lloc segur,
1: sí,
3: per descobrir-te a tu mateix.
2: Bueno, jo crec que... Clar, la gent se sent sola i tenen por d'estar sols. Ho trobo normal. Vull dir, la manera com el ser humà s'ha desenvolupat i sempre en relació a el que seria una idea comunitària de qui som. Jo no crec que existeixi l'individu únic, com cadascú, això que ara pretenen vendre, que cadascú és únic, cadascú té la seva manera de pensar-se. Jo crec que ningú de nosaltres ens podem pensar sols sense saber que al mateix alhora, a la mateixa hora, hi ha gent també que està també amb la seva energia, que està també depositant quantitat d'informació, de coneixement, no a llocs, vull dir, de maneres de poder fer que alguna cosa existeixi més enllà de cadascú. I el que hem pogut veure a través del treball amb CRAP, a través dels tallers, de les trobades, dels laboratoris, de tota la recerca, és que jo no crec que la gent tingui por també d'estar sol, més aviat el que a la gent li costa molt és escoltar l'altre. Aquest jo crec que és un dels problemes que tenim essencials en general a qualsevol societat. És a dir, de quina manera escoltem a l'altre i l'acceptem. També de manera que també aquesta alteritat, aquesta otredat, que diríem en castellà, això que és diferent de nosaltres, és part de nosaltres. Sí, a veure, perdó, deixem d'en pare i d'una mare, deixem de la mare, però el pare també hi és, i també són persones que cadascú té la seva vida, la seva existència, i darrere d'ells hi ha també generacions d'altres. És que no, aquesta cosa de sentir-se amb aquesta por i aquesta vergonya d'estar amb si mateix és un problema.
3: És un problema.
2: Però perquè no tenim l'escolta cap a fora.
3: Perquè potser si escoltem el demé a les altres persones ens podem sentir identificades, descobrir coses noves.
2: Sí, absolutament.
1: Sí, o veure't a tu en l'altre també, no? Que allò que potser la vergonya que jo tinc, l'altre també la té, no? I és algo que compartim. I aquest compartir penso que és una de les paraules identificatòries de CRAM. Jo estic buscant què l'identifica, no? És aquest espai de compartir, per compartir, on cadascú posa allò que... el que sap i el que no sap, el que desitja, també el que et fa por, ho col·loques allà per ser compartit. I a partir d'aquí ho pots transcendir.
3: O sigui que una residència artística, jo perquè no estic en el món i llavors per mi és nou, i... però l'has de fer, no l'has de fer sol, o sigui, l'has de fer amb algú. No sempre.
1: No sempre. Pots treballar tu un solo, per exemple, no? un monòleg, en teatre es diria, no? Però sí que hi ha d'haver un moment on tu això, que tu estàs treballant amb solitud, ho obres cap a un altre, cap a la mirada d'un altre. No? I allà t'entens més què estàs fent i entens com es rep, no? A vegades l'altre et diu, ostres, doncs quan estaves fent això, i dius, això ho he fet, no? Per mi estava fent una altra cosa, no?
3: Clar.
1: I allà és on te n'adones que no tot és allò que tu penses que és,
3: sinó el que tu estàs expressant amb el teu cos, com tu deies abans.
1: Exacte, i se t'obre l'imaginari, se t'obre la comprensió, no? I ja surts d'aquesta solitud o soledat, també.
2: Hi ha una cosa molt bàsica, que és... tu i jo ens estem mirant aquí ara, no? Vull dir, a la ràdio, és veritat, hi ha uns micròfons, però ens estem mirant. La teva mirada i la meva convergeixen,
1: sí.
2: Però la manera com tu em mires, jo no sé què estàs mirant en mi. Jo tampoc sé el que jo veig amb tu directament, però hi ha algo que fa que puguem estar els dos compartint alhora aquest diàleg que estem fent. Per tant, hi ha una acceptació. Ja sé que hi ha un mitjà tècnic aquí que es diu que estem fent ràdio. Ja ho sé. I això és un marc, però no és la finalitat. La finalitat és poder comunicar alguna cosa més, sinó perquè estem aquí reunits.
3: Sí, sí, tant.
1: Clar, i aquest espai de la trobada, el que el genera és el cos. Evidentment, sense cos no estaríem aquí.
3: Està clar.
1: No?
3: Està clar.
1: Per això és un nucli que és, potencialment pot obrir-se cap a molts llocs. No? Doncs aquí... Vull dir, no només un té un cos per ballar d'una manera bonica o no sé què. Allò, al principi me'n recordo fa anys que moltes persones em deien no, però jo els tallers vostres no puc venir perquè jo allò de ballar no, ni idea. I quan venien, es sorprenien de dir, ostres, doncs sí que puc i a més és que ho disfruto, no? I vull tornar, saps?
3: Sí.
1: Perquè tothom pot,
3: sí.
1: En el punt en què tens un cos, pots estar en un espai,
3: sí.
1: Et pots moure i et pots relacionar amb un altre.
3: Sí, és veritat, això.
1: I entrar en relació.
3: Sí.
1: No? I comunicació.
3: Sí, amb una abraçada, amb dos petons, amb... sense dir res.
1: Exacte.
3: Però tu ja estàs
1: amb la mirada, com deia el Toni, no? Sí.
2: Mira, tenim una frase feta que diu dar lugar, en castellà, donar lloc. I això de donar lloc no és gens fàcil.
3: No.
2: Perquè ens costa molt donar lloc a l'altre. Donar lloc a l'altre per estar allà, aquí, amb mi, amb el que està passant. I jo també estar amb el lloc, amb el meu lloc, però també amb l'altre. Per tant, hi ha una sèrie de paraules que són com seria ara, jo, de què parlen? Pues no, per exemple, fer-se present. Què vol dir fer-se present? Pues estar 100% obert i disponible.
3: Sí.
2: Pues això. Sense això voler dir res més.
3: No és perquè... molt senzill.
2: Sí, és molt senzill, sí. però és complicat, perquè sempre hi ha aquesta història en seguida de l'emoció, del sentiment, que si m'estimes, no t'estimo... No.
1: O del judici, també, no? Del prejudici... Clar, tot això... Per això el que la paraula... Bueno, has fet servir aquesta expressió, l'espai segur, fa una estona, no? I és molt cert. Si no hi ha un espai segur, és molt difícil que tot això passi. I no és tan fàcil crear aquests espais segurs.
3: No és tan fàcil.
1: No, perquè de coco pots tenir la intenció, però després has de crear les condicions.
3: I que la gent hi vagi.
1: Hi vagi.
3: I se senti segura. I
1: exacte.
3: Torni.
1: Exacte.
3: I cree.
1: Exacte.
3: No?
1: Sí, i s'obri, que això sempre és un moment molt vulnerable, no? Perquè no saps... No? I allà es mou tot emocionalment, clar, les vergonyes, les pors, bueno, i que hi hagi una contenció de dir, bueno, aquí estem i benvingut, tot el que et passi és part del teu procés. No?
3: I amb aquests 15 anys heu vist alguna, o sigui, una evolució segur, però alguna cosa que us hagi sorprès, a dir, no em pensava que aquesta persona que ha entrat per la porta, potser amb una mica de desconfiança, doncs surt contenta, surt amb no una obra, potser no una obra de teatre, però ella ja ha canviat, no?
1: Sí, hi ha molts exemples d'això, eh? Tant de persones que han participat als tallers pràctics com persones que han vingut també a veure treballs. Quan fem les mostres, a poc, això amb els anys, s'ha anat generant un conjunt de gent que ja ve per descobrir aquell artista, no? I et diuen, és que amb un agraïment això no ho podria veure si no existís aquest espai.
3: És que un espai com el CRAP no hi ha. O sigui, t'imagines que totes les persones que amb inquietuds i amb ganes de crear estan a Barcelona, estan a Madrid. Però no, aquí hi ha gent que vol crear, que vol evolucionar, que vol fer coses.
1: Sí.
3: I llavors, però aquest espai dedicat al moviment del cos, doncs no es troba. No m'ha semblat que a Catalunya hi hagi un espai així. I m'ha sobtat, sí. Per bé, eh?
2: Bueno, n'hi ha, eh? El que passa és que són més... Bueno, tenen una direcció més professionalitzadora.
1: Clar.
2: Que és molt diferent.
3: Per més actrius...
2: No, professionalitzadora vol dir que gent que ja està dedicada a les arts escèniques...
3: Vale.
2: I que per ells fer un taller vol dir també treballar amb altres professionals o també s'obren a treballar amb la comunitat, però ja és des d'un lloc on organitzo un taller especial per una comunitat. Nosaltres també ho estem intentant buscar, aquesta manera de treballar també aquí a Mollet. Però no estem pensant en clau professional, sinó estem en una clau d'obertura cap a qui vulgui participar.
3: Pues és que al final... També no... t'ajuda a nivell de salut mental.
2: Però és molt important.
3: Això també t'ajuda,
2: sí,
3: no?
2: Sí, però és important totalment. Dir que jo no estic contra pas que no hi hagi espais
3: d'aquest tipus
2: per gent professional que s'hi dediqui la seva vida allà.
3: Està perfecte, sí.
2: També ha d'haver-hi això.
3: Clar, però també persones que no ens dediquem a les arts escèniques també necessitem. També volem expressar, també volem fer coses. Aprendre, és que al final és aprendre, és descobrir, és... Fer coses diferents, conèixer gent diferent.
1: Sí.
2: Bueno, és un camí, ara una altra paraula trillada molt, que seria el camí de l'autoconeixement. On això? Perquè jo crec que ja amb el cos tot està allà. O sigui, qualsevol cos té una respiració, té un coneixement, té una manera, ha passat per ser nen, nena, ha crescut en un entorn fàcil o difícil... però hi ha algú que també fa que pugui aquesta persona continuar visquent.
3: D'una manera autòmata, eh? Perquè hi ha...
2: Bueno, també hi ha autòmata,
3: no? Sí, també hi ha autòmates, però és veritat que el cos funciona com un ente.
1: No, sí, per si sol, no?
3: Efectivament, sí, per si sol.
1: El cor batega, els pulmons respiren, no?
3: Efectivament.
1: Sí.
3: Tot creixes,
1: sí,
3: no?
1: Sí. I aquí hi ha la desconnexió. Si no hi ha aquests espais, no?, que t'ajudin a estar amb tu mateix... i escoltar-te tu també d'una altra manera, no només des del mental, no? Doncs, clar, et vas desconnectant i el cos va per una via i tu amb els teus pensaments per una altra.
3: És que és molt interessant. I és veritat que a Barcelona havia escoltat un taller de... I anaves, no era una coreografia, era un espai on et posaven música i llavors tu et movies. I en funció de com et movies o no movies... Era com una dificultat d'expressar-se. Ara estic imaginant-me una... Però si no mous el cap és perquè no pots dir alguna cosa. Si no mous les cames és perquè necessites expressar una altra. I, bueno, vaig trobar que era curiós el taller i vaig pensar, bueno, és curiós, per què no? No? No tota la gent es mou igual. Hi ha gent que té molta traça per ballar. I d'altres que no. Estem més rígids o no, o la vergonya ens fa que no ens movem en segons quin sentit. O... I llavors, quan vaig descobrir que vaig dir, mira, aquí sí que es pot fer. Aquí sí que la gent pot créixer i pot evolucionar, sobretot.
1: Sí, i sobretot també hi ha l'aspecte de la creativitat aquí, no? De que, perquè el moviment, i també hi ha tota una vessant i cada cop més, no? S'utilitza molt a nivell justament terapèutic, no? que potser més aquesta onda que ara no comparties tu, sí, de dir, bueno, això és perquè hi ha una dificultat o hi ha un bloqueig emocional o no sé què. En el cas nostre, això no entra. Llavors, tot allò que tu ets ho utilitzes per diguem, utilitzes, o ho descobreixes o des del joc. Sí, des de la creativitat de posar-ho, o si tot és potencialment, com ho diria, enriquidor. Sí? I si el cap no es mou, a veure doncs què fan les cames. I potser descobreixes tot una altra manera d'estar, no? Amb aquella limitació, que ja no és limitació. És una condició que t'acompanya, però que amb la qual pots fer un munt de coses,
3: sí,
1: no? Que a vegades és que si no puc moure el cap, per dir, agafo aquest exemple.
3: Sí, sí, sí,
1: no?
3: Sí.
1: Pues ja no puc fer lo següent. Diu, no, sí, fes-ho d'una altra manera. I estarà també bé.
3: Efectivament. Doncs anem als informatius i de seguida retornem al programa.

0: Bona tarda, són 6:45, us parla Carla Ramos. L'entitat Mollet en Cuba va celebrar aquest divendres la seva 19a festa solidària. Com l'any passat, l'entitat compta novament amb el suport de Ballar Vallès SBK, entitat vinculada al casal que promou ballades de salsa i de bachata. Marcel Abadia ha destacat d'entre tots els artistes que seran presents la participació de Yesel Ramos i Melanie Ríos, tots dos cubans i professors de l'escola Moving de les Franqueses del Vallès.
1: Bueno, a veure, està clar que com que la festa està focalitzada molt en Cuba, el cartell primer hem intentat que sobretot hi hagin artistes cubans i que tinguin el paper principal, pues, artistes cubans, no? I llavors el taller aquest any el fan el Jessel i la Melanie, que els dos són cubans, i ara mateix els dimecres estan fent classe a l'escola de la Franqueses, que és l'escola Moving, escola de dansa. Llavors també intentem, pues, això, no? Com que portem el nom de Vallès, no? Pues sobretot intentar ajudar o promoure també les escoles de dansa d'aquí, no de Mollet simplement, que és el nucli fort, sinó pues, també escoles del Vallès Oriental principalment.
0: La Festa de la Solidaritat amb Cuba es farà al Mercat Vell entre 8:45 del vespre i 1:00 de la matinada. L'objectiu és recaptar fons per la campanya solidària Un Clic per Cuba. I per altra banda us informem que Mollet del Vallès posa en marxa un cicle de 3 sessions per donar a conèixer el model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús i explotar la possibilitat de crear un futur projecte al municipi. La iniciativa s'adreça a totes les persones interessades a descobrir aquesta alternativa d'accés a l'habitatge i a formar part d'un possible grup impulsor. Durant les sessions s'explicarà com funciona aquest model, es donaran a conèixer els detalls del projecte que es vol impulsar a la ciutat i es faran activitats perquè les persones participants es coneguin i comencin a crear un grup. Això és tot. Més informació de Caire Local a l'informatiu de les 8:00.

0: Retornem amb el programa d'avui, amb Esther Freixa i Toni Cots, perquè han tingut gent molt jove, infants, gent amb altres capacitats i, bueno, voleu posar Nina Simone, no? Feeling Good.
1: Sí.
0: Ja, vinga, va. Birds flying high, you know how I feel.

0: Heu tingut o teniu a persones amb altres capacitats?
1: Sí, hem tingut durant, poder, que han sigut 8 o 9 anys, ben bé, un grup per infants, infants que, clar, van començar de nens i nenes i alguns, doncs, es van fer adults allà. Sí, vull dir que també van passar l'adolescència i la veritat que ha sigut una experiència preciosa que ni nosaltres tampoc esperàvem, perquè va sorgir més d'una demanda, demanda que ens feien, no? I per què no obriu un grup per això, per altres capacitats? I vam dir, d'acord, nosaltres no som directament professionals en aquest àmbit, però el que sí que ens veiem capaços i capaces és d'obrir allò que fem a tot tipus de persona, per tant, per què no?
2: A tot tipus de persona.
1: Exacte. I, per tant, ha sigut dels espais més enriquidors que ha acollit CRAP, perquè, clar, per nosaltres ha sigut també un aprenentatge, imagina't, tot el que ens han donat.
2: Per ells i per les famílies,
1: i
2: també,
1: per les famílies. Les famílies sempre han mostrat molt agraïment, sempre. A mi, diverses mares, sobretot, i pares, també, però... que em deia, nostres Esther, és que pensa que els nostres nens és que van tot és terapèutic, fan la logopèdia, fan el fisioterapeuta, fan el psicòleg, llavors que tinguin un espai que també sigui lúdic és, i després amb uns preus que són els preus estàndard de qualsevol extraescolar, no? Doncs, bueno, ho valorem moltíssim.
2: Que no és tant el preu, sinó el fet que ells puguin deixar-se anar, també.
1: També, no, tot plegat. És tenir un espai normalitzat, no? Perquè el preu també indica, no?, que és una activitat, entre cometes, moltes, però normal, una activitat més, no? Tot i que, evidentment, per treballar amb aquests grups, en lloc d'un professor o un acompanyant, o com li vulguis dir a l'aula, un adult, doncs igual n'hi han d'haver tres, no?
2: Sí.
1: Però, bueno, és algo que nosaltres des del principi, sobretot parlant amb el Toni, vam tenir molt clar que com a associació volíem apostar per això i que, bueno, l'economia trauríem d'altres activitats per poder pagar també aquestes persones que dedicaven el temps a fer aquest taller, però que no haguessin de ser les famílies que assumien aquest cost, no? Sinó, bueno, equilibrar-ho entre tot el conjunt de l'economia que entrava a l'associació per poder-ho fer. I per tant, doncs, l'hem mantingut, sí, molts anys.
2: És que s'ha de normalitzar.
1: Sí. Això és una tasca important que... No sé què més s'hauria de fer... Bueno, jo penso que cadascú des d'on estem podem contribuir. Nosaltres sí. Hem contribuït des de lo que nosaltres som, no? I els recursos que tenim i el que podem oferir, però sí, hauria de ser més generalitzat perquè és... Bueno, és important.
2: És molt important. Sí, és molt important, la veritat. Tu ja deies, Toni, que venen... Al CRAP venen artistes d'altres llocs. Hi ha... immigrants que vagin al CRAP? O sigui, entén-me, dic, no sé, sí, gent de Sud-amèrica que hi va, que té inquietuds, que té, no sé, o sempre acaba sent gent d'aquí, gent blanca, por así decirlo, i seguríssim que m'estic ficant en un forat, però...
1: Però s'entén i t'entenem tots.
3: S'entenem molt bé, sí.
1: Sí.
3: Bueno, per exemple, entre aquesta qüestió... Una de les noies, nenes, no, adolescent, d'aquestes persones amb
1: altres capacitats.
3: Amb altres capacitats, era una persona d'origen africà. I, sí...
2: Potser els hi costa més?
1: Sí, en general, sí.
3: Sí, costa molt. Nosaltres hem intentat aproximar-nos als espais que hi ha aquí a Mollet.
2: Molt bé.
3: On hi ha joves que estan fent extraescolars i això, ho hem intentat diverses vegades, però no és gens fàcil. Perquè moltes vegades el que es busca amb això és que els nens es treguin els deures escolars de sobre. Ja hi ha una sèrie de tallers que estan organitzats d'una certa manera i la nostra manera de treballar no és pas, diguem, ortodoxa, però tampoc és heterodoxa en sentit que és boja, però sí que ens interessa tota una altra manera de treballar. I quan nosaltres plantegem un taller a més llarg termini, vull dir, de més setmanes, mesos, sempre hi ha la part econòmica que pesa, que se'ls fa feixuc, no als, als participants, sinó més aviat a les institucions. Uh-huh. I no sabem com solucionar-ho, perquè tampoc és qüestió de que impartir alguna cosa que alhora també qui després hauria d'assumir els costos, que no, en aquest cas no és dins de CRAP, sinó això ho fem fora. Uh-huh. Doncs tampoc podem dir que regalem la feina.
2: No, està clar.
3: No, perquè la feina l'estem regalant, no regalem res, però nosaltres ja estem fent molta feina a CRAP, amb l'espai que tenim i moltes coses que iniciem nosaltres des d'allà, i no demanem pas que es compliqui més. Però sí que sempre, jo sempre he pensat que estaria molt bé que això que coneixem, i hi ha molta gent, hi ha persones que coneixem molt bé, puguin participar d'alguna manera amb tot això que ja es fa a l'entorn a Mollet.
1: Sí, és complexa, perquè
3: és complexa.
1: Que les persones arribin a CRAP és difícil. O sigui, és algo que des de l'inici, no sé per què, però costa molt que la gent conegui que existeix CRAP. Ja no, i gent d'aquí de Mollet de tota la vida també, eh? Persones que em diuen, ostres, però això deu, quan fa que està, no? 10 anys. I dius, però si fem notes de premsa, surt sempre tota la, no? La premsa local, pengem cartells als centres cívics pel carrer, o sigui, no? Però alhora hi ha algú en quant a visibilitat, que no sé per què és un fenomen que encara amb 15 anys que fa que existim a Mollet encara no entenc per què no tot Mollet sap que existe este espacio, saps? I és que no és, molta gent no ho coneix.
2: I, no és
1: I penso que la gent, molta gent immigrant tampoc ho coneixen. Potser si ho coneguessin vindrien, perquè inclús les activitats que fem a CRAP moltes vegades són molt econòmiques. Vull dir, no sé si és un problema en aquest sentit.
3: Per exemple, nosaltres ara farem una cosa sobre Palestina, vale?
1: Vale.
3: Que és d'una plataforma que es diu Palestina.
1: Vale. Animada.
3: Animada. I és, tu que parlaves del cos, no, en aquest cas no és a partir del cos, és a partir també de la imatge. Perquè jo també considero que el treball amb la imatge és molt important, i més actualment, perquè tothom està molt enganxat a les imatges. I aleshores això fan un treball de seria de vídeo, però a partir de l'stop motion. Stop motion és composar la imatge i a partir d'aquí, frame by frame, van fent la pel·lícula. I això ho farem ara.
1: Ho farem ara el 6 de novembre a la Marineta.
2: Ah, sí?
1: Sí. Que nosaltres sempre, des de sempre, estem buscant també com fer activitats fora de l'espai de CRAP, ja que costa tant que la gent s'acosti al nostre espai, diem, bueno, treballar amb l'Ajuntament de manera que les coses passin també en equipaments municipals públics, que potser són més accessibles, no?, al conjunt de la població. Llavors, amb la Marineta fa molts anys que col·laborem i hi ha moltes activitats que les fem allà. I aquesta és una d'elles.
2: El 6 de novembre.
1: 6 de novembre.
2: Durant tot el dia.
1: No, a la tarda, a les 6 de la tarda.
3: No, és un...
1: Dues hores, durarà un programa de... Passarem diversos curtmetratges.
2: Ah, sí?
3: I un col·loqui, també, amb una de les realitzadores palestina.
1: Aquesta activitat l'hem coordinat amb el Departament de Solidaritat de l'Ajuntament, i nosaltres volíem que estigués dintre de les jornades de la solidaritat que s'han fet ara finals de setembre-octubre, no ha pogut ser, però ho plantegem com a programació extensa i vindrà el 6 de novembre.
3: I això ho fem amb un col·lectiu també que es diu OVNI, que és l'Observatori de Vídeo No Identificat, que amb el qual tenim una... Jo, bueno,

0: i tenen aquesta curiositat. I els homes, no sé, no sé on estan.
1: Els si fa més vergonya? O encara estan sortint d'aquest... d'aquesta educació de no ploris, sigues dur...
0: La veritat és que no ho sé, és un misteri, eh? És generalitzat, llavors sí, sí. Ho podries dir, no ho sé... Sí, que potser com són espais més sensibles, no? Que toquen més un lloc més emotiu i que potser els homes tenen més resistència, però bueno, alhora no, tampoc.
2: Bueno, hi ha una cosa per mi, que sóc home, uh-huh. I a nivell de gènere i a nivell de sexualitat també, heterosexual, en principi, puc dir que la dona, amb la que jo he treballat moltes i que he vist treballar, entra molt més profundament en el cos. Tenen tot un altre tipus d'interioritat que no he vist, que amb els homes em costa molt. Els homes en seguida estan jutjant-se. Sí.
1: Jutjant-se?
2: Sí. El judici propi d'un mateix està molt fort. Vull dir, per tant, hi ha prejudicis, com d'altre em mira o em deixa de mirar, volen agradar molt ràpid, es volen identificar amb jo soc.
1: No, no, em sobta, eh? La veritat és que...
2: Però això és algo que és la societat que té... Bueno, jo també estic llegint sobretot aquestes coses perquè també m'interessen, i això és una cosa que també t'empenya molt des de la manera no de tant de l'educació actual, sinó de la manera com també s'entén la societat, com va dictaminar tu, uh-huh. La manera que has de tindre un rol. Com també la dona la posa dins d'un rol. Uh-huh. Cuidado.
1: Uh-huh. Sí, sí.
2: I això encara no s'ha trencat. Jo que veig generacions que ho estan trencant. Però, bueno, després, com tot això acaba fluint cap a on, no ho sé. No ho sé si acabaré veient en vida.
0: Sí, però és curiós, eh? Perquè tant a l'equip de gestió de CRAP, no? Que han passat diferents persones durant aquests 15 anys, i homes, ha sigut només el Toni, i tota la resta som dones, hem sigut dones, no? Artistes que demanen residències, també, la gran majoria són dones. Mm. Propostes que fem de tallers, me'n recordo algun cop que hem dit, ostres, convidem algun home, perquè és que si no, no són dones, saps?
2: No, jo ho hem fet, he de convidar I homes.
0: Ho hem fet, també. Però costa.
1: Sí. Sí. És curiós, eh?
0: És curiós, sí.
2: N'hi ha.
0: Sí, sí que n'hi ha.
1: Sí, home, tant,
0: sí,
1: tant, no?
0: Però és veritat que també són espais més marginal. O sigui, l'espai de CRAP és un espai marginal. Està totalment fora de l'art més de producció comercial, d'estatus, que et donarà després feina. Vull dir, no, això no estem a Barcelona, no estem tampoc lligats a no sé quin teatre que després et donarà producció per aconseguir no sé què, no? I pot ser que les dones ocupem més aquest espai encara, malauradament, però és així.
2: Jo trobo que el CRAP, ara ho improviso, és com una incubadora...
1: Tu estàs creant algo
2: sí,
1: en un lloc per després eclosionar, per després, no?
2: Sí, però és, també hi ha un lloc, és un lloc de molta cura. Jo sempre he sentit CRAP com un lloc on la gent quan arriba i se'n va després està sempre agraïda. No he sentit mai dir que, uf, que raro aquí. Estan molt agraïts, i sobretot aquesta escolta, aquesta manera d'acompanyar, també la manera després com això s'obre cap a un públic, diguem, no professional, que alhora està molt interessat a entendre, a participar.
1: I és això. Que tenim idees, volem crear. No hem de ser...
2: No?
1: Tothom crea. Per molt lògica que sigui una persona, si es troba amb un problema, es ficarà de cap.
2: Bueno, una cosa és ser creatiu i una altra cosa és crear.
1: Ja, bueno, això és veritat.
2: Jo crec que normalment tothom és creatiu.
1: Per això.
2: En la vida i en la manera també com ens entenem amb el món. Ara, crear és tot un procés que també demana de tindre certes eines... Perquè sí. Després poder fer d'això alguna cosa que agafa una forma, té una estructura. Això també vull aclarir-ho.
1: Sí, i treballar. I treballar
2: has
1: molt.
2: De treballar allà dintre. Sí? I llavors no és algo que ve per inspiració. Jo passo en inspiració, però després s'ha de poder formalitzar.
1: Doncs la paraula kalaripayattu, què és?
0: Kalaripayattu és un art marcial
1: és una

0: art marcial?
1: Sí. Sí. Molt desconegut. Aquí, sobretot, que ve del sud de la Índia, és molt, molt antic. Diuen que té més de 3.000 anys d'antiguitat. I això ve de Kerala, aquesta regió al sud de la Índia. Allà encara s'ensenya de forma tradicional, de mestres a deixebles. I jo hi vaig connectar l'any 2012, amb un viatge que vaig fer a la Índia. I des de llavors doncs, ho vaig assumir com el meu entrenament personal, no? Jo fins a aquell moment m'entrenava més amb tècniques que venien més de la dansa, de diferents pràctiques somàtiques, del teatre. I quan vaig descobrir el Kalari vaig sentir que era un espai que em donava una completud, és molt completa la pràctica, tant a nivell físic com a nivell energètic, a nivell mental, també tota la coordinació que has de fer cos-ment, et dona una atenció plena molt potent, per tant també podríem parlar d'un espai espiritual o de consciència. I bé, bueno, jo el vaig incorporar dintre de la meva vida i a partir d'un moment diverses persones que sabien que jo estava viatjant a la Índia i aprenent aquest art marcial em van demanar d'ensenyar-ho aquí. I quan va venir el meu mestre de la Índia l'any 2018, que el vam convidar per fer un programa aquí a Crap, a Mollet, i va fer tallers i xerrades i va sortir un grup de gent interessada en continuar, doncs el mestre em va dir, bueno, a partir d'ara tu començaràs a ensenyar, i des de llavors estic compartint el que fins ara he conegut d'aquesta meravellosa disciplina, que és, ja et dic, és molt complet, bueno, molt àmplia, no?
0: És que és curiós, eh? I ho fas al Crap, clar.
1: Ho faig al Crap perquè les companyes de Crap em van dir que, sisplau, Esther, fes-ho aquí, no cal que busquis un altre lloc.
0: No.
1: No, perquè té molt sentit. També a la Índia està molt relacionat a les arts escèniques, hi ha molts actors, actrius, ballarines que practiquen Kalari també, i per tant era molt coherent doncs, que es fes en un espai artístic com és el nostre. I doncs, bueno, vaig acceptar, vaig començar-ho a fer allà, i com tot el que es fa Crap, obert a tothom, vull dir, hi ha persones que venen a practicar que són mestres, veterinaris, treballadores socials, administratives, ballarines també, o sigui,
0: De tot,
1: perquè en el fons és una pràctica que va de salut, pràcticament.
0: És que no sempre hem d'anar al gimnàs?
1: No.
0: No?
1: No, bona reflexió.
0: O sigui, no, per estar sana amb tu mateix i amb la teva ment no has d'anar sempre al gimnàs.
1: No.
0: Hi ha moltes altres opcions que connecten més o connecten menys amb tu.
1: Totalment.
0: Doncs com, no sé.
1: Doncs allà estem. I va creixent, la veritat, que cada cop hi ha més i més persones, sí. Sí,
0: això és molt interessant, eh?
1: Sí.
0: I molt
1: just la setmana que ve, el divendres 23, aprofitant una festa tradicional de la Índia, que és la festa més important pel Kalari Payat, farem una obertura de portes.
0: Ah, sí?
1: Sí. Llavors hi ha una pràctica oberta a tothom, és gratuït, pot venir qui vulgui, tant a practicar com a mirar per descobrir de què es tracta. I després farem una mica de compartir, cadascú portarà algú de menjar, bueno, compartirem allà una mica de celebració, però que serà portes obertes també.
0: Durant tot el dia?
1: A la tarda, a les 5:30 fins allà a les 8. Però bueno, pots entrar i sortir quan vulguis.
0: No, jo m'apunto, perquè els propers projectes que teniu, quins són? A part del dia 6 de novembre, que anem a la Marineta, el dia 23, que obriu portes de 6:15 a les 8 amb el Kalari.
1: Home, seguint amb la Índia, just l'endemà, el 24 d'octubre, el Mikhail Gadish farà l'assaig general del seu projecte, que es diu Respirar el Mahabharata. Que el Mahabharata és una èpica de la Índia, un text molt conegut, que és increïble, hi ha un text de molt coneixement a dintre de... I alhora són moltes històries. I ell fa tot un treball a partir de la narració i de com explicar aquesta història, no? I, bueno, és un projecte que acollim a Crap des de fa 11 anys, ara, i cada any ell presenta la nova etapa d'aquest procés que està fent, amb el qual ell s'ha compromès a estudiar aquest text durant 12 anys i cada any fer una obertura al públic del que ha treballat. Ara serà l'any 11, l'any que ve serà l'últim, però tothom convidat, vull dir, farem una taquilla inversa perquè cadascú posi el que tal, però només, bueno, si es reserva millor, i si no, doncs es ve directament el dissabte 24.
0: A quina hora?
1: A 6:45. Up. A la tarda.
2: En realitat, bueno, el projecte consisteix sobretot en la seva capacitat de narrar la història. I, per tant, en aquests 11 anys que porta, cada any ha fet un estudi d'una part del Mahabharata. I ara està en aquest període que està dintre del que és la revelació d'un altre món, que és el món del somni. I, per tant, el que farà també és un treball més proper a la manera de com això que diem de dintre del somni entrem en una altra realitat, no? Uh-huh. Pues, bueno, però això ho fa des de la paraula, des del fet de narrar, perquè és un conte històries, ell, un conte contes.
0: I hem de reservar.
1: Sí.
2: Millor, perquè...
1: Bueno, sí, sí, per tenir una idea de... Sí.
2: Millor per nosaltres.
1: Sí, d'aquí vindrà.
0: Molt bé, no, molt bé. La veritat és que...
1: Bueno. No, aquest trimestre tenim molta activitat. Després, al novembre també, el divendres 13, a les 7 de la tarda, a la Marineta, es presentarà el treball de l'Anna Couso, que és una ballarina que ha estat molt temps, ha sigut part inclús de Crap, i ens obrirà el seu treball a la Marineta, també obert a tothom, gratuït. Això ho fem en col·laboració amb l'Ajuntament, és de les coses que mantenim, que hi hagin artistes que es puguin presentar a la Marineta, a Can Gomà o al Parc de les Pruneres, no? Però que es puguin presentar fora de l'espai ja cap a un públic més general, no? I això serà el 13 de novembre.
0: El 13 de novembre, a quina hora?
1: A les 7.
0: A les 7. No, jo m'apunto perquè és com descobrir tot un món, no? És que sí, no sé, la veritat és que s'ha de fer així, eh? O sigui, obrir la ment sobretot.
1: Sí, i atrevir-se a provar de venir, no? Que moltes vegades jo em trobo amb persones que és que, no, sí, ja sé que esteu allà fent coses, però com si fos per professionals o per altres, no? Diu, no, però vine tu també. No, jo, allà, dic, sí, clar,
0: tu. Què faig, no? Però clar, és això, és el que esteu explicant i superbé de dir, sí. És que no ha de ser professional. Està obert a tothom.
1: Clar.
0: Tothom que vulgui. Clar.
1: Que és algo que també identifica molt a Crap, que es puguem trobar professionals i no professionals en un mateix espai-temps, no? I compartint una pràctica o una presentació, una xerrada, el que sigui, però que estiguem juntes allà. Això és algo, sí, que potser és un tret molt característic de Crap, aquest.
0: Doncs jo la veritat és que us agraeixo que hàgiu compartit el vostre temps aquí, a No dubtis entrar, a fer-nos descobrir coses noves, projectes nous, perquè la gent ha d'evolucionar. I nosaltres,
1: Lluís
0: Armstrong, ja marxem. Per avui tanquem les portes d'aquest consultori. Si no has pogut escoltar el programa d'avui, te'l pots descarregar tantes vegades com vulguis, entrant a la secció de programes de radiomollet.com i els dissabtes a les 7. Fins al dimecres vinent i que tinguis molt bona setmana. Moltíssimes gràcies, Esther Freixa. Moltíssimes gràcies, Toni Cot.
1: Moltes gràcies, Sigrid.
0: Fundadors del CRAP. I...
2: Gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Merci. Adéu.
1: Adéu.

0: tobacco on their faces.
1: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
2: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
1: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

L'Hora del Conte, el programa de contes per als més joves de la casa. A més de contes, a cada capítol també hi ha una recomanació literària, tot plegat acompanyat de bona música. L'Hora del Conte, cada dijous a 2:15 de la nit.

0: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a dimecres 14 d'octubre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. El Girafeina Més 45 reuneix 44 empreses i ofereix 439 vacants a Mollet. Les cues al Mercat Vell marquen una edició més de 1.500 persones inscrites. I queixes dels usuaris de bus que connecta Mollet amb Barcelona de la poca freqüència de pas del servei durant les hores punta del matí. Es troben en moments que no poden pujar el bus de la gran demanda que hi ha. I diumenge té lloc la caminada solidària contra el càncer de mama que organitza Mollet contra el càncer. L'entitat ha venut les 800 samarretes que van posar a la venda. I el Club Atlètic Mollet aconsegueix una meritoria segona posició en el Campionat d'Espanya de Clubs Sub-16 del grup B2. Es tractava del primer cop que hi participaven. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardiño, el control tècnic, Emma Balea, Carla Ramos i qui us parla, Joel Gascón.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La Fira d'Ocupació Girafeina Més 45 ha tornat avui a Mollet amb la seva segona edició amb una participació de 44 empreses, 162 ofertes de feina i 439 vacants. La convocatòria ha registrat 1.563 persones inscrites i ha generat cues molt llargues a l'exterior del Mercat Vell. Com a novetat, enguany la jornada s'ha ampliat a horari de matí i tarda. La fira s'ha repetit després dels resultats de la primera edició en què una trentena de persones van aconseguir feina arran de la seva participació. L'Ajuntament de Mollet, ENFO i la Cambra de Comerç de Barcelona han tornat a impulsar aquesta iniciativa amb l'objectiu de facilitar l'accés al mercat laboral i acompanyar les persones candidates durant el procés de selecció. Encarna Ortiz és regidora d'Ocupació a l'Ajuntament de Mollet.
2: Estem al voltant de 1.400 inscripcions, tot i que sabem doncs, que hi ha gent que avui potser veient doncs, les cues es pugui apropar i evidentment doncs, es poden inscriure al moment. Tenim unes 44 empreses, són 20 més que l'any passat, això representa també un fort augment d'ofertes de feina. Són més de 400 vacants, això vol dir que hi ha vora les 440 possibilitats i ofertes de feina avui en aquest espai que esperem doncs, que es cobreixin el màxim possible.
0: La fira manté el format Speed Dating amb entrevistes breus entre empreses i candidats per facilitar un primer contacte directe i agilitzar els processos de selecció. Aquest sistema també és ben valorat per les empreses que poden concentrar nombroses entrevistes en una sola jornada i conèixer directament els perfils professionals de les persones inscrites. Pep García, president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, explica que el format agrada a les empreses perquè els permet rebre entre 70 i 80 currículums de persones que han pogut entrevistar durant la jornada.
3: Que en un dematí, en una tarda, doncs poden recollir 70-80 currículums de persones que, a més, han vist personalment, no? Per tant, que això té un valor molt important per les empreses, tenint en compte que ara la recerca de talent, la recerca de persones, és un element clau per les empreses, perquè és el factor de competitivitat, per mi, número 1, però sabem tots les dificultats que tenim en molts sectors per trobar persones.
0: A més de posar en contacte les empreses amb les persones que busquen feina, la iniciativa inclou una preparació prèvia de les candidatures i les entrevistes perquè els participants puguin aprofitar al màxim les oportunitats laborals disponibles. Isabel Cano i Víctor Malvaceda són dues de les persones que han participat al Girafeina. Tots dos han coincidit en la preparació prèvia per poder fer unes bones entrevistes pels perfils que estan buscant.
4: Pues sí, lo he traído todo preparado porque hace días que me apunté, miré las empresas y lo traigo todo planificado y organizado para ir más rápido e ir realmente a lo que quiero.
5: Bueno, no lo hice ninguna vez. Me parece una iniciativa muy, muy importante y muy interesante. Buscar algo de acuerdo a mi perfil, de acuerdo a lo que he hecho, a lo que he estudiado, a los conocimientos que tengo, y me parece una propuesta muy, muy buena. Claro, claro que sí, sí me he preparado, he tratado de ser un poco más, más concreto en mi presentación y, bueno, dar mi mejor cara, como se dice, ¿no?
0: I amb bones sensacions n'ha sortit del Girafeina l'Alejandro Lozano, qui ha remarcat la rapidesa de les entrevistes.
6: Ya he hecho dos o tres, rápido, como tú dices, muy rápido, pero bueno, y busco pues un poquito de todo, pues como hemos hecho de todo, por gracia o desgracia, pero sí, está muy bien, voy buscando, hay buenas perspectivas.
0: Pel que fa a les empreses participants, hem parlat amb el bar de Mollet, la Vermuteria, regentat per Sílvia Luengo, qui ha explicat a l'emissora la dificultat de trobar perfils que vulguin treballar en cap de setmana. També ha valorat positivament la fira perquè dona l'oportunitat de concentrar molts perfils en poques hores.
7: Es un poco más reacia a trabajar el fin de semana, porque la gente quiere un trabajo también más fijo y los fines de semana no hay mucha gente que quiera trabajar, la verdad. Es muy difícil encontrar gente para esto. Es bastante complicado. Y estoy aquí precisamente por eso, porque cuesta mucho encontrar gente que quiera trabajar un fin de semana, porque es duro, la verdad.
0: De la mateixa manera ho ha explicat Berta Montaner, qui és tècnica de Valoriza.
8: Són jornades molt guais perquè al final pues, veus molts currículums, veus molta gent, molts perfils i a mi m'agrada molt parlar amb gent, aleshores pues, estàs en contacte tota l'estona i no sé, molt bé, la veritat és que molt bé. Nosaltres, perfils que treballin, al final el més important és busquem gent treballadora, gent proactiva, gent que vulgui, saps, a interactuar, a posar-se, llavors qualsevol, si són joves també els busquem, perquè però no ens importa l'edat, o sigui, qualsevol.
0: Pel que fa als perfils professionals més buscats, destaquen els de cambrer, ajudant de cuina, operari de producció, operari de magatzem, auxiliar d'hipermercat i dependent de vendes.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Els usuaris del bus E21 que connecta Mollet amb Barcelona es queixen de la poca freqüència de pas del servei durant les hores puntes del matí. Els passatgers denuncien que les esperes són massa llargues en una franja horària que molts ciutadans utilitzen el transport públic per desplaçar-se a la feina o als centres d'estudi. Una de les usuàries ha traslladat aquesta problemàtica a l'alcaldessa durant un directe a les xarxes socials. La passatgera ha explicat les dificultats que es troben habitualment els usuaris de la línia i ha posat el focus en la manca d'autobusos disponibles en el moment de més demanda. Segons ha exposat l'usuari, en algunes ocasions els passatgers han d'esperar que passi més d'un autobús per poder pujar-hi, una situació que genera malestar i dificulta els desplaçaments quotidians. Davant d'aquesta queixa, Mireia Dionisio ha recordat que la freqüència de pas de la línia i la planificació del servei són competència de la Generalitat de Catalunya. Tot i això, l'alcaldessa ha assegurat que des del consistori són conscients de la situació i que estan a sobre del problema per intentar trobar-hi una solució.
9: Qui decideix si para i les freqüències és la Generalitat de Catalunya. Nosaltres estem fent aquesta demanda perquè és una demanda molt necessària. De fet, n'hem tingut moltes peticions i és una evidència que calen més freqüència d'abusos i, per tant, estem treballant en aquesta línia. Vam tenir a l'estiu una reunió també amb el Departament de Territori. És una demanda que fem des de Mollet, no és l'única. Fem tot un seguit de demandes pel que fa mobilitat i, per tant, que sàpigues que estem treballant a veure si aconseguim que ens incrementin, perquè és a més absolutament necessari i més sempre, però és que ara que tenim la R3 tallada encara s'ha evidenciat més aquesta necessitat.
0: La situació de mobilitat a Mollet s'ha vist agreujada més pel tancament de l'estació de Mollet Santa Rosa, que condiciona les alternatives de transport dels ciutadans. Justament la setmana passada, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica anunciava en un comunicat que reforçaria les línies regulars d'autobusos interurbans en 49 vehicles. En el cas de Mollet, una de les línies que s'ha reforçat és el bus E21.

La tardor és l'època en què els arbres de fulla caduca perden les fulles davant la disminució solar i la baixada de les temperatures, i és per aquest motiu que des de l'Ajuntament reforcen un any més el servei de recollida de fulles durant els mesos de tardor i d'hivern. Serà la setmana vinent que es posarà en marxa el dispositiu especial de recollida de fulles, i aquest s'allargarà fins al gener, tot en funció de les condicions meteorològiques. L'objectiu del dispositiu és doble. D'una banda, mantenir la ciutat neta i segura, evitant relliscades si les fulles estan mullades, i prevenir embussaments als embornals en cas de pluges. D'altra banda, l'objectiu és donar un ús sostenible a les fulles recollides, ja que es posa especial incidència a recollir les fulles tan netes com sigui possible per poder gestionar com a residus orgànics. Cada temporada recullen 65.000 quilos de fulles que posteriorment es gestionen per al seu aprofitament a través del centenar de compostadors de fulles que hi ha repartits per la ciutat. El compost resultant s'utilitza com a esmena orgànica de qualitat en els parcs i jardins de Mollet. El servei consta de 60 jornades en horaris de tarda, i la freqüència i la distribució s'organitza per barris en funció també de l'arbrat de cadascun d'aquests, tant per nombre d'arbres com per tipus d'espècie predominant. Els esforços se centraran especialment en els carrers amb una major acumulació de fullatge. La campanya s'iniciarà amb una freqüència de 2 jornades per setmana i passarà a 3 quan es prevegi una caiguda intensa al mes de desembre.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Lluís Mipere des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït a molta boira que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeïnats, més sol cap a l'Alt Pirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar amb molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Pel que fa a la farmàcia de guàrdies, la farmàcia Masia, Can Borrell de l'Avinguda Rivoli, número 23.

0: Mollet del Vallès posa en marxa un cicle de 3 sessions per donar a conèixer el model d'habitatge cooperatiu en sessió d'ús i explorar la possibilitat de crear un futur projecte al municipi. La iniciativa s'adreça a totes les persones interessades a descobrir aquesta alternativa d'accés a l'habitatge i a formar part d'un possible grup impulsor. Durant les sessions s'explicarà com funciona aquest model, es donaran a conèixer els detalls del projecte que es vol impulsar a Mollet i es faran activitats perquè les persones participants es coneguin i comencin a crear grup. La primera trobada avui a les 6 de la tarda fins a 7:45 del vespre. Les altres sessions el dia 28 d'octubre i el 18 de novembre. Les trobades es faran al Casal Cultural de Mollet, a la Rambla Balmes número 2, i les inscripcions es poden fer a través del web l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, un cicle que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mollet, l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental i el Casal Cultural de Mollet. L'entitat Mollet en Cuba celebra aquest divendres 16 la seva 19a festa solidària. Tal qual l'any passat, l'entitat compta novament enguany amb el suport de Balla Vallès SBK, entitat vinculada al casal que promou ballades de salsa i bachata. Marcel Abadia ha destacat, d'entre tots els artistes que hi seran presents, la participació de Yesel Ramos i Menali Ríos, tots dos cubans i professors a l'escola Moving les Franqueses del Vallès.
1: Bueno, a veure, està clar que com que la festa està focalitzada molt en Cuba, el cartell primer m'ha intentat que sobretot hi hagi artistes cubans i que tinguin el paper principal, pues, artistes cubans, no? I llavors el taller aquest any el fan el Jessel i la Melanie, que els dos són cubans, i ara mateix els dimecres estan fent classe a l'escola de la Franqueses, que és l'escola Moving, escola de dansa. Llavors també intentem, pues, això, no?, com que portem el nom de Vallès, no?, pues sobretot intentar ajudar o promoure també les escoles de dansa d'aquí, no de Mollet simplement, que és el nucli fort, sinó pues, també escoles del Vallès Oriental principalment.
0: La festa de la solidaritat amb Cuba es farà al Mercat Vell entre 8:45 del vespre i 1 de la matinada. A més de ballar, es podrà sopar i tastar begudes típicament cubanes. El preu de l'entrada és de 12 euros. L'objectiu és recaptar fons per la campanya solidària Un clic per Cuba, llum i salut contra el bloqueig. Es tracta d'una campanya que compta amb el suport del Fons Català de Cooperació i que consisteix en la compra de plaques fotovoltaiques pel Servei de Salut en el municipi de Songo La Maya, a Santiago de Cuba. Joaquim Fuertes és portaveu de Mollet en Cuba.
2: A Mollet fem un projecte d'electrificació d'una part d'un lloc que es diu Songo La Maya, Santiago de Cuba, que també coincideix amb un projecte que fa el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per electrificar aquella zona, no? Principalment coses de sanitat.
0: Des del passat mes de gener, arran del bloqueig energètic que el govern dels Estats Units ha imposat a l'illa caribenya, la població cubana pateix talls energètics que poden durar 30 hores. L'objectiu de Mollet en Cuba és aconseguir 4.000 euros per dotar d'energia fotovoltaica un centre de salut. Joaquim Fuertes.
2: Es calcula que per cada 4 quilowatts instal·lats d'energia fotovoltaica, que vol dir plaques, convertidors, reguladors i bateries, 4 quilowatts equivalen a 4.000 euros, que aquest és el projecte que nosaltres fem en aquest cas. I 4 quilowatts vol dir que donen subministrament a un petit dispensari amb llum, nevera per guardar vacunes, refrigeració per vacunes i això, i xarxa informàtica, no?
0: El dijous 22 d'octubre, el director del Centre d'Investigació d'Energia Solar i responsable de la campanya solidària al municipi de Songo La Maya, Rubén Ramos Heredia, oferirà una conferència sobre la instal·lació de plaques fotovoltaiques a Cuba. L'acte tindrà lloc a 6:45 de la tarda al Centre Cultural La Marineta.

0: I el pròxim dilluns 19 d'octubre es commemora el Dia Internacional del Càncer de Mama amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de la prevenció i el diagnòstic precoç d'aquesta malaltia. Amb motiu d'aquesta data, l'Associació Mollet contra el Càncer ha organitzat un any més la Caminada Matinal Solidària, que enguany tindrà lloc aquest diumenge 18 d'octubre. Anna Mendiola, membre de Mollet contra el Càncer, ha comentat que la caminada sortirà a les 10 del matí des de la plaça Prat de la Riba i arribarà fins a l'espai rural de Gallecs.
1: Bueno, tenemos que aprovecharlo, tenemos un sitio maravilloso que es Gallecs.
2: Es fantástico,
1: y hay que aprovecharlo.
2: Sí.
1: Entonces salimos de la plaza del Ayuntamiento Viejo y llegamos hasta la ermita de Gallecs. Uh-huh. El que quiera después darse otro rulo por allí, pues también le dejamos, no pasa nada.
0: El recorregut d'uns 6 quilòmetres convida a caminar per Mollet a l'hora que portar un granet de sorra per una causa solidària, tot en una caminada matinal que està pensada per tothom. Així ho ha manifestat Anna Mendiola.
1: No hay cuestas, es un camino muy fácil porque es todo recto, subimos por toda la Rambla y luego ya entramos por donde el Dream y es todo en el camino de los huertos, o sea, es todo llano que lo puede hacer cualquier persona.
0: De fet, Mendiola ha afegit que si algú vol també pot fer la caminada corrent o bé en cotxe.
1: Obviamente no vamos a decir a la gente el ritmo que tiene que llevar. El que quiera correr, que corra. El que quiera caminar, que camine. E incluso hay gente que, bueno, pues por no puede caminar o por muchas cosas y van en coche y nos esperan allí y también son válidos. Pueden llevar su camiseta, pueden... O sea, todo... No es que si no vas caminando no puedes venir. No.
0: La caminada matinal solidària serà un any més una oportunitat per sumar solidaritat i conscienciació pels carrers de Mollet.
3: Mollet al dia, els esports.
0: El Club Atlètic Mollet continua sumant èxits. L'equip femení sub-16 ha pujat al podi aquest cap de setmana en el Campionat d'Espanya de Club Sub-16 celebrat a Dénia, a la província d'Alacant. Les esportistes molletanes han competit en totes les categories, cursa, marxa, salts, llançament i relleus, i han aconseguit una meritòria segona posició. Davant d'aquest premi, Nicolás Escribano, president del club, ha reconegut que l'objectiu principal era classificar-se pel campionat que disputaven, ja que era la primera vegada que hi participaven per clubs.
4: L'objectiu principal era classificar-se, intentant anar al campionat d'Espanya. Vam presentar l'estadillo amb els punts i ens van classificar, que per cert era la primera vegada a la història del club que anaven a un campionat d'Espanya per clubs, o sigui, com a equip, no individual, i després va sortir una competició rodona amb el segon lloc.
0: Les noies sub-16 s'han fet el seu lloc en el campionat d'Espanya després de la bona temporada i sumar els punts necessaris al llarg de la competició. La meta està classificar-se i competir davant els millors clubs de l'Estat, una classificació que era esperada després de guanyar el campionat de Catalunya. El president del Club Mollet ha assegurat que tenien l'esperança de fer un bon campionat, ja que confiaven en la feina feta.
4: Bueno, teníem esperança, sí, o sigui, enteníem que podíem fer un bon paper, sempre aspires al màxim, i hi havia un equip que destacava sobre la resta, que era la Grupa de Catalunya, i la resta, que n'hi havia crec, de Múrcia, de València i de les Balears, algun equip més, estaven bastant igualats. I, bueno, va sortir una competició bastant rodona i la veritat que totes les noies van fer una competició perfecta i van puntuar per quedar segons.
0: El Club Atlètic Mollet s'ha endut la plata després que les diverses proves donessin els punts necessaris a les atletes per demostrar el seu rendiment i el nivell. Ara la idea és continuar treballant per seguir sumant èxits col·lectius. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem titulars. La Girafeina Més 45 reuneix 44 empreses i ofereix 439 vacants a Mollet. Les cues al Mercat Vell marquen una edició més de 1.500 persones inscrites. I queixes als usuaris del bus que connecta Mollet amb Barcelona de la poca freqüència del pas del servei durant les hores punta del matí. I diumenge té lloc la caminada solidària contra el càncer de mama que organitza Mollet contra el càncer. L'entitat ha venut 800 samarretes que van posar a la venda. I el Club Atlètic Mollet aconsegueix una meritòria segona posició en el Campionat d'Espanya de clubs sub-16 de grup B2. Es tractava del primer cop que hi participaven. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem com sempre demà dijous. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Racó Animal.
1: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
0: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia.
2: OVNIs. Fenòmens paranormals. Túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
3: Expedient Mollet. Amb el vigilant de Pruneres.
2: Cada divendres a 5:15 de la tarda i dissabtes a 1:00 del migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la resposta.
3: Expedient Mollet.
4: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
5: T'espero el dimecres, a 10:00 de la nit, a Ràdio Mollet.
4: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula vida. Un alumne ens va dir que li feia molta gràcia l'expressió ser de vida i vam dir que la comentaríem en un tastet. Ser de vida és menjar molt i de tot. Serveix-li un bon dinar i abundant perquè és de vida. No en té prou amb la ració normal. En canvi, ser de poca vida és ser de físic insignificant o poc menjador. El meu cosí sempre havia sigut de poca vida, però ara menja que esgarrifa. Ser llei de vida fa referència a alguna cosa que s'esdevindrà indefectiblement. Tothom es mor un dia o altre. És llei de vida. Ser mitja vida és ploure, satisfer. Aquest aire tan fresc és mitja vida. Aquí es respira més bé que ciutat. Ser qüestió de vida o mort, en canvi, és ser molt important. Va ser per segons, qüestió de vida o mort. Anar millor vida o passar millor vida és morir. Anar-hi la vida és haver-hi perill de mort. Vaig deixar de fumar perquè m'hi anava la vida. Buscar-se la vida és intentar aconseguir el necessari per viure o per a un fi determinat. T'hauràs de buscar la vida en un altre lloc. Aquí no hi ha feina. Fer la vida impossible és molestar contínuament. Em té mania i em fa la vida impossible. De tota la vida vol dir des de sempre. El senyor Lluís el conec de tota la vida. I acabo perquè, si no, acabarem explicant vida i miracles, és a dir, la història detallada de les experiències i les peripècies d'una persona. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del web diccionaris.cat. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catllador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.

0: Molt bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui us anunciem que no podrem fer l'espai amb la regidora portaveu de Mollet en Comú, Marina Escribano, i que per tant ens reemplacem a poder parlar amb el partit la propera setmana, com sempre dimecres, en aquest cas dimecres 21 d'octubre. Per tant, avui donem per finalitzat aquest espai i nosaltres, com sempre, ens hi retrobem a la mateixa hora, a partir de 2:15, que serà demà, quan podreu escoltar l'espai de portaveus municipals. Fins la propera.
1: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
2: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 719, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matuté. Avui us parlaré de com va començar l'esquí com a esport a casa nostra. Fins al 1919, quan es va organitzar l'expedició a la Vall d'Aran, l'esquí era un mitjà de desplaçament per la muntanya a l'hivern. Ja al 1908 trobem les primeres experiències amb esquís als Rasos de Peguera, i l'any següent, el 1909, un grup del SEC arribava a la Molina i va descobrir els pendents nevats de Font Canaleta. Per aquelles dates es remuntaven els pendents a peu o amb esquís abans de baixar lliscant, i allò de Font Canaleta va ser tota una troballa. Encara que per poder arribar a aquella zona calia haver fet tota una excursió prèvia que començava a Ribes de Freser fins a la Collada de Toses, la qual cosa requeria, a més de ganes d'esquiar, una forma física insuperable. Però el 1922 es va acabar la línia del ferrocarril que connectava Barcelona amb Puigcerdà, la qual, a través d'un túnel de cargol per sota de la Collada de Toses, va obrir, oh miracle, una estació a la Molina. Aquest fet va facilitar l'accés massiu dels primers esquiadors i va popularitzar definitivament l'esquí, no sense un recull d'anècdotes fruit de les circumstàncies i del jovent que hi viatjava. Una de les més famoses és la del Capitán Maravillas. Per aquest nom es coneixia un revisor de Renfe, i el pobre home se les havia de veure amb tots els que viatjaven sense bitllet o amb bitllets trucats. Parlem de finals dels 50. La canalla, de pocs recursos econòmics, generalment viatjava amb un bitllet fins a Vic i a partir d'allà se'l feia durar. O senzillament embarcava amb un bitllet d'andana i quan convenia s'amagava sota algun seient darrere de les motxilles que hi havia pel mig. La cosa anava de que quan el Capitán Maravilla s'acostava al vagó calia escapolir-se per tal de poder saltar de vagó a la següent parada. L'home, que se les sabia totes, mirava per l'altra banda de l'andana per tal de caçar els presumptes infractors i el crit de «Os he visto!» iniciava la persecució per tot el tren. Aquell qui era enxampat li tocava pagar el bitllet fins a la Molina. I aquí entra la inventiva de l'època. M'explicava una persona que ho va viure que aquests bitllets, que eren de cartró, alguns nois arribaven a recuperar els ja utilitzats, els mullaven per estovar-los, feien desaparèixer les marques amb la planxa de la mare. I fins i tot s'havien construït un estri per tornar-hi a marcar la data. La necessitat activa la inventiva. Eren temps d'escassetat, però el desig d'anar a esquiar podia més que el reglament. Així, el 1926, es va inaugurar el refugi xalet del Centre Excursionista de Catalunya, el primer allotjament de l'estació d'esquí, i que va servir de punt de trobada per a tota una generació de muntanyers. Però no va ser fins al 1943 que es va beneir i inaugurar a Font Canaleta el primer remuntador mecànic de tot l'estat, dissenyat perquè els esquiadors ja no haguessin de pujar caminant. El 1946 es va posar en funcionament el telecadira del Turó de la Perdiu, una obra d'enginyeria suïssa amb 140 cadires monoplaça que connectava la zona baixa amb les pistes superiors. L'expansió cap a la Tosa no va arribar fins al 1954, amb la construcció d'un telecabina de dues places fins a Puigdalt i, posteriorment, ampliat fins a la Tosa. D'aquesta manera, l'estació va créixer notablement en desnivell i quilòmetres esquiables. Seguit de la Molina, ens cal parlar d'una altra estació emblemàtica de casa nostra, Núria, situada al Pirineu Oriental, al Ripollès. Té una de les històries més riques i singulars pel que fa a l'esport de la neu a casa nostra, sense oblidar la del seu cèlebre tren cremallera. Cal explicar que abans de la seva construcció, l'única manera d'arribar al santuari de Núria era caminant a peu des de Caralps o Ribes de Freser, pels camins tradicionals, com el Camí Vell. I no va ser fins al 1924 que l'empresa Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, que ja gestionava el Cremallera de Montserrat, va proposar crear una línia ferroviària per facilitar l'accés a Núria de pelegrins i muntanyencs. El Cremallera es va inaugurar el 22 de març de 1931, després d'unes obres de gran dificultat tècnica, doncs calgué salvar un desnivell de 1.000 metres en un recorregut de 12,4 quilòmetres. L'estació terminal de Núria, situada a 1.964 metres d'altitud, manté el rècord de ser el punt ferroviari més alt de Catalunya i de la península Ibèrica. Actualment, la línia està gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que ha renovat les infraestructures i el material mòbil per garantir-ne la seguretat i una millor explotació. La setmana que ve seguirem parlant de l'evolució de les quiques a Nostra.
1: Pals i botes. L'agenda.
2: Pel dijous, dia 15, el grup Dijous té programada una matinal de Riells a Sant Miquel del Fai, al Vallès Oriental. Un recorregut de 12 quilòmetres amb un desnivell de 450 metres de pujada i baixada. 5 hores de durada i dificultat mitjana. Cal portar esmorzar, aigua i equip personal. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Al lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 6:45, amb vehicles particulars. El dissabte 17 hi ha sortida de senders. GR2, etapa 3, de Lledó a Besalú. Vocal és en Jordi Luque. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport en autocar. Preu, 20 euros al soci, 26 euros no soci. Diumenge 18, el grup Extrem fa una sortida cap a Manlleu, Roda de Ter, Font dels Enamorats i Meandre de Gelabert. El vocal és Antoni Baldó i en Bartomeu Butxosa. El recorregut són 9 quilòmetres amb un desnivell de 50 metres de pujada, 50 de baixada. Hi ha opció de pícnic i dinar en el restaurant Gurri Xic, per un preu de 35 euros tot inclòs. Lloc de la sortida, pavelló de la Riera Seca, a les 8 del matí, transport en autocar. Preu, 18 euros soci, 20 euros no soci. Tota aquesta informació la podeu ampliar en la web del club.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Mummy's been having a lot of big feelings recently.
1: Like her.

0: He de confessar, Pere, que m'estàs fent molt feliç començant el programa amb Sau.
1: De les poques cançons que tenen bones.
0: I llàstima que sigui per parlar d'un tema tan miserable, no?
1: Del tren, no?
2: Sí, perquè avui...
0: T'has pensat una mica, però Carles Bancs és així.
2: Sí, sí, avui parlarem...
1: El tema miserable i tren no ho relacionava. Jo relacionava tren, cosa que triga molt.
2: Bueno, però també podria ser un servei deficitari i miserable.
1: Ah, vale, no,
2: perquè,
1: sí, sí.
2: O sorpresa... El tren sempre arriba tard perquè la xarxa ferroviària de Catalunya funciona molt malament. I no ho dic només jo, com a usuari, que també, sinó perquè hi ha dades i fets que així ens ho expliquen i que els ha recollit i ordenat és Nil Sant Martí, autor de En Via Morta, un llibre editat per Columna, que analitza la situació del tren a Catalunya. No sé quina experiència en teniu vosaltres agafant el transport públic, en concret el Rodalies.
0: Ho evito.
1: Jo l'evito, però tinc una anècdota. Quan va, malauradament va haver-hi l'atemptat de l'11 de març,
0: sí.
1: Jo el dia següent vaig agafar un tren per anar a la universitat i justament aquell tren se li va anar la llum i la gent en el tren, ai, es va tornar molt histèrica. I jo pensant, carai, tu, pues vinga, anècdota per la vida.
2: És que quan estem histèrics, qualsevol cosa ens altera i a molta gent l'altera segurament agafar el tren cada dia, així que avui en parlarem.
0: Avui parlem amb en Nil Sant Martí i amb moltes altres persones, així que ens hi posem. Carles, Pere, som-hi.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: La primera parada d'aquest tren, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, de fet, podríem parlar dels retards, però com que ho farem més endavant, avui ens fixem en una altra qüestió.
2: Sí, podríem parlar de retards i mai aniríem tard, però avui parlarem d'una altra qüestió, perquè a vegades, com el del tren, hi ha temes que ens persegueixen i que de tant en tant, doncs, toca tractar.
0: No sé si podríem tanta metàfora,
2: bueno,
0: ferroviària.
2: Ara rebaixarem. Sempre intento fer-ho des d'un punt de vista diferent, però si a l'època en què vivim tenim problemes, per exemple, amb l'habitatge, doncs ens toca parlar-ne. I és que la crisi que es viu a casa nostra no sembla que hagi de millorar aviat, i avui vull explicar-te com això afecta a les pimes.
0: Això sí que no m'ho esperava.
2: Clar, ara mateix estem en un moment on hi ha molt de rebombori, i segurament podríem parlar de com afecta l'augment del preu de l'habitatge en qualsevol àmbit de la nostra vida. És el que té, que sigui una necessitat bàsica, sí, i que necessitem dormir a algun lloc. Doncs bé, si el preu per a viure és molt alt, els sous també haurien de ser més alts del que eren abans. Per aquest motiu hi ha moltes pimes, petites i mitjanes empreses, que tenen problemes per contractar nous treballadors, ja que aquests cada cop tenen, pues, necessitats salarials més altes que potser les pimes no poden cobrir.
0: És que, de fet, si puja el lloguer, potser també hauria de pujar el sou, no?
2: Hauria de ser així, però això ho pot afrontar una gran empresa amb uns ingressos anuals estables i considerables, cosa que no passa en el sector dels petits empresaris, que en molts casos també es poden veure ofegats pel preu del lloguer o dels productes que després venen. Així ho ha declarat el president del Consell Territorial de la Pime, Pep García, que en roda de premsa ha dit que la falta d'habitatge a preus assequibles és una barrera directa que afecta la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
0: Per tant, la crisi de l'habitatge és una crisi transversal. Gairebé ningú se'n salva.
2: Clar, se'n salven molt pocs. De fet, se'n salvarà segurament qui tingui prou diners com per viure molt tranquil·lament. El president del Consell Territorial de la Pime també va demanar segellar un gran acord públic o privat per facilitar l'accés de l'habitatge a Catalunya. Al final, crec que tots acabarem creient que s'ha de fer alguna cosa, menys el govern, que sembla que des de fa un parell de setmanes i gràcies a alguns casos molt concrets s'està movent una mica. Mai sabrem si per màrqueting o per necessitat real. I una dada que és bastant preocupant és que el primer semestre del 2026 el preu de l'habitatge a Catalunya va augmentar en un 10,5% interanual. I fins i tot hi ha empreses que estan abonant complements salarials específics d'habitatge per poder disposar de tècnics industrials, ja que si no marxen a grans empreses.
0: Clar, imagino que és difícil competir si el mercat presenta tantes desigualtats, però afecta igual a tots els sectors de les pimes?
2: Clar, dins de la pime la pressió no és la mateixa. Els sectors de l'hostaleria i el comerç tenen un poder adquisitiu més baix i tenen més dificultats per trobar treballadors. En canvi, el sector manufacturer tècnic té contractes de llarg termini que poden compensar l'augment dels costos si la productivitat, doncs, millora. L'hostaleria no queda ben parada gairebé mai.
0: De fet, fa molt de temps que es queixen perquè els costa trobar treballadors.
2: I a vegades és una mica culpa seva també perquè hi ha vegades que proposen sous i condicions una mica abusives, però pot ser que ho facin perquè ells també pateixen aquest augment del cost de la vida i de l'habitatge. El fet és que el 95% de les empreses catalanes són pimes, òbviament no generen el 95% dels llocs de treball de la nostra terra, però són la nostra identitat econòmica i la base del teixit productiu. Crec que s'ha de garantir que els catalans puguin emprendre i posar-los més facilitats. I si podem beneficiar el conjunt de la societat, doncs encara millor. Sembla ser que hauríem de fer alguna cosa amb l'habitatge, perquè cada setmana tenim nous informes o notícies del seu impacte al nostre dia a dia. Fa ben poc, de fet, a l'Hospitalet una veïna es va suïcidar poc després d'haver estat desnonada. L'Olga, hi ha hagut el cas de la Mari Carmen, pel qual estan havent-hi moltes mobilitzacions arreu del país. I recordem que a Catalunya cada dia s'executen uns 30 desnonaments, cosa que preocupa i molt.
0: La situació és molt preocupant i tenim l'habitatge com a causa i conseqüència de molts dels mals actuals. Esperem que es comencin a trobar solucions. Carles, gràcies. Començàvem parlant d'això, de la xarxa ferroviària de Catalunya, que fa temps que està en boca de tothom. De fet, des de fa anys, el servei ha empitjorat considerablement, acumula retards, cancel·lacions que compliquen la vida dels seus usuaris, i aquest fet va esclatar pels aires, Carles, amb l'accident mortal de Gelida del passat 20 de gener.
2: Doncs sí, l'accident va fer saltar les alarmes de tothom després d'un dia de pluges ple d'incidents. La mort d'un dels maquinistes de la cabina va posar el debat sobre la seguretat dels trens a casa nostra sobre la taula i va destapar la ineficiència d'un servei que empitjora amb els anys. Però com hem arribat fins a aquest punt? Com pot ser que la xarxa empitjori any rere any? Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya? Doncs totes aquestes preguntes les respon el periodista Nil Sant Martí al seu nou llibre En Via Morta, que ha publicat Editorial Columna i que és una investigació periodística que pretén explicar les causes d'aquesta crisi i, a més, en planteja possibles solucions.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el primer convidat d'aquesta setmana. Nil Sant Martí, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Hola, què tal? Com esteu? Molt bé.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de parlar d'un dels temes que jo crec que no deixa mai d'estar de moda, que és la xarxa ferroviària de Catalunya. Tu la coneixes molt bé. Fa temps que estàs lligat a l'anàlisi de l'actualitat ferroviària. De fet, ets el director i editor del podcast Via 1 de RAC1. Com has vist l'evolució de la xarxa els últims anys?
4: Crec que és una fotografia que podríem dir que ha anat evolucionant cap on preveiem tenir una mica de coneixement de com estava la infraestructura, de com estava la gestió d'aquestes empreses ferroviàries, més enllà del que és pròpiament la política, perquè aquesta, diguem-ne, situació d'empitjorament de la situació fins a arribar a la crisi que hem arribat aquest 2026, al final no és només un factor polític, no va vinculat només a una gestió, per entendre'ns, del govern espanyol, que és d'aquí depèn tota la xarxa d'ample ibèrica a hores d'ara encara a Catalunya o del traspàs a la Generalitat, sinó també del propi funcionament de les dues companyies que s'ocupen del ferrocarril, és a dir, de la infraestructura d'Adif i de la gestió del personal, dels maquinistes i dels trens, que és Renfe, no? I aquesta evolució, al final, diguem-ne que podríem dir que malauradament ha anat cap on preveiem per tots els senyals d'alarma que durant anys han anat donant, en aquest cas, doncs, maquinistes, amb les crisis de personal que han tingut, amb els accidents que hi ha hagut, amb l'envelliment del material mòbil, és a dir, dels trens, amb situacions doncs greus a la infraestructura que hem viscut, sense anar més lluny a la mateixa línia del Maresme, no? Amb problemes recurrents, per exemple, quan hi havia els temporals de mar. Per tant, diguem-ne que és una crisi que malauradament s'estava anunciant i a la que no s'hi ha intentat posar remei fins que hi ha hagut un accident mortal, no? És a dir, una situació ja molt greu com la que vam viure el gener amb l'accident mortal de Gelida, que a més va ser 48 hores després de l'accident també més greu de l'alta velocitat a l'estat espanyol, no? Del de Demuda a Andalusia.
0: Sí, tot això ha marcat, com tu bé deies, un 2026 que jo crec que es podria etiquetar de crisi, amb majúscules, no?
4: Sí, i tant. De crisi o fins i tot podríem dir de catarsi, no? Perquè, per una banda, doncs ha estat molt evident la situació, xocant, perquè a més ha implicat desenes de víctimes mortals. En el cas de Catalunya, només una, però igualment greu, la d'un dels maquinistes que anava a cabina en aquest accident el 20 de gener a Gelida, però també de catarsi, perquè és cert, ha servit una mica com per reaccionar. Hi havia moltes senyals d'alarma internes per part del personal de conducció, per part també del personal de DIF, que és molt poc d'intern, la majoria majoria són empreses externes, i això també ha complicat doncs la gestió i que Adif sàpigués l'abast de la gravetat de moltes circumstàncies de molts problemes a la infraestructura, però que finalment no ha servit perquè hi hagi una obertura d'ulls, no? S'han obert els ulls especialment des del govern espanyol, que és qui encara gestiona tota aquesta xarxa en espera d'un primer traspàs com és el de l'RU a la Generalitat, i hem de veure doncs, que aquesta, diguem-ne, aquest despertar no sigui només a flor d'un dia, no? No sigui només aquest 26, sinó que permeti fer el manteniment, permeti fer les inversions necessàries i permeti fer el control continu de tota la infraestructura de vies, de catenàries i de tot el que envolta aquestes vies i catenàries, el que diem, no? Les parets, en aquest cas, si parlem de terraplens, si parlem de boscos, perquè és veritat, la xarxa a Catalunya està molt exposada a efectes climàtics, tant a l'interior, ho deia, boscos, zones amb penya-segats, és a dir, amb riscos, com també a les pròpies línies de la costa, com són la del Garraf o la del Maresme.
0: De fet, Tonil, comences el llibre explicant com es ha construït tot el sistema de comunicacions ferroviàries i també la seva evolució. És agosarat dir que tenim gairebé la mateixa xarxa que fa 150 anys?
4: Bé, és una fotografia fidel dir que les línies de tren bàsiques, si deixem de banda l'alta velocitat, evidentment, que les línies de tren bàsiques que fa servir la gent en el dia a dia són les que es van construir en aquell moment. S'han ampliat en part, però són les mateixes i circulen pels mateixos llocs. No vol dir que no s'hagin canviat els carrils, no vol dir que, evidentment, no s'hagin electrificat, perquè quan es van començar a construir 1848, 1851, diguem-ne, els primers 30 anys a partir de la Barcelona-Mataró del 1848 es construeix pràcticament tot, doncs sí, s'ha electrificat, s'han canviat els sistemes de seguretat, s'han canviat els carrils, però els llocs per on passen aquestes línies continuen sent els mateixos i hi ha punts, evidentment, com hem vist, doncs que són de risc, no? I a partir d'aquí cal veure, doncs, no només què cal fer amb aquestes línies, sinó també el que és molt greu és que no se n'han fet més enllà de les que es van construir, doncs, entre el 1848 i el 1880. Pràcticament no hi ha hagut cap construcció de línia nova i, evidentment, la Catalunya del 1848 no és la del 2026. Som 4, 5, 6, 7 milions d'habitants més, ha crescut molt el país en aquests 150 anys i la infraestructura no està dimensionada i crec que, a més, ho hem vist de manera molt palpable. Si poso d'exemple, sobretot l'última dècada, no? Com hem anat veient aquest empitjorament de la situació a Rodalies i també aquesta manca de capacitat. Al final, per exemple, que els autobusos interurbans vagin plens com un ou a moltíssimes comarques del país, dins de les comarques o per comunicar-se amb Barcelona, també és conseqüència de que el tren no té la capacitat que hauria de tenir ni la fiabilitat que hauria de tenir.
0: I tot i així continua sent un transport molt important en ple segle XXI.
4: Exacte, sí, és que de fet, a més, és que és probablement el transport clau i més si ens fixem en Catalunya, perquè som un país molt densament poblat, hi ha països amb una densitat de població molt més petita, amb molts menys habitants, o amb zones eminentment rurals en què probablement els transports, per exemple, es podrien cobrir per carretera, perquè la capacitat dels autobusos és la que és, però en un país com tenim, amb comarques molt densament poblades, amb molt moviment, entre comarques justament per anar a treballar, per l'oci, etc, perquè tenim una gran capital i tenim però al voltant àrees metropolitanes, no només la de Barcelona, també, per exemple, la de Tarragona, amb comarques amb 400.000, 500.000, fins a un milió d'habitants, com poden ser els Vallesos, com pot ser el Maresme, com pot ser doncs, tota l'àrea del Tarragonès, el Baix Llobregat, clar, el transport ferroviari és imprescindible perquè és el que té més capacitat per moure població en aquests moviments tant de cara a la feina com de cara a l'oci o altres serveis socials com pot ser doncs, anar a l'hospital, a una visita a metge, etc.
0: Mm-hmm. Tu de fet parles d'algunes comarques com la Terra Alta, el Ripollès, que han perdut habitants en les últimes dècades i això coincideix una mica amb la desaparició del tren en aquestes zones. Per tant, quina afectació pot tenir per un territori, tenir una bona xarxa de comunicacions pel que fa al transport públic i en concret al tren?
4: És essencial i va lligat, perquè el ferrocarril ha anat lligat moltes vegades no només al transport de les persones, sinó que de fet neix com el transport de les mercaderies. Per tant, que el ferrocarril és una eina clau, diguem-ne, per progressar a nivell territorial. És a dir, és una eina clau per traslladar mercaderies, per traslladar persones, i això es pot veure exacte en comarques del país que han vist doncs, minvada la indústria que tenien, que han vist minvada doncs, la capacitat de generar oferta de treball, que ha estat coincident, evidentment, amb el tancament del ferrocarril, perquè el ferrocarril era el que també permetia aquest transport, per exemple, de mercaderies. El Ripollès és un cas paradigmàtic en el moment en què tanca aquesta indústria més aviat de mineria, d'extractivista, que el que feia era treure mineral, era treure carbó, per exemple, per transportar-lo cap a les àrees on calia per la indústria, com era Barcelona. Doncs clar, això també ha minvat les oportunitats de treball i les oportunitats de comunicació, que a més a més, diguem-ne, la mercaderia, diguem-ne, que és amb el que neix el ferrocarril, però que després d'aquestes últimes dècades també ha agafat un paper preponderant al ferrocarril per moure la gent, perquè és cert que tal com ens movem ara, no ho fèiem fa 50 i ja no dic fa 100 anys. La gent abans no sortia pràcticament de la seva comarca i ara la gent volta per tot el món, això més eventualment, però habitualment sí, volta moltes vegades per tot el país o per moltes comarques, si parlem de Catalunya. Per tant, aquesta importància del ferrocarril lligat tant a la indústria com al moviment i a com pot perjudicar que no hi hagi tren, doncs a les oportunitats d'un territori i que la gent més jove d'aquest territori potser hagi d'emigrar cap a les grans ciutats per trobar feina.
0: Abans, Nil, parlaves de fiabilitat. No sé fins a quin punt hem acabat normalitzant, amb certa resignació, per exemple, que hi hagi problemes constantment en aquesta xarxa, perquè pensava en fa gairebé 20 anys, no?, el 2007, aquells esfondraments de l'estació de Bellvitge que van fer que s'activés per primera vegada desenes d'autocars per donar un servei alternatiu als viatgers. Clar, això és una situació amb la que ens trobem constantment ara.
4: Sí, de fet, el 2007 és com la primera gran crisi ferroviària que vivim, justament quan la xarxa de Rodalies portava un parell de dècades funcionant, no diré com un rellotge, però funcionava raonablement molt bé, amb temps de trajecte molt competitius, amb trens que eren força puntuals, és a dir, tant a les relacions de Rodalies, és a dir, les línies del Maresme, del Garraf, del Vallès, com també, per exemple, les línies regionals, com pot ser les que uneixen Tarragona amb Barcelona o Barcelona amb Girona, que tenien índex de puntualitat molt elevats, els temps de trajecte eren molt més reduïts, és a dir, de Tarragona a Barcelona es podia viatjar menys d'una hora amb regional. Ara l'habitual és trigar una hora i mitja i pràcticament et surt més a compte, per entendre'ns, anar a l'estació del Camp de Tarragona, agafar un tren d'alta velocitat fins a Barcelona, quan aquesta estació està enmig del no-res i cal desplaçar-se expressament, si es ve de Tarragona, de Reus, de Valls, etc. Hem normalitzat una falta de fiabilitat que també és preocupant, tot i que l'ha normalitzat, o quan parlem fins i tot no de certa normalitat als serveis que hi hagi retard, sí que és veritat que també el que ha implicat és que l'usuari finalment se n'ha fartat. Van néixer primer les plataformes a les Terres de l'Ebre per la dignitat dels trens dignes, però després neixen les de Tarragona, neixen també plataformes d'usuaris a l'àrea de Barcelona. També ha implicat que l'usuari s'hagi despertat i que també pugui tenir un paper molt important, diguem-ne, per fiscalitzar aquest funcionament de la xarxa i per millorar-lo. I també per una cosa que és molt important, que és cert, aquesta fiabilitat ha fallat perquè no hi ha hagut inversions, per entendre's, no els impliqui moltíssims inconvenients a l'hora de viatjar, i aquí els usuaris han de tenir un paper important de veu i de vot, de dir com s'han de gestionar aquestes obres, com s'han de fer els plans alternatius perquè els autobusos o els trens que es posin tinguin una certa coherència pels desplaçaments que fan els viatgers habituals de la línia que s'hagi de tallar per obres.
0: Mm-hmm. Al final tot això té una afectació directa sobre els usuaris i sobre el seu dia a dia, no?, que es veu alteradíssim.
4: Sí, i aquí ho hem, no? Aquí és molt important el paper que han tingut aquestes associacions, aquestes plataformes d'usuaris, perquè també han permès, per entendre'ns, que des dels mitjans puguem explicar molts més casos casuístiques particulars de persones que exemplifiquen molt bé el problema que implica que la xarxa no funcioni, la ferroviària. Gent que ha perdut la feina, gent que s'ha hagut de traslladar de comarca o que s'ha hagut de traslladar 100 quilòmetres, 80 quilòmetres, per situar-se el més a prop possible del seu lloc de treball. Una cosa que no hauria de ser tolerable, que necessàriament es visqui a la cantonada del lloc de feina necessàriament perquè no tens altra manera d'arribar a la feina, no? I que això, diguem-ne, que també conèixer aquestes experiències, saber com està patint la població, i crec que ho hem viscut tots, perquè tots més o menys hem estat usuaris del ferrocarril de manera més o menys recurrent, l'afectació que pot tenir fins i tot això en la vida, en el dia a dia familiar, de gestió de la família, i per tant com hem de, diguem-ne, prima l'accelerador, pressionar perquè aquesta situació, excel·lent no serà mai, però que no pugui ser aquesta situació de crisi contínua que hem estat vivint els últims anys, amb retards, amb afectacions, amb robatoris a la infraestructura, amb manca de seguretat, etc.
0: Mm-hmm. Ara parlàvem d'usuaris, però si ens anem a l'altra banda, veiem que només el 2025 més de la meitat dels maquinistes de Renfe a Catalunya van demanar un trasllat. Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya?
4: Aquí és veritat que hi ha dos qüestions. Una primera és veritat, hi ha una part important del personal de les empreses estatals, i especialment en sectors com el ferroviari, però també en l'àmbit de la justícia, que no són catalans, perquè hi ha poca voluntat d'opositar per entrar en aquestes empreses estatals, havent-hi empreses pròpies del país, de la Generalitat. Doncs hi ha molta més gent que prefereix opositar en aquestes empreses perquè et garanteixes que treballaràs a Catalunya, mentre que amb aquestes empreses estatals pots anar-te desplaçant a qualsevol punt de l'estat espanyol, no? Llavors hi ha una part important d'aquests maquinistes, per exemple, però també del personal de circulació de DIF, que no són catalans, que són d'altres punts de l'estat espanyol i que, quan poden, es demanen el trasllat. Però la situació d'extrema gravetat a què s'ha arribat a la xarxa, que implica l'accidentalitat, els retards continus, la impossibilitat d'arribar a casa tant dels usuaris com dels que hi treballen, no?, en el ferrocarril, que també està fent que els propis maquinistes o personal, diguem-ne, ferroviari que treballa aquí a Catalunya, especialment a Renfe, es demani també el trasllat perquè a la resta de l'estat espanyol la xarxa no funciona com un rellotge, però sí que funciona raonablement millor i no han de passar, no han de viure tantes situacions greus contínuament. I això també ha de fer reflexionar molt, perquè si no podem garantir una estabilitat de personal a Catalunya, ja siguin catalans o no, però si no podem garantir aquesta estabilitat, això també té una afectació, perquè tenir sempre personal novell doncs, implica més riscos, implica haver de fer més formacions, etc.
0: Aquest any de catarsi que comentàvem al principi, Nil, també ha estat l'any que s'ha tornat a posar sobre la taula un projecte gairebé històric, que és el del tren orbital, que aquí al Maresme també ens sentim a parlar des de fa molt de temps. Seria realment una millora per la xarxa catalana?
4: Aquí hi ha molt de debat, perquè el tren orbital és veritat que es considera una línia de tren contínua, però realment no estem parlant d'això, no estem parlant de construir una línia sencera des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró fent un arc, passant pel Penedès i pel Vallès, sinó que estem parlant d'utilitzar trams que ja existeixen i construir-ne de nous que vagin unint aquests trams que ja existeixen. No? Si partim des del Maresme, és construir, això sí, efectivament, la línia des de Mataró fins a l'entorn de la Roca del Vallès-Granollers, però allà connectar-la amb la línia de Rodalies que ja hi ha al Vallès, per després connectar amb la línia de Sabadell i Terrassa, després fer-hi un tram nou entre Terrassa i Martorell, però llavors de Martorell a Vilafranca fer servir la línia que ja existeix de Rodalies i de Vilafranca a Vilanova fer un tram nou. Per tant, és construir trams nous, però també mallar els existents. Això té una part positiva, que és tenir més connectivitat entre les línies que existeixen. Si hi ha qualsevol problema, pot permetre desviar trens. Però si el que es vol és fer trens que vagin de punta a punta en aquesta línia, també és, diguem-ne, que interferir les línies actuals, posant-hi trens que aniran entrant i sortint d'aquestes línies per anar fent tot aquest semicercle. Per tant, també té molts riscos a nivell d'operació i això també s'ha de tenir en compte. A banda, evidentment, de que no tots els trams que s'han de construir podrien tenir el mateix retorn. Hi ha molt desplaçament, per exemple, entre l'àmbit de Mataró, Argentona, Granollers, però n'hi ha molt menys entre Terrassa i Martorell. Probablement s'hauria de prioritzar i, de fet, es prioritzarà primer fer totes les connexions dins del Vallès i després veure si també és prioritari, per exemple, la connexió entre el Vallès i el Maresme, però no totes tenen la mateixa prioritat a l'hora de construir-se, a més amb una obra que serà molt lenta i que ja la pròpia Generalitat no contempla que es faci d'ara a més enllà del 2040.
0: Mm-hmm. Nil, estaríem aquí hores i hores parlant de la xarxa ferroviària catalana, perquè a més és un tema que, com comentàvem, toca de ben a prop a milers de persones, però davant d'aquest escenari que hem intentat resumir en aquests pocs minuts, la gran pregunta que es fa a tothom, potser una mica des de l'escepticisme, no?, i des d'aquest cansament, és si el traspàs de Rodalies és necessari o si és traslladar el problema.
4: Més que el traspàs, el que sabem del traspàs és que el traspàs mai, però a curt i mitjà termini no serà mai possible fer-lo integralment, perquè estem parlant de, sí que es poden traspassar, es podria traspassar el personal, es poden traspassar els trens, i molt important, més que traspassar els trens, el compromís d'adquirir trens nous i de renovar tota la flota de trens i que es vagi renovant paulatinament. Els trens tenen una llargada, una possibilitat de vida molt llarga, és a dir, estem parlant de material que si es manté bé pot estar circulant 40-50 anys, però s'ha de mantenir bé, per tant, que es mantingui bé i que quan toca, es comprin els que arriben ja al final de la seva vida útil. I el traspàs de la infraestructura sabem que es podran traspassar algunes línies, però de moment poc es parla, només es parla del Maresme, de la R3 i del tram del Garraf. Més enllà d'això, poca cosa, perquè la resta són línies que connecten o cap a l'estat francès o cap a l'estat espanyol i, per tant, no es volen traspassar per part de Madrid. Per tant, el traspàs pot tenir una certa importància perquè les coses, diguem-ne, que passin a mans de la Generalitat siguin gestionades d'una manera molt més pròxima i molt més insistent, acurada, anant mirant el minut que sempre tot funcioni, però a més del traspàs, sobretot el que és important i vist d'aquesta crisi és que en aquest procés de traspàs la Generalitat també demani tenir un cert control del que no se li traspassi, que ho pugui revisar, que ho pugui controlar, que ho pugui planificar, perquè el que hem vist sobretot al llarg dels darrers anys és el problema ha estat l'opacitat de Renfe i especialment d'Adif per explicar com tenia la seva infraestructura i com de malament la tenien alguns punts i que això fins i tot doncs, no fos conegut, ja no a la Generalitat, sinó que fins i tot el Ministeri d'Equip Engedif, el Ministeri de Transports, doncs tampoc actués per resoldre algunes situacions molt evidents, com hem anat veient, no? Les crisis contínues quan hi ha hagut temporals, amb caigudes d'arbres, amb esllavissades, que evidentment amb un temporal poden haver-hi situacions així, però no de manera tan continuada. Això demostrava que no hi havia un control efectiu i aquí seria important que la Generalitat, encara que no se li traspassi, tingui aquest control, pugui, diguem-ne, controlar, ni que sigui de manera col·legiada, evidentment, amb l'Estat, aquestes línies perquè això no torni a passar.
0: Veurem com avança tot plegat. Si voleu aprofundir en aquestes qüestions, podeu llegir En via morta, el llibre editat per Columna que ha publicat el periodista Nil Sant Martí. Nil, moltíssimes gràcies per aquests minuts i per les teves reflexions.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Nil Sant Martí, el productor i guionista de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Hola de nou, quin ha subratllat?
2: El que he subratllat d'aquesta entrevista és que el ferrocarril és una eina clau per evolucionar com a territori i també la importància que té perquè a molts llocs on abans n'hi havia i ara no, això doncs s'ha transformat en que hi visqui menys gent en aquella zona.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
0: A Valors a l'Alça, ja ho sabeu, sempre tenim moltes ganes d'obrir espais de reflexió i a vegades aquesta reflexió sorgeix d'una dada. Una de les tres persones que s'encarrega de recollir-ne i sobretot d'analitzar-ne i posar-les en context de la revista Valors és la Núria Redó. Ella és doctora en biomedicina, membre de l'equip de la secció La Dada i aquí a Valors a l'Alça ens acompanya periòdicament per posar sobre la taula una xifra en concret. Núria, com estàs?
5: Hola, molt bé, què tal vosaltres?
0: Contenta de saludar-te una vegada més i amb ganes de saber quina és la dada que ens proposes avui.
5: Mira, la dada que us proposo és el 37%, que són els municipis catalans, el 37% dels municipis catalans que tenen algun tipus de pressupost participatiu. I per què? Ens agrada, i em sembla que ja ho saps, ens agrada ser una mica provocadors. I ens agradaria saber si això es considera una xifra bona, dolenta, i anar-nos a preguntar-nos els beneficis o el per què de la participació. Sí que és cert que en els dies que corren, els polítics, la classe política, quan fa gala d'aquests pressupostos participatius o d'altres mecanismes de participació, perquè evidentment és una xifra infrarepresentada, perquè només ens estem fixant en els pressupostos, però hi ha referèndums, consultes, hi ha altres mecanismes. Es contempla com una cosa positiva, com a mínim, de cara a la galeria. S'apunta com un tanto per la classe política que sigui participativa i faci doni veu o escolti o pregunti a la ciutadania. Però això és realment positiu? I aquesta era la pregunta que volíem plantejar nosaltres. Sembla que beneficis a curt termini tampoc en treuen gaire. El descontentament envers la política, envers la classe política, envers els polítics, segueix creixent. L'allunyament de la ciutadania cap al dia a dia de la política, les enquestes diuen i els estudis de ciències socials diuen que segueix creixent. I a part, s'ha demostrat que les persones, la mostra, diguéssim, de persones que participen en aquests processos participatius és esbiaixada. Per tant, fins i tot ens atreviríem a dir que és pitjor que la democràcia en si, que ja, com saps, és el millor dels pitjors sistemes, diguéssim. Per tant, ens preguntem si realment podem estar tan contents de viure en una ciutat participada o que pretén que la ciutadania participi tant com diuen. No estem donant la nostra opinió, ja saps que sempre dic el mateix. Nosaltres plantegem les preguntes perquè la gent reflexioni sense ens intentem no mullar, però parlem tal com parlem a l'article, ens qüestionem sobre què és aquella dilema entre la democràcia republicana o la democràcia liberal, o sigui, nosaltres som subjectes que hem de participar de la vida pública i la vida política, o som més liberals en el sentit, vosaltres feu i nosaltres ja us premiarem o us castigarem més endavant. O si podem posar-nos entre el mig de les dues coses i demanar participació, que queda molt bé, però que sigui una mica que permeti més representativitat i que acabi tenint un impacte molt millor, molt més alt a la vida cívica, com a mínim. I aquesta és la pregunta que aquest mes.
0: Una pregunta i una reflexió o reflexions que se'n deriven molt interessants, perquè realment, com tu dius, el titular d'un pressupost participatiu és molt suculent, no? I molt atractiu de cara a la galeria, però això ens deixa moltes qüestions i molts interrogants per resoldre, com els que ens has posat sobre la taula. Núria, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.

0: De vegades tenim la sensació que la història només està formada per batalles i epidèmies i protagonitzada per aquells que han tingut el poder a les mans. Però al llarg dels segles també hi ha hagut gent que ha apostat per una altra manera de fer les coses i per millorar el món. En aquesta secció, una de les més veteranes d'aquest programa, no ens cansem mai d'explicar la història en positiu i també de destapar històries passades en clau de valors. Per complir aquest objectiu, una vegada més ens acompanya Maria Coll, periodista i historiadora. Maria, ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: Ja són unes quantes temporades, d'aquestes històries amb valors.
1: Sí, jo crec que devem estar a la novena o una cosa així, allò és el primer dia i encara que en portem nou, sempre és com allò, tornar a l'escola. Però jo crec que encara trobem moltes històries amb valors que no s'han explicat i que en podem treure un profit i una bona lliçó.
0: I tu ets una gran arqueòloga d'històries amb valors, així que avui comencem i fem amb una dona que fa uns anys era molt poc coneguda, però que ara molta gent coneix per una sèrie de Netflix.
1: Sí, això ha passat molt amb moltes històries d'aquestes que quan passen la pantalla tothom coneix el nom, però ningú coneix la història real, no?, que hi ha darrere d'alguns personatges de sèries que s'han fet famoses. Aquest és el cas de la Lídia Poët. Ella és nascuda el 1855 i coneguda per ser la primera dona que va exercir d'advocada a Itàlia. Si no recordo malament, a Netflix han fet una sèrie que són de 3 temporades, l'última relativament es va estrenar relativament fa poc, i a més, ella, a part de ser la primera dona italiana en ser advocada, va promoure el sistema penitenciari modern i va defensar el dret de les dones. La sèrie no està malament, es pot veure, però realment la seva història és molt més que una sèrie.
0: Una sèrie que es diu La llei de Lídia Poët, precisament, i suposo que si va estudiar dret, Maria no devia venir precisament de família humil.
1: Ella era filla d'un matrimoni de terratinents d'un petit poble de la vall de Germanasca, a la província de Torí. Els seus pares, igual que els seus 6 germans, li van inculcar la importància de la cultura i l'educació, i mal li van tallar les ales per ser dona. Després de l'escola bàsica, va assistir a l'Escola Normale, un centre de formació per a professors, i, per tant, tothom pensava que faria carrera de mestra, no?, de professora. Era una de les professions més comuns per les dones a l'Itàlia del segle XIX. De fet, ho podia haver fet perfectament, perquè ella parlava molt bé l'italià, el francès, l'alemany, el grec i el llatí, però va decidir, en contra de tothom, també de la seva família, ser advocada.
0: Això, com deies, a mitjans del segle XIX, quan segurament l'objectiu de la majoria de dones era casar-se i tenir fills.
1: Sí, això era el més establert. Algunes estudiaven, però també estudiaven una mica amb l'idea d'aquesta, no?, de trobar marit durant la seva carrera. Ella es va matricular a la Facultat de Dret a la Universitat de Torí i el 17 de juny de 1881, amb 26 anys, va ser una de les primeres dones a graduar-se en dret. I ho va fer amb una tesi sobre la condició de la dona a la societat, per tant, ja apuntava els seus interessos professionals en aquest sentit. I el 1883 va presentar la seva sol·licitud d'admissió al Col·legi d'Advocats de Torí, i aquesta va ser aprovada amb 8 vots a favor i 4 en contra, i així als 28 anys es va convertir en la primera advocada italiana. Però una cosa era estar en el Col·legi d'Advocats i l'altra era poder exercir la professió.
0: Què vols dir?
1: Doncs que això, evidentment, aquest resultat de la votació no va agradar a tothom, i ni el fet que una dona entrés en el Col·legi d'Advocats, i el fiscal general del Tribunal d'Apel·lació de Torí va sol·licitar l'anul·lació d'aquesta resolució. Segons la sentència, i crec que val la pena destacar alguns fragments perquè és molt clara, es va pronunciar l'11 de novembre de 1883 i deia que la professió jurídica era només per homes i que les dones no havien d'interferir, perquè, i això és, llegeixo textualment, seria indecent i lleig veure dones descendint a l'arena jurídica i agitar-se enmig del xivarre dels judicis públics.
0: Caram.
1: Sí, no, eren claríssims, I a més recordava que haurien de discutir sobre temes que no eren gaire decents que les dones parlessin de certs temes. El text inclús també assegura que la toga era incompatible o és incompatible amb la vestimenta d'una dona, i s'adverteix que les dones no haurien de considerar un progrés compartir les mateixes professions que els homes i convertir-se en iguals. Per tant, en conclusió, les dones no tenien suficient rigor ni credibilitat per l'àmbit de la justícia i el cas doncs, es va presentar al Tribunal Suprem de Cassació i el veredicte va ser ferm. Doncs Lídia Poet no podia exercir l'advocacia pel simple fet de ser dona. Aquesta era la conclusió d'un text llarguíssim. A més, com que segons el Codi de Família establert el 1865, les dones no podien ocupar càrrecs públics o gaudir d'independència econòmica o viatjar de manera independent i visitar doncs, llocs normalment que no hi entraven les dones, doncs amb aquesta excusa, ella, per exemple, doncs, no podia defensar certes persones o certs casos perquè no tenia tota aquesta possibilitat que tenia un home. I, per tant, no tenia la mateixa eficàcia professional i podia perjudicar el client.
0: I què va fer Lídia Poet davant d'aquest veredicte?
1: Bé, ja veieu que és una dona bastant tossuda en aquest sentit i com que no podia entrar a la sala, tampoc no podia treballar amb un bufet d'advocats que fos de la seva propietat, doncs va treballar al bufet d'advocats del seu germà gran, en Giovanni Enrico Poet, de qui va rebre doncs, sempre un gran suport incondicional, no? Perquè familiarment els havien tractat igual. Però també va buscar com oportunitats per canviar la justícia italiana des de fora dels tribunals. Per exemple, el 1883 va participar en el primer Congrés Penitenciari Internacional, on va defensar que la redempció social i moral dels presos només es podia fer a través de l'educació i el treball, i va proposar coses com la possibilitat d'oferir cursos i iniciatives de formació doncs, als centres penitenciaris per restaurar també la dignitat d'aquestes persones i potenciar la rehabilitació. Sobretot va defensar la necessitat de donar una segona oportunitat als centres de la gent que estava als centres de menors perquè doncs, era una situació pels joves del país molt desesperançadora saber que un dia podia sortir d'allà però no tenies cap més possibilitat de reinserció.
0: En aquella època, Maria, és a dir, segona meitat del segle XIX, inicis del segle XX, la lluita feminista era molt gran. Quin paper hi va jugar Lídia Poet?
1: Ella bé, sempre va defensar les dones i els seus drets i el 1908, per exemple, doncs, quan es va celebrar a Roma el primer congrés de dones italianes, ella va parlar allà en públic, va tenir la seva intervenció, va defensar el sufragi universal, la migració i l'educació i ella doncs, hi va participar defensant el dret de les dones en tots aquests aspectes. També va assistir al Consell Internacional de Dones, organitzat el 1914 i durant la Primera Guerra Mundial va ser voluntària de la Creu Roja, és a dir, va actuar activament però evidentment no va estar en primera línia, que això ja en aquest moment sí que les dones no ho feien, era qüestió d'homes.
0: Com acaba la seva història?
1: Doncs mira, ella el 1919 es va proposar un projecte de llei per regular allò que ja era una evidència, doncs el dret de les dones al treball, perquè hem de pensar que durant la guerra moltes dones van ocupar aquell lloc dels homes que havien anat al front. Quan les dones no treballaven, per exemple, se'n van anar doncs, a les fàbriques a tirar endavant l'economia de molts països. Concretament, el 17 de juliol del 1919, a Itàlia es va aprovar una llei titulada Normes relatives a la capacitat jurídica de les dones, i en aquest doncs, es facilitava moltes dones en molts espais públics, però les excluïa dels càrrecs judicials, polítics o militars. És a dir, per exemple, en el tema de judicial no podien ser jutges, però sí que podien ser advocades. I doncs, en aquest cas, ella, a través d'aquesta llei, va poder registrar-se al Col·legi d'Advocats de Torí, va ser advocada i va exercir com a tal. Però, clar, podem dir que Lídia Poet es va posar per primera vegada una toga quan tenia 65 anys.
0: D'acord.
1: Sí, quan en feia 40 que es havia llicenciat. Va morir el 25 de febrer del 1949, però és un... L'hem conegut a través de la sèrie, però és una figura per emmirallar-se a totes les dones per la seva tossuderia.
0: I tant, Lídia Poet és la protagonista de la primera història en valors de la temporada. Maria Coll, moltes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies a tu.
0: Aquesta setmana volem dedicar el like al projecte Llegir Eixample la Vida que té d'endavant Laia Santís. Ella és mestra i des de fa uns anys s'ha convertit en divulgadora, en prescriptora de llibres a les xarxes socials, on la trobareu com a Vida entre Llibres. En aquest perfil, de fet, acumula milers de seguidors que estan interessats per la lectura i ara, amb Edicions Paper d'Estrassa, ha creat un diari de lectures. A més, en paral·lel, ha iniciat una sèrie de vídeos on entrevista escriptores catalanes. A tot plegat, en parlem amb ella mateixa, Laia Santís. Benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Has començat el curs amb molta força, eh? Diari de lectures, aquesta sèrie de vídeos, tot plegat per deixar clara una cosa que tu fa molt de temps que prediques, que és que llegir eixampla la vida. Què ens aporta la lectura, Laia?
2: Ai, sí, Laura, que bonic. Aquest és una mica el meu lema, el leitmotiv que fa que bategui vida entre llibres, aquest llegir eixampla la vida. I com bé dius, doncs comencem el curs amb molts reptes, amb una programació de clubs de lectura molt àmplia que comptarà amb els autors i les autores dels llibres, amb aquest diari de lectures per endreçar una mica tot allò que anem llegint i amb aquest projecte de llegir eixampla la vida que la Generalitat molt sortosament m'ha becat d'entrevistar algunes de les autores de el país.
0: Si et sembla bé, Laia, començaré preguntant-te per aquest diari de lectures, perquè a més teniu amb Edicions Paper d'Estrassa en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami. Què ens aporta poder endreçar, com tu deies, poder anotar, registrar tot allò que llegim i tot allò que ens n'enduem dels llibres?
2: Sí, una mica aquesta proposta que fem amb l'editorial Olesana Paper d'Estrassa neix de la pròpia necessitat, de tot un seguit de necessitats que detecto en els diferents clubs de lectura que dinamitzo, que me n'adono que les lectores i els lectors, els usuaris i usuàries, tenen 1.000 llibretes desordenades, caòtiques, fins i tot, per exemple, en el club de lectura, que és en préstec interbibliotecari, doncs quan venen els autors i autores en aquestes llibretes, els usuaris i usuàries demanen que els hi facin com la signatura o la dedicació del llibre, no? Que els hi dediquin el llibre a la llibreta, i era tot com molt caòtic, i vaig pensar, ostres, qui millor que un diari de lectures barrejat amb una llibreta, perquè a mi m'apassionen personalment les llibretes, on tothom pugui recollir les lectures que fa i que també inclogui un repte lector. I llavors, per donar-hi un toc més personal, vam voler incloure aquesta xifra rodona de 100 frases o 100 cites que jo he anat d'alguna manera guardant en llegir els llibres d'aquests escriptors i escriptores contemporanis catalans.
0: No sé, Laia, si d'alguna manera has acabat creant aquell diari de lectures que t'hauria agradat tenir des de petita.
2: Tal qual, Laura, ho has dit a la perfecció. O sigui, és la llibreta, com diguem-ne, dels meus somnis, no? Entre cometes, una llibreta que recull les cites que jo ja havia emmagatzemat i que m'agradaria, que si les subratllaven els llibres és perquè en algun moment m'agrada reprendre'ls i rellegir aquestes cites que m'han com sacsejat o que m'han frapat, i d'altra banda, que hi hagués espai per escriure i un diari de lectures breu on emmagatzemes la informació més escueta de les lectures que vas fent.
0: Un diari que la coberta està il·lustrat per Oriol Malet, i de fet, sí. Tu que prescrius llibres tant per adults com per a joves i infants, saps com d'important és, no? La il·lustració, la figura de la il·lustració en el món literari.
2: Exacte. Just va coincidir que Oriol Malet també és aquí al Montserratí i tenia una exposició feta dins del local de Paper d'Estrassa. Aleshores va ser com que es van alinear com tot de coses i vam pensar, ostres, que bonic poder incloure aquesta il·lustració, que justament és una noia llegint, no, que d'alguna manera em ressonava a mi mateixa, anar a la portada del llibre. I evidentment, doncs, l'Oriol ha seguit la seva il·lustració molt exitosament, sí.
0: Tenim en marxa aquesta campanya de micromecenatge Verkami. Allà hi trobarem encara més informació sobre aquest projecte, sobre aquest diari de lectures. Per tant, des d'aquí convidem a tothom a qui li interessi a xafardejar, a tafanejar una mica. Però, Laia, volíem aprofitar per parlar amb tu també sobre aquesta sèrie d'entrevistes, aquests 12 capítols on aniràs entrevistant a 12 escriptores catalanes, que has començat fa molt poc. És un projecte que suposo que t'està enriquint moltíssim.
2: Això és un projecte caigut del cel, perquè en cap cas m'imaginava que seria una de les 40 becades, perquè sé que es presenten més de 400 persones en aquestes beques propulsió del Departament de Política Lingüística, així que estic doblement, triplement agraïda de que m'hagin elegit a mi el meu projecte, que com bé dius, doncs entrevistaré 12 escriptores. De moment només hi ha un episodi publicat, que és a Elisenda Solsona, autora de Mamàlia, i els altres s'estan gestant una mica en funció de la resposta d'aquestes autores, però sí que us puc anticipar, doncs, que hi haurà Laura Pinyol, que és l'autora del Risc més gran, un dels meus llibres preferits i que acostumo a recomanar sempre. Hi haurà també Marta Vives, hi haurà El Moral, i aniran venint, doncs, algunes escriptores més.
0: De fet, és una mica marca de la casa, de vida entre llibres, aquesta interacció amb els autors, amb les autores de casa nostra, per la que tu sempre has apostat, no? Tu has creat una comunitat de milers de seguidors, dèiem al principi, però també has donat molta importància a aquesta interacció, a aquest vincle amb les autores.
2: Sí, de fet, un dels pals de paller de Vida entre Llibres és aquests clubs de lectura, no només a distància, sinó també presencials, que molts d'ells tenen aquest denominador comú, que és la gran sort de comptar amb els escriptors i escriptores. Aprofito també, Laura, per agrair-te moltíssim que tu, com a escriptora de Gel a 40 graus, formaràs part del primer, de la primera sessió que farem del Club de Lectura Llegim Autors i Autores Catalanes a la Biblioteca d'Olesa d'aquí uns pocs dies. Sí. I això em fa molt feliç, perquè enriqueix perfectament la lectura comptar amb qui ha escrit l'obra, no?
0: Per mi serà un plaer, Laia, així que moltes gràcies també. I et volia preguntar com d'enriquidor és, a banda de poder compartir aquestes lectures o de poder comentar-les amb autors i autores, compartir-les amb altres persones, no? Perquè tu ens deies abans que condueixes molts clubs de lectura, de fet ja fa molt de temps. Aquests últims anys sembla que hem tingut un boom de clubs, cosa que
2: sí,
0: suposo que és
2: Laura,
0: molt bona notícia. Per què és important que compartim, que anem més enllà d'una lectura solitària?
2: És veritat que els clubs de lectura estan com en el seu moment daurat, no?, en aquest país, i això és veritat que és una molt bona notícia i ho hem d'aprofitar. I també

0: virtual ens facilita poder participar d'aquest tipus d'activitats que potser, si no, el dia a dia a vegades ens atropella tant, no? Que no podríem fer tot allò que ens agradaria. Tu també fas clubs de lectura virtuals i, a més, ja fa anys que fas aquesta prescripció literària a les xarxes, que has anat construint la teva comunitat. Ara mateix tens més de 60.000 seguidors, que es diu aviat, però sí. Déu-n'hi-do.
1: Uau, sí.
0: Per què?
1: Mil gràcies a tothom, perquè és que és una xifra que encara no em crec.
0: És impressionant i és per la feina que tu has fet, així que enhorabona a tu.
1: Gràcies, Laura.
0: Perquè és important, Laia, que a les xarxes hi hagi contingut sobre literatura, sobre llibres per tothom.
1: A mi, de fet, m'ha sigut un regal tenir aquesta comunitat de seguidors i seguidores tan heavy. Quan hi penso, encara se'm posa la pell de gallina, perquè, a més, Laura és només en català. És a dir, jo llegeixo potser en altres idiomes, però de mi cap endavant, de mi cap enfora, quan socialitzo les lectures ho faig explícitament en català, i crec que encara és una xifra més bèstia pensar que aquestes 60.000 persones segueixen algú que parla de llibres en català. No, és que és desbordant imaginar-ho, i ara que tu m'ho dius, encara em fa posar més la pell de gallina. I una mica pensant també en el club de lectura online, que sí que és cert que té les seves pegues no poder estar en directe amb les persones, he anat descobrint que aquest format té moltíssimes coses positives i molts més beneficis que no pas trets en negatius, perquè es pot connectar des de qualsevol lloc per parlar en català de llibres, no? Des de l'estranger, és un regal. Així que he descobert que té més punts a favor que en contra. I això, aprofitar per agrair també totes aquestes 60.000 persones que hi ha darrere aquests perfils i que segueixen una mica el dia a dia de Vida entre llibres.
0: Doncs per molts anys a Vida entre llibres, Laia Sentís, que ets la persona que hi ha al darrere, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per aquest diari de lectures, que recordeu que podeu seguir la campanya de micromecenatge que hi ha en marxa a Verkami, i també per aquesta nova sèrie de vídeos de Llegir Eixample la vida que podem seguir a través del teu perfil Vida entre llibres. Una abraçada, Laia.
1: Una abraçada i mil gràcies.
0: I fins aquí aquest Valors a l'Alça. Sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts d'aquest programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify, o al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
4: Convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
2: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. el magazín de Ràdio Mollet on tu ets el protagonista.
5: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics, enguany, no? Enguany ha estat unes temàtiques variades i per primera vegada sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn

0: també en Molletà. És una documentació extraordinària, tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
1: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
2: Remissió de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com. Els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 719, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Avui us parlaré de com va començar l'esquí com a esport a casa nostra. Fins al 1919, quan es va organitzar l'expedició a la Vall d'Aran, l'esquí era un mitjà de desplaçament per la muntanya a l'hivern. Ja al 1908 trobem les primeres experiències amb esquís als rasos de Peguera, i l'any següent, el 1909, un grup del SEC arribava a la Molina i va descobrir els pendents nevats de Font Canaleta. Per aquelles dates es remuntaven els pendents a peu o amb esquís abans de baixar lliscant, i allò de Font Canaleta va ser tota una troballa. Encara que per poder arribar a aquella zona calia haver fet tota una excursió prèvia que començava a Ribes de Freser fins a la Collada de Toses, la qual cosa requeria, a més de ganes d'esquiar, una forma física insuperable. Però el 1922 es va acabar la línia del ferrocarril que connectava Barcelona amb Puigcerdà, la qual, a través d'un túnel de cargol per sota de la Collada de Toses, va obrir, oh miracle, una estació a la Molina. Aquest fet va facilitar l'accés massiu dels primers esquiadors i va popularitzar definitivament l'esquí, no sense un recull d'anècdotes fruit de les circumstàncies i del jovent que hi viatjava. Una de les més famoses és la del Capitán Maravillas. Per aquest nom es coneixia un revisor de Renfe i el pobre home se les havia de veure amb tots els que viatjaven sense bitllet o amb bitllets trucats. Parlem de finals dels 50. La canalla, de pocs recursos econòmics, generalment viatjava amb un bitllet fins a Vic i a partir d'allà se'l feia durar. O senzillament embarcava amb un bitllet d'andana i quan convenia s'amagava sota algun seient darrere de les motxilles que hi havia pel mig. La cosa anava de que quan el Capitán Maravilla s'acostava al vagó calia escapolir-se per tal de poder saltar de vagó a la següent parada. L'home, que se les sabia totes, mirava per l'altra banda de l'andana per tal de caçar els presumptes infractors i el crit de «Os he visto!» iniciava la persecució per tot el tren. Aquell qui era enxampat li tocava pagar el bitllet fins a la Molina. I aquí entra la inventiva de l'època. M'explicava una persona que ho va viure que aquests bitllets, que eren de cartró, alguns nois arribaven a recuperar els ja utilitzats, els mullaven per estovar-los, feien desaparèixer les marques amb la planxa de la mare. I fins i tot s'havien construït un estri per tornar-hi a marcar la data. La necessitat activa la inventiva. Eren temps d'escassetat, però el desig d'anar a esquiar podia més que el reglament. Així, el 1926, es va inaugurar el refugi xalet del Centre Excursionista de Catalunya, el primer allotjament de l'estació d'esquí, i que va servir de punt de trobada per a tota una generació de muntanyers. Però no va ser fins al 1943 que es va beneir i inaugurar a Font Canaleta el primer remuntador mecànic de tot l'estat, dissenyat perquè els esquiadors ja no haguessin de pujar caminant. El 1946 es va posar en funcionament el telecadira del Turó de la Perdiu, una obra d'enginyeria suïssa amb 140 cadires monoplaça que connectava la zona baixa amb les pistes superiors. L'expansió cap a la Tosa no va arribar fins al 1954, amb la construcció d'un telecabina de dues places fins a Puigdalt i, posteriorment, ampliat fins a la Tosa. D'aquesta manera, l'estació va créixer notablement en desnivell i quilòmetres esquiables. Seguit de la Molina, ens cal parlar d'una altra estació emblemàtica de casa nostra, Núria, situada al Pirineu Oriental, al Ripollès. Té una de les històries més riques i singulars pel que fa a l'esport de la neu a casa nostra, sense oblidar la del seu cèlebre tren cremallera. Cal explicar que abans de la seva construcció, l'única manera d'arribar al santuari de Núria era caminant a peu des de Queralbs o Ribes de Freser, pels camins tradicionals, com el Camí Vell. I no va ser fins al 1924 que l'empresa Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, que ja gestionava el Cremallera de Montserrat, va proposar crear una línia ferroviària per facilitar l'accés a Núria de pelegrins i muntanyencs. El Cremallera es va inaugurar el 22 de març de 1931, després d'unes obres de gran dificultat tècnica, doncs calgués salvar un desnivell de 1.000 metres en un recorregut de 12,4 quilòmetres. L'estació terminal de Núria, situada a 1.964 metres d'altitud, manté el rècord de ser el punt ferroviari més alt de Catalunya i de la península Ibèrica. Actualment, la línia està gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que ha renovat les infraestructures i el material mòbil per garantir-ne la seguretat i una millor explotació. La setmana que ve seguirem parlant de l'evolució de l'esquí a casa nostra.
0: pals i botes. L'agenda.
1: Pel dijous, dia 15, el grup Dijous té programada una matinal de Riells a Sant Miquel del Fai, al Vallès Oriental. Un recorregut de 12 quilòmetres amb un desnivell de 450 metres de pujada i baixada. 5 hores de durada i dificultat mitjana. Cal portar esmorzar, aigua i equip personal. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. A un lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 6:45, amb vehicles particulars. El dissabte 17 hi ha sortida de senders. GR2, etapa 3, de Lledó a Besalú. Vocal és en Jordi Luque. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport en autocar. Preu, 20 euros al soci, 26 euros no soci. Diumenge 18, el grup Extrem fa una sortida cap a Manlleu, Roda de Ter, Font dels Enamorats i Meandre de Gelabert. El vocal és Antoni Baldó i en Bartomeu Butxosa. El recorregut són 9 quilòmetres amb un desnivell de 50 metres de pujada, 50 de baixada. Hi ha opció de pícnic i dinar en el restaurant Gurri Xic, per un preu de 35 euros tot inclòs. Lloc de la sortida, pavelló de la Riera Seca, a les 8 del matí, transport en autocar. Preu 18 euros soci, 20 euros no soci. Tota aquesta informació la podeu ampliar en la web del club.
0: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per sintonitzar-nos en aquesta nova edició del Rock and Classics, aquest programa que, com és habitual, mira enrere per a tornar a escoltar les grans cançons de la música pop-rock de tots els temps. I és que és un plaer, com sempre diem, mirar enrere, seleccionar aquestes grans cançons. N'hi ha moltíssimes. I avui us portem un programa amb un suport o amb un format una mica diferent. Nosaltres acostumem a fer, doncs, a nivell tan privat com públic, diferents iniciatives, entre les quals hi ha un bingo musical, per exemple. I és molt divertit, doncs, poder fer qüestions a l'audiència concentrada en una sala o en una plaça d'un poble per a poder fer una endevinalla, no? A veure quina és aquella cançó que està sonant i marcar-la en un cartró a moda de bingo. En lloc de números hi ha noms de cançons i d'artistes. Doncs avui us proposem això. Recuperarem alguns dels guions fets darrerament en els últims bingos musicals i farem el mateix exercici per veure si descobriu quines són aquelles cançons que us proposarem. Començarem amb un cantautor nord-americà que als anys 70 va tenir moltíssim d'èxit. Aquest és probablement el seu tema més conegut, o sonava des d'un disc publicat a principis d'aquella gloriosa dècada dels 70. Una cançó molt bonica, que no us podem dir pas quina és, l'haureu d'endevinar vosaltres. Això sí, demanem als que escolteu aquest programa de ràdio i podcast que no utilitzeu el Shazam, perquè si no, no tindria tanta gràcia. Aquesta és la proposta que us portem avui aquí, al Rock and Classics.

sembla una cançó preciosa. Molt simple, però ben enregistrada i amb una lletra fantàstica. Per cert, el resultat d'aquest bingo musical el podeu descobrir a través de la meva web, que és bit.ly/barcelona-italia-tarragona.logo-yugoslavia/esteve-llop-blog. Aquí podeu trobar tot el llistat de la música que us punxem avui. Per cert, aquesta cançó que estàvem escoltant es va fer una versió en català. Era l'any 1994, quan des de Ses Illes es feia aquesta versió.

després d'aquesta curiositat, seguim amb una altra proposta, en aquest cas amb música nord-americana, amb un dels grans de la música soul que va triomfar als anys 60 i, sobretot, als anys 70. Però va morir molt jove l'any 1983, si no recordem malament, en 40 anys d'edat, a causa d'un forceig entre el seu pare i aquest personatge amb una veu inconfusible que va tenir, doncs, diversos problemes amb les drogues que van portar al final de la seva vida d'una forma abrupta, evidentment no desitjada per ningú, i molt d'hora ens va ser una llàstima perquè ens va deixar orfes d'un regnat que ens va marcar molt, sobretot, com us dèiem, als anys 70.

0: Una veu única, amb un to de veu inconfusible, que fins i tot s'ha arribat a samplejar amb molta música house, per exemple. Aquest inconfusible. Se'ns escapa pràcticament el nom, però no us el podem dir, perquè estem fent aquest exercici d'estil bingo musical, en el qual nosaltres anem fent propostes, us anem punxant alguns temes, amb la intenció que vosaltres pugueu descobrir, pensar quina cançó està sonant, sense utilitzar eines com el Shazam, que són molt interessants, però que traurien la gràcia a aquest exercici. Seguim amb més qüestions, fent més propostes musicals aquí al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Anem a fer ara un passeig per Irlanda. Aquesta és una de les bandes irlandeses més grans, encara en actiu, fent grans gires i esdeveniments en format concert, sobretot realment impressionants. I aquest és el seu disc més conegut, publicat el 1987 amb la producció de Brian Eno.

0: Què, ho aneu enganxant, això? Sabeu de qui es tracta? Evidentment, és molt senzill, eh? Una de les cançons i un dels discos més sonats dels anys 80. Seguim amb aquesta mateixa banda, seguim a Irlanda, anem més enrere en el temps, però, i anem a inicis d'aquella dècada dels 80, quan aquest grup va començar a sonar, amb cançons que tenien, doncs, molta vigorositat. Aquesta és una cançó que començava un dels primers discos d'aquesta banda irlandesa. Amb aquesta caixa de ritmes inconfusible, el bateria d'aquesta banda és realment increïble.
1: Rock and Classics.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim a Irlanda i amb la mateixa banda, perquè la temptació és molt gran, perquè tenen grans cançons. Aquest un exemple d'aquelles coses incomprensibles que passaven fa anys, quan hi havia cares bé molt xules, temes molt bonics, que no apareixien a discos. Aquest és un exemple. Des d'aquesta mateixa banda, des d'Irlanda mateix. Una cançó molt potent.
0: Rock and Classics.

que us estàvem explicant, això de les cares B, ben curiós. Tu pots tenir cançons molt bones, però no hi caben al disc. Això és el que passava abans. I on es posaven? Doncs a les cares B. De vegades, per omplir les cares B, es feien cançons doncs, de menys qualitat o més instrumentals, versions remixades, etc. Però en aquest cas es tractava d'una cara B que no va entrar en aquest disc oficial d'aquesta banda irlandesa i, en canvi, va aparèixer com a cara B. De fet, també us donem una pista més, l'any següent de la publicació d'aquest disc d'estudi va aparèixer un disc que era una mescla de cançons d'estudi noves amb cançons enregistrades en gira, en concert, i en aquest cas aquella cançó sí que sortia en aquell disc amb la versió en viu, que també és molt interessant d'escoltar. Seguim encara a Gran Bretanya amb un parell de temes més d'una altra banda molt més contemporània a nosaltres, més jove, i que malauradament va desaparèixer després de la mort de la seva cantant ja fa alguns anys. Un dels temes més coneguts dels anys 90.

0: rock amb clàssics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
1: Bingo musical, estem fent repàs a aquestes cançons que nosaltres en ocasions doncs organitzem aquesta vetllada popular, tant pot ser a nivell públic com privat, on proposem escoltar una sèrie de cançons i cal endevinar de qui es tracta, quin és el títol de la cançó o una combinació d'aquestes dues informacions per acabar fent una línia en una butlleta i aconseguir algun premi. Avui no hi ha premi, però senzillament que pugueu tenir la satisfacció de descobrir quina és aquella cançó que està sonant i podeu descobrir els resultats a la web bit.ly/EstevaLlopBlog. Aquí podeu accedir fàcilment i trobar-ho. Bé, seguim a Irlanda encara uns moments més per a seleccionar una cançó d'aquesta banda irlandesa que ens donarà pas després a una cançó de més a prop de casa nostra, cantada a més en català. Una cançó que parla de records i precisament penso que aquesta és la gràcia de la música, eh? També poder anar enrere en el temps escoltant algunes melodies boniques i algunes veus i sons que vam escoltar fa molt de temps. Aquest és un exemple dels anys 90.

una veu única, inconfusible, que era capaç, doncs, de pràcticament murmurejar algunes paraules amb un to molt baix i, en canvi, doncs, pujar i començar a cantar, com hem escoltat en la cançó anterior, amb molta més potència. Bé, com us dèiem fa uns instants, ara tornem ben a prop de casa nostra, en aquest cas anem a València, amb una banda que jo no coneixia fins fa alguns anys. De fet, quan em van donar a conèixer aquesta formació, acabava de dissoldre's. I és una llàstima perquè feien música molt interessant. Aquest és un disc que sonava, doncs, fa una mica més d'una dècada. En aquest cas té la col·laboració d'una vocalista femenina i té aquesta banda de corda que fa que aquest tema tingui alguna cosa especial. Sobretot també si tenim en compte que la seva música en general és molt més moguda i combativa que no pas aquesta balada. Rock and

Hem anat a la Gran Bretanya amb una de les bandes més famoses de tots els temps. L'heu de conèixer, ben segur. És que, si no és així, anem molt malament. Una cançó divertida, infantil, però que es va fer molt, molt popular. Anem ara a l'actualitat, amb un disc d'una banda britànica molt coneguda dels anys 90, que el 2023 traia aquest disc.

0: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Bingo musical al Rock and Classics. Us portarem alguns programes en altres setmanes on us fem aquesta proposta. Seleccionar algunes cançons, fer alguna presentació sense dir ni nom de cançó ni nom d'artista, i després doncs podeu anar a la nostra web bit.ly/EstevaLlopBlog i aquí podeu veure els resultats d'aquestes cançons que us anem punxant. Seguim a la Gran Bretanya i ja acabem el programa d'avui amb aquesta cançó que recordo, batalleta personal. La vaig escoltar per primera vegada en una botiga de roba. Després escoltarem una versió feta molt recentment per una de les bandes més grans del Regne Unit. Adéu-siau.

0: Bon dia, fogoses. Comencem una nova temporada de Fogots. Amb ganes de seguir coneixent dones interessants pel que fan, pel que han viscut, pel que són. Amb més ganes de fer caure el vel de la desinformació, que moltes vegades no és pas més que una cortina de fum que amaga oscures intencions. Per això, a Fogots, veiem la menopausa en positiu, que vol... no vol dir negar símptomes o fer veure que tot és fàcil, no. Vol dir o entendre que dins d'un canvi físic real també podem gaudir d'una etapa molt més lliure, conscient i autèntica. Moltes dones expliquen que després de la tempesta inicial han descobert coses molt potents. Han deixat de viure tan pendents de complaure. Han recuperat espai propi. Han après a escoltar el seu cos i comencen a prioritzar-se sense culpa. Perquè la menopausa potser és el moment de deixar de sentir tanta pressió per demostrar i menys necessitat d'encaixar a tot arreu, ser més sinceres emocionalment, dient el que no volem, per exemple, fent-nos quasi per primera vegada la gran pregunta: i jo? Què necessito? I és clar, clar que hi ha canvis físics, molts, psicològics, canvis familiars, professionals, canvis per tot. Però hem de ser capaces de veure'ls i viure'ls amb una nova mirada, posant-nos el món per barret, recordant la nostra vida, retrobant els moments de compartir amb les amigues, alimentar-nos millor i amb més plaer, entendre el benestar no només com a estètica, perquè la menopausa no és perdre joventut, és guanyar consciència, una consciència més tranquil·la, amb menys soroll, menys urgències, més de debò. És un moment perfecte per compartir-ho entre dones, parlant amb les més joves, ajudant a les que encara veuen amb por el pas del temps. Visquem sense vergonya aquesta nova etapa, sense disculpar-nos, sense tenir la sensació d'estar fallant, i generem, sobretot, generem xarxa, molta xarxa entre nosaltres. I no oblidem que també hi ha professionals que fa temps que treballen perquè deixem de sentir-nos invisibles. Ho fan i ho farem veure aquesta temporada. Ho vam fer la temporada passada i ho seguim fent aquesta, des de la medicina, l'art, la psicologia, la salut emocional. Dones que busquen la forma de fer-nos sentir millor, més fortes i més connectades amb nosaltres mateixes. I el més potent de tot és que les baby boomer som una generació preparada, valenta, plena d'idees i amb moltes ganes de canviar les coses i veure i seguir treballant per totes les dones que venen darrere, per desmitificar les pors, enterrar els tabús i seguir treballant, pic i pala, per visualitzar la dona. Perquè amb la mirada positiva, la menopausa no és apagar-se, és començar a evitar-nos d'una altra manera. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
0: Avui tenim a la doctora Elisa Llurba. És directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, professora de la UAB de Medicina i secretària de la Societat de Medicina en Perspectiva de Gènere de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, experta en embaràs, menopausa i medicina funcional. A través dels seus llibres, conferències, intervencions als mitjans, defensa una menopausa viscuda des de la formació i la informació, l'autoestima i el benestar integral, ajudant a moltes dones a reconnectar amb el seu cos amb una manera més lliure i plena d'entendre la vida. Avui ens presenta el seu llibre La teva menopausa en positiu, de Rosa dels Vents. A Fogots volem trobar respostes amb tots els punts de vista de dones diferents, perquè cap menopausa ni cap dona són iguals. Però totes ens interessen. En Maxima Health, especialistes en la dona i la menopausa, t'oferim aquesta entrevista. Doncs estem aquí amb la doctora Elisa Llurba, que ha fet un llibre meravellós, La menopausa en positiu, La teva menopausa en positiu. Ja era hora, doctora, que algú parlés en positiu.
2: Sí, exacte. Bueno, en primer lloc, Charo, moltíssimes gràcies per convidar-me. Per mi és un plaer estar aquí a Fogots, perquè és un programa que segueixo i que mai hagués pensat, no?, que em convidaries. I la veritat és que és molt bonic estar aquí amb tu, i unes coses que m'ha fet super il·lusió, i de poder venir a compartir també una estona amb les teves...
0: Fogoses.
2: Sí, fogoses. que bueno, també doncs em fa il·lusió també poder-les pues explicar, no?, aquesta història, no?, de com la meva menopausa també m'ha transformat, i jo no la pensava viure en negatiu, o sigui que l'important és tenir les eines, no?, per poder-la transitar en fàcil i també en positiu, perquè no...
0: Escolta'm, una de les primeres preguntes que jo em faig és que es parla de la medicina funcional. Què és això de la medicina funcional?
2: Bé, dintre del viatge aquest que he fet jo personal, no?, arrel de la meva menopausa, doncs he descobert que moltes parts de la... que no sabia moltes coses de la medicina, no?, malgrat soc un especialista de més de 25 anys, no?, en ginecologia i obstetrícia i en recerca, no?, i en docència, però m'he donat... que hi ha mancances a la nostra formació com a metges, que fan que a vegades processos fisiològics, com és aquest de la menopausa en la dona, no?, i altres, doncs no tenim prou eines com a professionals per donar la millor de les nostres doncs, recomanacions o tractaments, no? Perquè realment doncs, la medicina funcional que mira és de... buscar l'arrel dels problemes, no?, des d'un punt de vista de la fisiologia, de la normalitat, i també ser molt proactiu conjuntament amb doncs, en aquest cas doncs, la persona, uh-huh, a solucionar la seva salut, no?, des del vessant doncs, de la medicina més holística, complementària, i també basada en els estils de vida. Per tant, molt sostenible, no?, perquè al final sempre dic que la salut no és anar al metge que et doni una pastilla, sinó que és tot el que fem cada un dels nostres dies per trobar-nos bé i per prevenir doncs, el desenvolupament de malalties. Llavors, per això, a vegades els metges són molt reactius, és a dir, tenim eines quan ja hi ha enfermetat, però tenim poques eines on tenim menys per prevenir, no?, i per ajudar les persones que volen realment doncs, tenir un coneixement sobre com millorar la seva salut.
0: Perquè seguim parlant amb por de la menopausa. Moltes, sobretot les joves, pensen que arribes a la menopausa i se't cau el món. A part de que se't cau el cul, altres coses. Però, clar, segons què i segons qui veus a les xarxes, fa una miqueta de por. Aquella... cert que hi ha símptomes, cert que hi ha coses que passen, però totes, o gairebé totes, tenen una solució, doctora, sí?
2: Sí, evidentment, la menopausa, com dèiem, és un estat fisiològic i realment doncs, també depèn de cada persona, no? La viu d'una manera o d'una altra, però tenim solucions, tenim moltes eines, el que passa que cal conèixer-les, aplicar-les de forma adient i també personalitzades, perquè no tothom és, com dèiem, no? És igual. Però sí, clar, també la nostra cultura tendeix també a no facilitar que les dones la visquem en positiu, no? Perquè s'associa doncs, a l'envelliment, s'associa doncs, a una mancança, no?, a la nostra capacitat, també, perquè doncs, s'associa que estàs no estàs prou bé, com per inclús per fer la teva desenvolupament de la teva feina, i per tant, doncs, molta gent té por, no?, perquè, clar, no, el pitjor que pot passar és trobar-te malament, no?, això tothom té por.
0: Però és curiós, perquè els homes, que jo sàpiga fins ara, també envelleixen ja, a la mateixa edat, eh?
2: No és el mateix, bueno, des de la part fisiològica i també des de la part, doncs, del que és l'evidència científica. No és el mateix envellir que tenir la menopausa, això punt número 1. Però punt número 2, el tema és el canvi que es produeix en la dona és molt més acusat i molt més ràpid, no?, en aquest punt. O sigui, després potser estem més estables durant més anys, després, però sí que el socavón que dic jo, no?, o el Dragon Khan, doncs és més acusat amb la dona, no?, i així és un canvi bastant més ràpid i radical en molts aspectes i, clar, això fa que sigui més difícil d'adaptar-nos en aquest canvi, no? O sigui que els homes, evidentment, envelleixen, tots envellim, però no és només envellir, sinó és un canvi en moltes de les nostres... bueno, de que el nostre cos necessita, no?, els estrògens, i de sobte es troba sense estrògens, no? I aquí hi ha, doncs, un canvi brusc que costa adaptar-se.
0: Vostè en el llibre... Et diré de tu, perquè...
2: Sí, tant, home,
0: som de la mateixa quinta. Parles en el llibre i ens dones moltes eines, perquè és com un esquema de 9 setmanes on has de treballar moltes coses.
2: Sí.
0: O sigui, que la gent no se m'espanti. D'entrada, la doctora està en contra de les dietes així.
2: No.
0: No, mira, no!
2: No, no, les coses bones és que hem de menjar, no? Perquè, o sigui, ens cal nutrir-nos adientment. És a dir, clar, aquí entra un llibre, doncs, a explicar-te què és el com millor nutrir-te en aquesta etapa i per què, i si hem de fer... O sigui, hem de fer algun tipus de canvi, doncs també te'l justifico, no? I el que tu deies és un llibre per treballar, no és un llibre per llegir allà estirada a la platja. No.
0: Bueno, també pots llegir-lo i a la tarda sí, et fas...
2: Però idealment és un llibre doncs, que hi ha enquestes, no? Mm-hmm. Perquè contestis doncs, com et trobes en cada aspecte que parlem, no? Que en parlem molts, parlem del tema símptomes, parlem del tema estrès, del tema de salut mental, salut també a nivell de genitori urinari, etc. I després una sèrie d'eines per treballar cada un d'aquests aspectes i després que tu mateixa també doncs, vegis com t'ha anat, no?, aplicant aquestes eines. Per tant, cada setmana treballem doncs, aspectes que ens poden anar bé o bé que ens afecten. No?
0: Jo t'haig de dir que quan estava llegint el llibre i estava fent el test... Saps el ninot aquest, aquella nina que diu esto afecta a esto? Sí. Lo tengo. Esto afecta a lo tengo.
2: Dius, sí, sí, todo.
0: Ho tinc tot.
2: Todos los tenguis.
0: I a més ho feia amb una amiga, em deia, falti, tengui, saps? O sigui, si algú abans ens hagués explicat això, potser quan ens va passar no haguéssim anat tan atemorides al metge o a urgències
2: sí,
0: o,
2: sí, sí.
0: O pensant és que em moriré. Mm-hmm. Jo recordo la primera palpitació que vaig tenir, que dius...
2: Sí, sí, fa molta por.
0: Clar, jo vinc d'una família de cardiòpates i vaig pensar, adiós, mundo cruel.
2: Sí. Ja està, ja fins aquí hem arribat.
0: Adiós, amigos. Et saps? Vull dir que si algú ens hagués explicat això...
2: Bueno, és que les dones que van per menys... Jo tinc una que no sé si em sembla que ho vaig explicar en el llibre, però una pacient que va venir... pensant-se que bueno, i de fet els metges li havien fet diverses proves per descartar una leucèmia.
0: Què dius, ara?
2: Sí, perquè suava tant per la nit. Això també és un símptoma d'una neoplàsia. Clar, però diversos metges li havien fet una sèrie de proves pensant que tenia algun tipus... Vull dir, o gent que ve pensant que té una patologia neurològica. No?
0: Sí,
2: perquè no se'n recorda les paraules, no li surten, s'ha despistat, diu, he anat aquí, no sé què anava a buscar, o inclús, bueno, despistes gordos, diguem.
0: No, com ho fem, això? Doctora, què els diem a les dones? Jo tinc uns despistes que em moro. Mm-hmm. O sigui, hi ha moments que no me'n recordo d'una paraula, i l'altre dia no me'n recordava d'una cosa, i saps allò, dius, haig de trucar al doctor Carín? A veure si em soluciona el cap. Què fem? Què podem fer? Parlem d'això. Què podem fer amb la boira mental i amb aquest...
2: Bé, en el llibre el que primer us poso és un test, perquè vegis si realment, o sigui, és un test validat, no?, científicament, en què es mesura quin és el grau de possible afectació cognitiva. És a dir, no me parece o... sinó que realment ho posem en un... I us dic, mira, si us surt això, doncs sí, penseu en neuròleg.
0: Aneu en el... No, a mi em va dir que no, que calia.
2: I la majoria et sortirà que sí que és veritat que tens algun despiste, però que estàs dintre normal, d'acord? ¿Vale? Però sí que és veritat que t'amoïna, perquè sobretot si ja estàs en un nivell a nivell de professional, en una reunió que no surtin les paraules, o en una presentació, doncs pot determinar, no?, un estrès afegit i una sensació de que no arribes a el que tu solies fer abans, no? Llavors, bueno, el que recomano és que controleu molt l'estrès. Pensa que tinc tot un capítol dedicat a l'estrès.
0: Cert.
2: Que crec que és el meu... És el meu cavall de batalla, no? Perquè crec que és molt difícil el tema de l'estrès. L'altre pot ser més fàcil, no? La dieta o fer això, però controlar l'estrès és clar que, clar, depèn de moltes coses, però si a més estàs estressada, el teu cap encara funciona pitjor.
0: Ui,
2: llavors, fixa't el dia que estàs estressada o que no has dormit bé o que has tingut... estàs atabalada perquè has de fer diverses coses, aquell dia encara funciones pitjor. Llavors has d'ajudar-te, planificar-te millor, donar-te compte de, bueno, potser ara això no toca, he de prioritzar-me i treballar molt el tema de l'estrès. Això per començar. Després, llavors, ja, si vols, ja parlem d'altres coses, com altres complements, o podem parlar de tractaments, no?
0: Hi ha complements, però parles molt de l'alimentació com un gran aliat, no?
2: Clar, l'alimentació és un fàrmac, és a dir, tu prens una pastilla i, vale, és un fàrmac, però és que tot el que fiques a la boca és un element que dona una reacció dins del teu organisme. No? I això no ho tenim, no ens ho han explicat així mai. I per tant, hem de ser molt conscients de que tot el que ens posem a la boca i digerim, per tant, és una manera de modificar símptomes, millorar la nostra salut o empitjorar-la. Vale? Llavors, això hem de ser superconscients i per això hem de ser molt curoses i treballar molt el tema de l'alimentació. Llavors, aquí us proposo doncs, com fer una dieta que sigui nutritiva, que ens ajudi a controlar aquests símptomes, que ens ajudi a desinflamar, que ens ajudi a controlar el pes, però que ens alimenti, ens satisfagui i ens faci felices, que també és important, no?
0: Molt, molt, molt, molt, perquè hi ha aquelles restrictives que et diu fora.
2: La dieta, si entrem en aquest tema, jo us proposo una dieta antiinflamatòria durant 3 setmanes, sí? Que en aquest sí que eliminem algunes coses, com l'alcohol, el cafè, sucres, tota una sèrie de coses, per desinflamar el teu intestí. I també explico per què, perquè l'intestí, bueno, això cada vegada es coneix més, tant a nivell social com a nivell mèdic, que hi ha molta evidència científica, és la base de la nostra salut. I aquesta dieta la pot fer qualsevol edat. Però en aquest moment és especialment important perquè estem inflamades. L'estrogen és un gran antiinflamatori. Si nosaltres ens treuen aquest antiinflamatori natural, hem d'intentar compensar-ho d'una altra manera, perquè si no, doncs tot aquesta inflamació va cremant, entre cometes, per dins dels vasos sanguinis, el nostre cervell, el nostre sistema doncs, immune, etcètera, etcètera. No? Llavors, hem de ajudar el nostre cos. Llavors, l'alimentació està per ajudar-nos. Llavors, aquesta desinflamació de 3 setmanes ajuda a preparar l'intestí perquè sigui més fàcil també absorció adequada de nutrients i que el nostre sistema immune estigui més relaxat i pugui treballar en allò que convé, no? Que treballi contra les infeccions, contra les mutacions que es puguin produir dins les cèl·lules, etc. No?
0: Perquè, doctora, sí que és veritat que les dones són més propenses a tenir malalties autoimmunes.
2: Sí, sí, sí.
0: I correcte. En aquestes edats, cap als 50,
2: es pot disparar. Exacte, perquè
0: no.
2: Els estrògens són un gran regulador del sistema immune. Llavors, quan deixem de tenir estrògens, doncs també es pot empitjorar o debutar malalties autoimmunes i perquè també les dones hem tingut contacte, moltes, si són mares sobretot, amb gens, no?, dels nostres fills, que això també et predisposa a tenir més risc de malalties autoimmunes. I per tant, doncs, tot el que sigui desinflamar i relaxar el nostre sistema immune és bo. Això en qualsevol etapa, però amb aquesta especialment
0: més.
2: Perquè perdem un aliat. El nostre aliat era l'estrogen. I aquí el perdem, no? I aquí llavors hem de treballar amb altres... Hem de fer un esforç encara més gran per aconseguir equilibrar el nostre organisme.
0: I tota aquella por que teníem d'hormones, sí, hormones, no? Jo recordo que
2: sí.
0: Era anatema, no? Hormones, no? Que mañana fas un càncer, no?
2: Ja, passava mañana, sí.
0: Sí, no?
2: I te vas a morir. Sí,
0: moriràs,
2: sí.
0: No pots prendre. Què fem? Ara, què fem? Fem hormones, no hormones, perquè si és l'hormona el que perdem i és l'hormona el que ens salva, home...
2: Dos i dos són quatre, doncs
0: sí.
2: Això. A veure, tota l'evidència científica actualitzada, totes les guies que tenim els professionals de la salut per treballar amb les dones menopàusiques i totes les societats científiques diuen el mateix. El tractament primer, número 1, indicat i eficaç per la dona amb símptomes, en la peri i en la menopausa, és el tractament hormonal substitutiu. Vale? Durant almenys entre 5 i 10 anys i sempre que hagi debut, o sigui, sempre que no hagin passat més de 10 anys d'acabar de tenir l'última regla, vale? Perquè com més aviat estem de la menopausa, o sigui, més a prop, més efecte tindrà tot aquest estrogen sobre els efectes positius i preventius que té aquesta hormona, vale? Quan més tard ja o no tindrà efecte o l'efecte que tindrà inclús, segons quin tipus d'hormones, pot ser que ens empitjori alguna cosa, vale? Però en general, els estrogens a través d'una hormona substitutiva és segura, és eficaç i entra per la societat social. Vull dir que és el millor que podem fer, perquè a vegades dius, tu tens por dels estrògens, però has tingut estrògens tota la teva vida.
0: O sigui, per això,
2: fins
0: no
2: abans d'ahir tu tenies els teus estrògens naturals i ara et fa por que et doni un preparat de la farmàcia que també són estrògens naturals, que és igual que el que tu fabricar al teu cos. O sigui, més natural no pot haver res.
0: Vaja.
2: Vale? Més natural no pot haver res. Si agafem els estrògens
0: bioidèntics,
2: que són els que són la mateixa molècula, perquè d'estrògens sempre dic jo, hi ha com el colesterol, malo, bueno, regular. Entonces, tots tenen una acció similar, perquè tots ens trauran els fogots o ens milloraran a l'os, però no tots actuen de la mateixa manera a nivell tan antiinflamatòria com desitgem. Vale? Llavors, per això, els més naturals, els que eren iguals que els nostres, són els que tenen aquesta... són més indicats i ens ajudaran més a ser més sostenible durant més anys.
0: Vale? Perquè de vegades tu vas al metge i tu li dius doctora, perquè moltes són ginecòlogues, moltes, però és curiós. Són moltes dones ginecòlogues, són molt joves, i llavors quan tu vas amb el teu mal de no sé què, o mira, tinc problemes en la relació... Si dius, tinc problemes en la relació sexual, encara, no? Però si dius, és que estic una mica així... Bueno, si vas al de capçalera i et dona antidepressius.
2: Sí, bueno, los anti, que digo yo. No et penses trobes en antidepressiu, antidepressiu, antitiroide, anti, todo. Aquests no són naturals, que quedi clar. Que si cal, ja te'ls has d'aprendre, però vull dir... que a vegades tenim por d'una medicació que és absolutament fisiològica, no? Idèntica a la que tu tenies al teu cos, que el teu cos ja coneix i que, a més, li anava superbé. I ara resulta que no tenim por d'això que no té cap sentit. No?
0: Però és una por que hem adquirit també gràcies...
2: Dels professionals, de les xarxes.
0: Molt mal. Per exemple, si tu fas trombos, no pots posar-te hormones.
2: No
0: te les podràs prendre, a lo millor.
2: Per via oral, no te les podràs prendre, les però perquè, a veure, aquesta persona que tenia risc de fer trombos també tenia la regla fa un any i mig.
0: Exacte.
2: I, a més, jo sempre dic, és que tampoc anem... O sigui, el tractament hormonal substitutiu és una dosi que adquiriràs un nivell d'hormones doncs per aquí, saps?
0: A nivell,
2: saps com vas a la platja i et mulles, per aquí sota el turbo? Fins aquí, doncs això, no és per a tirar coetes. No tindràs el nivell d'hormones que tu tenies quan tenies la regla. És un nivell suficient com per mantenir els nostres mecanismes fisiològics de tot el nostre organisme, que aquí entrarem, si vols, a tots els beneficis, no? Que són els beneficis de les símptomes, que això està claríssim, no? De com redueix els fogots, el tema d'insomni, el tema de les despistes, el tema de la irritabilitat, la falta d'ànim, la libido, etc. I, a més, ens... el que va per dins, que és el que la gent no veu a vegades, no? Que és tot el que ens ajuda a nivell dels vasos sanguinis, dilata els vasos sanguinis, tenim menys risc d'hipertensió, de malaltia cardiovascular, redueix un 50% el risc cardiovascular, que és del que ens morim les dones, per cert, ens redueix el risc de diabetes un 30%, que també és un tema, no? Perquè, jo m'engreixo, clar, és que quan perds els estrògens, perds el teu aliat que t'ajuda a metabolitzar el sucre. Llavors, menges el mateix, sí, però ja no tens tu amigo que te viene ahí cogiendo, no? Agafant el sucre i guardant-lo a les cèl·lules, ja no tens aquest... O sigui, és una de les coses que ens afecta, no?
0: Esto de que pierde un estrógeno, pierde un amigo...
2: Claro.
0: Pues
2: sí, una amiga. Després tens el tema del cervell, no? El cervell pateix molt, perquè tot el nostre organisme està ple d'estrògens. Clar, la gent es pensa que els estrògens més serveixen per tenir fills o tenir la regla o... No? No, els estrògens estan a totes les cèl·lules del nostre organisme. I el cervell està molt ple d'estrògens i per això els fogots és un dels símptomes més típics perquè està patint molt el cervell. Hi ha estudis fets de neuroimatge que mostren uns canvis, vamos, com el Dragon Khan, ¿vale? A nivell de síntesis de neurotransmissors, de no? Tot el que és... Com ha d'adaptar-se aquell cervell a aquesta mancança tan important. Llavors, clar, el tenir estrògens ens ajuda a desinflamar, a tenir aquest cervell més estable i, per tant, redueix el risc de malaltia neurològica en un futur, no? O sigui, les demències. Per tant, què més? Els ossos, molt importants.
0: Sí,
2: clar,
0: sí.
2: Perquè les dones no et trobes malament. O sigui, pots trobar, però no, tu no et sents els ossos que et passa, no? Però clar, els ossos per dins van perdent, i als 70-80 anys tens una fractura i això té una mortalitat del 20% a l'any. Vull dir, és una de les coses que més mortalitat té. Per tant, hem de ser molt conscients ara de tot el que ens queda la resta de la nostra vida, no? Perquè necessitem viure bé, perquè ara tenim a lo millor 36 anys, ara segons l'actual esperança de vida des dels 50, tenim 36 anys d'esperança de vida, però és que a lo millor les dones que tenim ara a aquesta edat tenim més esperança de vida. I què? La passarem una cadira de rodes?
0: No,
2: amb quatre vèrtebres rotes i un fèmur, no? O sigui, crec que si podem prevenir de forma sostenible, de forma segura i de forma confortable la nostra i mantenir la nostra salut durant més anys, hem d'anar per ello. O sigui...
0: I les que ja estem, sí. I les que ja hem passat la fase, les que ja som postmenopàusiques, també podem accedir a aquestes hormones? També és bo?
2: A veure, amb això, o sigui, l'estudi sobretot mostra aquests avantatges quan fa menys de 10 anys que han tingut la menopausa, vale? O tens menys de 60 anys. Es posen aquestes dues condicions. I no és excloent. Però, com sempre dic, cal estudiar llavors cada cas. És a dir, pel tractament de l'osteopènia i l'osteoporosi és el tractament de primera línia, malgrat tinguis 65 anys. Per tant, es pot valorar si no tens altres contraindicacions. Que en general, si és un tractament bioidèntic per via cutània, malgrat tinguis més de 65 o 60 anys, en general no tindràs una contraindicació per prendre tractament hormonal a l'hora d'intentar millorar el tema de l'osteoporosi o l'osteopènia. I encara que potser no tenim tantes avantatges ni tantes prevencions com hem parlat, però segur que mal no et farà.
0: Una de les coses que una es troba quan va al metge, per exemple, és que tu vas amb moltes repeticions de, per exemple, d'infeccions d'orina. I vas a l'uròloga o vas a la ginecòloga i et donen el típic antibiòtic. Però a ningú se li acut preguntar-te si estàs menopàusica, si estàs postmenopàusic, ningú,
2: És molt fort, sí.
0: Dius, i estic parlant d'un equip de dones.
2: Ja. Sí, doncs perquè és veritat, la formació que tenim en menopausa és limitada. I, clar, és una realitat, no? Vull dir, jo m'he hagut de reformar en menopausa. Jo no em dedicava a la menopausa, em dedicava a la salut materno-fetal. Sí. I a través de la meva menopausa vaig veure, ostres, això ho hem de dir més clar i fer-ho
0: més fàcil,
2: a les dones, perquè si jo mateixa, que sóc ginecòloga, no?, que és el que explico en el llibre, no sabia què havia de fer exactament, o tenia també les meves pors. Ostres, quan veus la realitat, l'evidència, el que està, no?, el que hi ha aplastant, no?, de els beneficis que té el tractament hormonal, i ningú, o a mi em sembla que molt poca gent ho diu clar, doncs per això vaig fer aquest llibre, per això vaig donar aquest pas, no?, també de divulgar-ho, no?, com bonament puc, perquè penso que hem de conèixer aquesta informació. Després, cada dona, evidentment, decideix el que li més li convé. Però penso que no podem amagar una cosa que és absolutament beneficiosa per totes.
0: Una cosa que estic pensant ara és... durant molts anys, segles, la imatge de la dona menopàusica ha sigut una imatge negativa. Ara s'estan fent estudis i parlen de la hipòtesi de l'àvia.
2: Sí.
0: Tu també parles, tu,
2: sí,
0: en el llibre.
2: Bueno, parlem una mica de per què les dones tenim la menopausa, no? Que tampoc se sap molt bé, perquè els mamífers, la majoria tenen la regla tota la vida, no?, fins al final dels seus dies. Menys les ballenes.
0: Sí, les ballenes i
2: algun tipus de
0: ximpancés.
2: Algun tipus de ximpancés. Sí. Per tant, o sigui, som una espècie rara, no?, en aquest sentit. Però es veu, per els estudis que s'han fet antropològics, sembla que va ser una avantatge competitiva per l'espècie que va... en la que les dones van deixar de menstruar i, per tant, deixar de tenir fills, no?, perquè abans les dones morien moltes vegades,
0: no?,
2: amb algun dels seus parts, no?, i a part no només es moria la dona, sinó que molts dels seus fills, si la mare moria, doncs tampoc tiraven endavant. I, per tant, el fet de deixar de tenir fills ajudava tant a la dona com als fills, com als seus nets, no?, i està clar, hi ha estudis que mostren com la supervivència de la tribu era més alta quan les dones deixaven de tenir la regla, no? Per tant, i eren com, no?, la dona que ajudava i acompanyava els seus fills i les seves filles. I, per tant, és una hipòtesi, vull dir, que no me l'he inventat jo, sinó que està per un grup d'experts i antropòlegs, que sembla que és la que més sòlida en relació a per què l'espècie humana, les dones deixen de tenir la regla i els homes no deixen de tenir la testosterona fins al final dels seus dies.
0: Bueno, els hi baixa també,
2: Però no, però nada que ver, Nada que ver, Nada que ver.
0: Quin és el mite que t'agradaria desterrar definitivament sobre la menopausa?
2: Bueno, primer això, no?, que la menopausa és una etapa meravellosa. És una etapa en la que la dona estem amb la màxima plenitud, no?, de les nostres capacitats intel·lectuals, no?, a nivell professional, probablement, a nivell personal, no?, i que hem de viure-la, doncs, amb molta il·lusió, molta alegria, perquè ja, doncs, no sé, jo penso que jo estic en una de les millors etapes de la meva vida i no tornaria enrere, no?, i aquest és el primer mite, per això, de ser algú positiu, no?, i que també hem d'entendre que està a les nostres mans, és a dir, que cada una té la capacitat de millorar les seves vivències, la seva situació, la seva salut, i no deixar-ho en mans només dels professionals. Evidentment, el professional t'ha d'orientar, t'ha d'acompanyar, però al final totes el 99% de les coses que parlem en aquest llibre les pots fer sense que t'ajudi cap professional, perquè totes són coses que que són demostrat, no? L'exercici, el cuidado de la son, de l'estrès, de l'alimentació, i per tant, també jo et dic, prova-ho, no?
0: Sí,
2: prova-ho.
0: Provi-ho, sí, vostè.
2: Clar, si després no et va bé, escolta, ho deixes, però, ostres, tingues la curiositat, no?, i les ganes de provar-ho, perquè realment, doncs, pots trobar una milloria, no?
0: Quin és el símptoma que més porten a la teva consulta?
2: Bueno, el tema dels despistes, no? D'aquesta sensació de que no és tu, no? A nivell
0: la boira, aquella boira, no?
2: Que estàs molt, que tot et supera. Això, les persones, les dones estan molt preocupades, perquè el símptoma és el que més els preocupa. Jo diria que més, també l'augment de pes, també els preocupa...
0: Sí, aquesta faixa que se't posa,
2: aquesta d'aquí,
0: no?
2: La panxeta aquesta d'aquí, també els preocupa molt el tema, sobretot ja venen dones una miqueta això, que han passat uns anys de la menopausa i que tenen molts símptomes a nivell genitourinari, que no poden seure, no poden portar calces perquè els hi molesta el roce, evidentment de les relacions ja no en parlem.
0: És impressionant, eh?
2: Ja.
0: És a dir, que els molesti, és que ara, clar, m'has dit, penso per qualsevol cosa, això.
2: Sí, no.
0: Això és absolutament invalidant.
2: Sí.
0: No pots anar al cine, no pots anar al teatre, no pots, no pots fer una entrevista.
2: Bueno, tenen moltes dificultats i després, bueno, tot això que dèiem, no?, que sobretot aquestes tres coses, la libido, també hi ha dones que també estan preocupades.
0: Bueno...
2: Perquè també senten que, home, són molt joves, i es senten joves, però en canvi no senten res. No senten res a nivell sexual, no? I, bueno, això també és dificult a vegades, relacions amb la seva parella, encara que molts en venen amb les parelles, no? I la majoria, evidentment, són molt comprensius i també en saben, i també exigeixen, a vegades venen les dones, m'ha dit el meu marit que vingui, però realment també els companys també estan preocupats, no? Quan veuen que, doncs, aquesta part de la seva relació, que és molt important, doncs es veu afectada, no?
0: I ara que diu companys, la resta de la classe mèdica, aquells que no es dediquen a la dona específicament, com ho porten els temes? Perquè, clar, vostè pots derivar a qualsevol malalta a fer-se una anàlisi d'orina, no? Com ho viuen? Ho viuen... Li envien pacients? T'envien pacients, ells?
2: Sí, m'envien pacients, sí, i tant.
0: És a dir, hi ha la comunicació aquesta, sí, de vasos comunicantes?
2: Sí, per exemple, amb psiquiatria tenim molt de contacte. No, de bon rotllo,
0: que
2: perquè... El psiquiatre és un dels col·lectius mèdics que més sensibilitzat està a l'hora de com afecten les hormones a les dones.
0: Vaja.
2: No? I llavors tenen... Clar, ells han viscut, viuen molt de prop tot el que és, juntament amb nosaltres, no?, amb la depressió postpart, la síndrome premenstrual... Bueno, de fet, no?, la depressió postpart és la causa número 1 de mort materna avui en dia, no? Per tant, ja saben l'impacte que té les hormones a les dones, no? O sigui, les dèficits o els canvis hormonals a les dones, i per tant, la menopausa saben que és una etapa clau. De fet, també hi ha un pic de suïcidi a la menopausa. O sigui, és l'època en què les dones després... O sigui, del postpart... És quan, entre els 45 i els 55 anys, hi ha un pic de suïcidis. Vull dir, és molt fort, no? I això, a més, tenen més risc les dones que han patit depressió postpart o síndrome premenstrual, i, per tant, els psiquiatres ho coneixen i ens envien pacients perquè els ajudi, perquè valorem si val la pena també donar tractament hormonal si cal. I, bueno, i amb això, vull dir, crec que és molt important donar aquest missatge de treball conjunt, no? Després també treballem amb els traumatòlegs, amb els reumatòlegs, no?, que també veuen pacients que doncs, tenen dolors o tenen osteoporosis, per exemple. O sigui que sí, que treballem els uròlegs, també en moltes coses a nivell de bufeta, no?, o d'infeccions d'orina de repetició. Bueno, a veure, cada vegada més.
0: Amb equip.
2: Amb tot el tema del gènere, no? Tot el tema de la perspectiva de gènere, també estem treballant molt als hospitals, amb les societats científiques, i se n'està parlant molt, no? De
0: ficar
2: aquestes ulleres i entendre la dona en totes les seves dimensions, i
0: clar,
2: que li preguntis sobre les seves regles, i preguntis sobre com es troba en aquests aspectes.
0: A les relacions sexuals, sí, per exemple, estaria
2: exacte
0: bé també que ens
2: sí
0: ho preguntessin. Doncs per acabar, i aquesta és una pregunta que a partir d'ara li farem a totes les nostres persones, personalment, què has après tu amb el pas del temps?
2: Jo he après a ser molt humil i a qüestionar-me tot, i a tenir curiositat per aprendre més, no? Perquè cada vegada no en sé més, sinó que en sé menys, no? I per tant, en el sentit de que les ganes de conèixer augmenten, no? I he après, doncs, això, a qüestionar-me les coses i a créixer també com a persona, no? I amb el pas del temps, doncs, jo crec que tens més aquesta necessitat i aquesta capacitat, no? Així que, bueno, el pas del temps és sempre bo.
0: Perfecte. Elisa, moltíssimes gràcies. Gràcies per escriure tu el que hem dit des de fa molt de temps, que la teva menopausa es pot i es deu llegir en positiu. La doctora Elisa Llorba, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies, un plaer absolut, i bueno, us seguiré seguint perquè el vostre programa sempre em porta, m'inspira moltíssim. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. Adéu. Doncs, Sandra, benvinguda a aquesta nova temporada de Fogots, segona ja, que esperem que no sigui la darrera, esperem que duri molt més, i com sempre moltes gràcies per oferir-nos els teus coneixements i donar-li veu a les veus de dones que han quedat mudes per la història. Avui de què parlem?
3: Bona tarda. Avui parlarem d'una dona de la qual jo només la coneixia, la veritat, quan era petita, per la plaça Gala Placídia.
0: Hombre.
3: I mai em vaig imaginar que la plaça Gala Placídia donés nom a una de les dones més apassionants de l'època romana i visigoda. De fet, la seva història, jo diria que és com un culebró veneçolà. D'aquests de... Ara entren uns i surten altres. De fet, quan intentes estudiar la seva història, has de concentrar-te molt perquè comencen a entrar i sortir, a més, amb aquests noms dels reis visigots que dius, ui, a veure, on t'estic? Que és molt divertit.
0: Recomigios i...
3: Si m'equivoco, no m'ho tinguis en compte.
0: Intentaré... No sé si seré conscient que t'equivoques molt.
3: Intentarem resumir.
0: Vinga.
3: Bromes a part, la història de Gala Placídia és molt important perquè ella és una de les figures històriques que seria com una bisagra entre el món antic i el món medieval. Uh-huh. Per què? Perquè ella va ser una de les últimes personalitats de la casa imperial romana abans de que l'imperi romà
0: caigués.
3: No va ser l'última, però va ser una de les últimes. I va ser una de les primeres dones reines del món visigot. Amb la qual cosa, la seva història està a cavall entre un món i l'altre. Uh-huh. I diràs, com pot ser això? Doncs, senzillament, perquè en aquella època les coses es feien amb unes regles un tant expeditives. I, per resumir-ho molt, quan els visigots entren a Roma, uh-huh, fan molts presoners, i entre ells fan presonera a la filla de l'emperador Teodoric, a Gala Placídia. I se l'emporten cap al sud, perquè els gots el que intentaven era conquistar tota la península itàlica i arribar fins al nord d'Àfrica. El jefe, el cap de l'exèrcit got, era Alaric.
0: Alaric, eh?
3: Alaric, un d'aquests noms un tant estranys. I en aquest camí cap al sud va morir. I el va substituir un altre gran líder dels gots, que era Ataulf.
0: Ataulf, altre... Ataric... Clar, no m'estranya que et confonguis, eh? Vale. També t'ho dic.
3: Aleshores...
0: La llista dels reis gots, dels visigots...
3: Doncs, quan Ataulf s'erigeix com el líder dels gots, decideix no seguir cap al sud, sinó marxar cap al nord i replegar-se a la zona de Narbona per... Uh-huh. Tornar a definir les seves estratègies geopolítiques. En aquest impàs trobem a Narbona, a la casa d'un dels homes més rics de la ciutat, que contrauen matrimoni Gala Placida, Gala Placídia i Ataulf. Què dius? Com pot ser si ella havia sigut una dona que havia estigut...
0: Era una presonera,
3: era una presonera dels gots. Aquí entren ja tot tipus de... idees, d'històries, des de les més prosaiques, que diuen que simplement es van casar per interessos polítics, fins a les altres més romàntiques, que ella es va enamorar perdudament.
0: Ella, eh?
3: Del gran bàrbar got Ataulf.
0: Ja, tenia un sex appeal.
3: Correcte. Aleshores, entra en escena Honori, que era un germanastre de Gala Placídia, que era l'emperador a la mort del seu pare Teodoric. Honori era el germà també d'Arcadi, que seran els dos germans que dividiran l'imperi romà, l'imperi d'Orient i l'imperi d'Occident. Uh-huh. Doncs Honori entra en còlera per quan s'entera que la seva germana s'ha casat amb el líder del seu gran enemic, perquè, a més, ell volia que la Gala Placídia es casés amb un dels seus generals romans, que es deia Constanci.
4: Ui,
3: ja. Jo el deixo aquí perquè després en parlarem.
4: Anem a deixar constància, també, del Constanci, va.
3: Aleshores, Gala Placídia, com a dona de Taulf, es converteix en una reina dels gots. Uh-huh. I des de Narbona, els visigots acaben baixant a la península Ibèrica, que serà la primera presència d'aquest poble a la península Ibèrica, iniciant tota aquella gran etapa fins a el famós 711, que entren els musulmans a la península uh-huh. Ibèrica. La primera ciutat a la que s'instal·len és Barcelona. I a Barcelona la Gala Placídia es queda embarassada i té un fill.
4: Ah, okay.
3: Si aquest nen hagués sobreviscut, imaginem-nos, hagués sigut fill d'una dona de la família imperial romana i dels reis visigots.
4: Sí, sí.
3: Per desgràcia, aquest nen no va sobreviure a la infància i va morir. A més, no sé si sabeu que la fantàstica i meravellosa, que és molt apassionant, història dels reis gots, de fet, podríem comptar amb els dits de les mans els reis gots que van morir al llit, perquè tots morien assassinats, amb conspiracions, perquè hi havia un altre que deia jo tinc més dret que tu, perquè no era, perquè no era una monarquia hereditària. Era electiva, amb la qual cosa això portava a que
4: hi haguessin
3: tejemanejes varis. Doncs en aquestes, que un dels enemics de Ataulf el va assassinar, si no em falla la memòria, es deia Sigerico.
4: Mas
3: apunta.
4: Sigerico. Mare de Déu, senyor.
3: Quan executa Ataulf, imaginem-nos la situació de Gala Placídia. Ella es queda en un món, a Barcelona, que és el món visigot, és la dona de l'enemic del que aleshores és rei i, a més, és romana. Amb la qual cosa, durant un temps, acaba vivint una etapa molt complicada perquè el nou rei visigot no s'atreveix a assassinar-la com el seu dona.
4: Però tampoc li dona una bona vida.
3: Però tampoc li dona una bona vida. Aquesta situació dura apenas uns dies, perquè ve un altre, el germà de Taulf, i executa el rei. O sigui, aquí era... Bueno,
4: el rei puesto, rei muerto. Correcte. Rei muerto, rei puesto,
3: correcte.
4: No? Sí.
3: Quan Gala Placídia recupera la llibertat, el seu cunyat permet que torni a Roma. I aquí comença una nova etapa a la vida de Gala Placídia, perquè Honori aconsegueix que ella, com ara era vídua, es casi amb el general Constanç, que era
4: Constanci.
3: El que Honori des d'un principi havia volgut tenir. Volia que es casés. Aleshores, en aquesta etapa, Gala Placídia serà una de les figures més importants d'aquest moment agònic de l'imperi romà, fins al punt que, com Honori no va tenir descendència, quan ell va morir, Gala Placídia sí que va tenir diversos fills, un dels seus fills, Valentinià, va acabar sent emperador de Roma. Però quan va heredar la corona de l'imperi, era un nen petit, amb la qual cosa, durant un període de temps d'uns 12-13 anys, Gala Placídia va ser la
4: regent.
3: Va ser la regent de l'imperi romà, amb la qual cosa, va ser una de les poques dones, perquè recordem que a l'imperi romà el concepte d'emperadriu com a poder no existia. Uh-huh. Era la dona de l'emperador. No es va plantejar en cap moment que hi hagués una dona que fos emperadriu. Així com a l'època medieval sí que hi haurien reines, com les anomenàvem les reines propietàries a Castella, per exemple, a l'imperi romà això no...
4: Era impensable.
3: Doncs en aquest temps, Gala Placídia va demostrar les seves capacitats geoestratègiques i va ser una de les dones més importants en el món de, ja dic, l'última etapa de l'imperi romà. Quan el seu fill arriba a la majoria d'edat, ella continua sent assessora del seu fill fins que a poc es va retirant de la vida pública. I acabarà, era una dona molt religiosa. De fet, ella va ser una, igual que Constantí, va ser una de les dones que va afiançar el que li diuen la fe nicena. Ella va fer que el catolicisme, tant a l'últim imperi romà, a l'última etapa, com ja al principi de l'edat mitjana, es convertís en la fe, en la religió oficial, amb totes les conseqüències que això tindria a nivell de poder.
4: I aquí a Barcelona,
0: Ella va tenir alguna importància més enllà de que va parir el primer fill pobre que no doncs, ja a Tilià era?
3: Ataulf.
0: Quasi.
3: Doncs la veritat que a dia d'avui, que jo sàpiga, molts vestigis arqueològics no queden d'ella. Diuen que quan ella va marxar a Roma i va construir tot el seu mausoleu i tots els edificis importants a Ravenna, va ordenar que les restes del seu fill es fossin enterrades a Ravenna, amb la qual si s'haguessin quedat aquí, no sé si tampoc les haguéssim acabat de trobar, però que jo sàpiga, ja et dic, jo de petita sentia la plaça Gala Placídia i sí, poco sí, más. Sí.
0: Bueno, crec que a Barcelona tothom coneix la Gala Placídia just per ser la porta, diguéssim, del barri de Gràcia.
3: Exacte.
0: I allà on caben els ferrocates, els ferrocarrils de la Generalitat, és una de les estacions més populars, no? La de Gràcia, que la Placídia. La veritat és que és molt curiós aquesta regna que està, aquesta emperatriu que està entremig de dos moments, no? Aquesta que has dit molt bé, bisàgara, que no saps molt bé, i que després torni a Roma, sigui la que porti les regnes de Roma, és realment un moment apassionant de la història i dones meravelloses, com sempre, Sandra, doncs estem frisoses d'escoltar les dones que ens portaràs en aquesta segona temporada de Fogots.
3: Ja veurem, ja veurem.
0: Que són superinteressants i segur que n'aprenem moltíssim d'elles. Ets un pou de ciència, moltes gràcies per seguir amb nosaltres.
3: A vosaltres.
0: I fins aquí el capítol d'avui, on hem mirat la menopausa des d'un altre lloc, amb més informació, més eines i, sobretot, parlant en positiu, que ja era hora. Perquè entendre què li passa al nostre cos és clau per viure sense por. Amb la doctora Llurba hem

és quan deixa de complir anys i comença a complir els seus somnis. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense masses efectes secundaris.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula vida. Un alumne ens va dir que li feia molta gràcia l'expressió ser de vida i vam dir que la comentaríem en un tastet. Ser de vida és menjar molt i de tot. Serveix-li un bon dinar i abundant perquè és de vida. No en té prou amb la ració normal. En canvi, ser de poca vida és ser de físic insignificant o poc menjador. El meu cosí sempre havia sigut de poca vida, però ara menja que esgarrifa. Ser llei de vida fa referència a alguna cosa que s'esdevindrà indefectiblement. Tothom es mor un dia o altre. És llei de vida. Ser mitja vida és ploure, satisfer. Aquest aire tan fresc és mitja vida. Aquí es respira més bé que ciutat. Ser qüestió de vida o mort, en canvi, és ser molt important. Va ser per segons, qüestió de vida o mort. Anar millor vida o passar millor vida és morir. Anar-hi la vida és haver-hi perill de mort. Vaig deixar de fumar perquè m'hi anava la vida. Buscar-se la vida és intentar aconseguir el necessari per viure o per a un fi determinat. T'hauràs de buscar la vida en un altre lloc. Aquí no hi ha feina. Fer la vida impossible és molestar contínuament. Em té mania i em fa la vida impossible. De tota la vida vol dir des de sempre. El senyor Lluís el conec de tota la vida. I acabo perquè, si no, acabarem explicant vida i miracles, és a dir, la història detallada de les experiències i les peripècies d'una persona. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana a l'Institut d'Estudis Catalans i del web diccionaris.cat. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.
7: Yeah, Bocchioli. Com ho fèiem abans? Ho saps? Okay.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou per fi les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al xat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre els tres, no?
1: A la tres. Fem un fa major, un fa major, va.
4: Sí, clar.
1: Una, dos. No. Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mela!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.